que sumen, no dels estats que resten, del costat de la vida sempre. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. I amb aquesta reflexió iniciem el fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix, un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. Perquè el fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí durant dues hores gairebé ens trobem per parlar de les temàtiques que importa, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui dimarts 19 de maig, què hi trobareu en aquesta plaça? Doncs de fet, tal com ho hem anunciat ja, obrirem l'espai amb la sanitat a debat. Avui ens acompanya la doctora Cesca Zapater, que ens portarà un tema que genera preguntes i reflexions: la regulació de les persones migrants i la salut, un determinant social clau per a la salut pública. L'estatus legal condiciona directament l'accés a l'assistència sanitària, la estabilitat emocional i les condicions socioeconòmiques. Parlar-ne és, per tant, parlar de com es garanteix el caràcter universal de l'atenció sanitària i de quin model de societat volem construir. I a la segona hora farem un viatge pel temps del Club Natació Caldes, un equipament amb 70 anys d'història que va complir el passat 7 de febrer. 7 dècades d'esports, valors i comunitat en què el club s'ha consolidat com una de les entitats esportives de referència del Vallès Oriental. Recorrerem aquesta trajectòria guiats pel president i el subpresident de la Junta de l'entitat, Roc Geixà i Jaume Balaguer, que ens ajudaran a entendre què s'ha construït, com s'ha construït, millor dir, aquesta història compartida. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic per avui, per aquesta plaça oberta i participativa.

0: passem ara a justament el que hem anunciat en un principi amb aquesta secció que cada setmana sempre esperem, la sanitat a debat. I la sessió d'avui està, diguem, i la tenim aquí, la doctora Xesca Sabater. Primer de tot, bon dia, Xesca.
1: Bon dia, Conxi.
0: Està centrada a que la sessió d'avui en la regularització de les persones migrants i la salut. I per això, ja directament per començar, quan parlem de la regularització de les persones migrants i la salut, i del que això representa per a la sanitat o per al sistema sanitari, doncs de què, com podem iniciar així aquesta, podríem dir primer aquesta conversa, o aquesta, o aquesta, diguem, el que representa això, no? Aquesta regularització.
1: Ara ens hi posem, ara ens hi posem. Sí. Però abans, gràcies per recordar que jo no tenia present que avui és el dia del metge de família.
0: Per tant, que has estat molts anys, penso, metgessa de família, doncs sí. També te podem felicitar perquè ho continues fent, tot i que des d'una altra...
1: Una altra òptica.
0: Exacte. Però sí, evidentment sempre des de l'activitat.
1: Sí, potser un dia hi dedicarem el programa parlar del paper dels metges
0: de família,
1: perquè semblen poc importants i són importantíssims per la salut de la gent. Bé, però entrant en la regularització de les persones migrants, hem de dir que el passat mes d'abril el Consell de Ministres va aprovar un reial decret pel qual s'obria el procés, o s'ha obert el procés de regularització administrativa extraordinària de persones migrants que ja resideixen a Espanya. I això donarà lloc a que aquestes persones que ja són aquí i que a vegades ja treballen i a vegades, bueno, normalment de manera molt precària, doncs tinguin dret a treballar, puguin ser contractades en qualsevol sector i lloc del país durant un any, que és renovable aquest temps, i per tant se'ls reconeixerà el dret a rebre assistència sanitària. Perdona que tinc la veu una mica...
0: Bé, no,
1: enrotllada.
0: Un momentet, ja mirarem a veure si hi ha la possibilitat de tenir aigua, que a vegades és la millor manera també, sí, perquè la gola vagi més millor. No és l'única que passa, perquè molt sovint també aquí em passa.
1: I el fred, el plus...
0: Sí, perquè està, el temps també és una manera que està...

0: Constitució espanyola i la Llei General de Sanitat del 86. I que en el cas de les persones migrades sense una residència legal no es recollia de manera explícita. I en aquest marc, amb una mica incert, tot i que hi ha una definició important al caràcter universal del sistema sanitari, però hi havia una mica d'incertesa legal, l'any 2012 el govern de Rajoy va aprovar un real decret que retirava el dret, explícitament retirava el dret a l'atenció sanitària a alguns grups de població, entre els quals el grup més significatiu eren les persones migrants en situació irregular. Això va suposar que només podien ser atesos en la sanitat pública les persones menors de 18 anys en cas de situació urgent i les dones en situació d'embaràs, part i postpart. La resta de persones migrants en situació irregular, si necessitaven atenció sanitària, havien de pagar el servei. Amb aquest decret es van deixar centenars de milers de persones, es calcula que unes 800.000, sense atenció sanitària, amb tots els problemes personals i socials que això va comportar. I no deixava de ser una contradicció pel fet que les persones que resideixen aquí d'alguna o altra manera contribueixin amb els seus impostos pagant l'IVA dels productes que consumeixen i, per tant, aporten a través d'aquests impostos fons per l'atenció sanitària, perquè recordem que l'atenció sanitària no es paga amb quotes del treball, amb quotes de la seguretat social, sinó mitjançant els impostos. Bé, amb aquesta contradicció i totes les implicacions que va suposar per la salut, es van fer estudis de quines eren els seus efectes, el seu impacte, i un estudi de la Universitat Pompeu Fabra va documentar que van morir unes 200 persones a tot l'estat com a conseqüència d'aquest decret del 2012 durant els tres primers anys de l'aplicació. Doncs ara, amb aquesta regularització, es resol aquesta discriminació, les persones podran treballar de manera legal i tindran els mateixos drets en matèria sanitària que la resta de persones, tu i jo, la resta de persones que vivim aquí. No obstant, quedaran alguns grups exclosos, com les persones que han arribat durant aquest any, que no entren en el decret, i algunes altres situacions de migració, però bé, seran molt menys. Cal dir que l'Organització Mundial de la Salut ha recolzat el model universal del nostre Sistema Nacional de Salut i diu que és un model a seguir per altres països.
1: Jo penso que igualment, aunque hagi de passar un any, totes les persones en si de fet sempre són ateses, vull dir que quan és una urgència.
0: Quan és una urgència, sí. Però ara veurem com s'han anat produint diferents formes de discriminació.
1: Hi ha alguna diferència a Catalunya respecte a les altres comunitats autònomes?
0: Exacte, això m'agradaria explicar. A Catalunya, arran del decret aquest del 2012, hi va haver una forta contestació i una forta pressió social en contra i a favor de l'atenció universal. I aquesta pressió social va portar a l'aprovació l'any 2017 d'una llei catalana que és la llei sobre la universalització de l'atenció sanitària, que reconeixia el dret a l'atenció a totes les persones empadronades a Catalunya. I això es va diferenciar d'altres comunitats autònomes que no era així. Però, malgrat que l'empadronament és un dret del ciutadà que resideix en territori espanyol amb permís de residència o sense, és un dret, i a més a més és un deure de les administracions locals, no totes les administracions locals, no tots els ajuntaments es van posar fàcil el procés d'empadronament de les persones. I, per tant, moltes persones novament van quedar excloses i al no tenir l'empadronament no podien ser ateses al sistema sanitari públic i havien de pagar per poder ser-ho o anar directament a un sistema, a un servei privat, o quedar-se sense atenció, que és el que, com veurem, va passar de fet. Cal dir que després de la llei del 2017 a Catalunya, a nivell estatal, el 2018, es va promulgar un decret llei que va intentar corregir les situacions de discriminació del decret del 2012, però que es deixava molt en mà de les comunitats autònomes. Hi havia molt marge per a la seva aplicació i en algunes comunitats no es va aplicar, de manera que continuava, malgrat aquest decret del 2018, moltes persones sense cobertura.
1: Hi ha estudis de quin és l'impacte en la salut i en el sistema sanitari de la situació administrativa irregular?
0: Hi ha molts estudis a nivell estatal i a nivell internacional, eh? I els estudis diuen que les persones migrants arriben als diferents països amb molt bon estat de salut. Són majoritàriament joves, pocs són poc malalts i que han pogut sobreviure a processos de migració llargs i molt complicats. Una persona malalta, una persona feble, no pot creuar el Mediterrani amb una patera ni pot passar-se dos mesos creuant els deserts d'Àfrica. Hi ha una revisió d'estudis publicada de Lancet que deia que la mortalitat, les taxes de mortalitat entre la població migrant són inferiors respecte a la població autònoma. Autòctona. Pel fet aquest que són joves i que han passat un procés de selecció, i els que no es moren pel camí, els lleves es moren pel camí, els que van pel camí no poden arribar aquí, i els que arriben ho fan són perquè tenen unes condicions físiques fortes. No obstant, tot i que arriben en bones condicions de salut o que parteixen dels seus països en bones condicions de salut, en arribar als països d'acollida, si no estan regularitzats, la seva salut empitjora. Empitjora amb el temps, degut a les condicions socials, les condicions d'habitatge, les condicions laborals en què es troben en el nou país. No? I en el cas d'algunes persones que arriben aquí amb alguna malaltia, el no poder accedir al sistema sanitari fa que empitjorin aquestes malalties. De manera que les persones en situació irregular refereixen una pitjor salut percebuda, refereixen més símptomes depressius i aquestes condicions són més pronunciades en el cas de les dones i de les persones racialitzades, perquè en aquestes persones s'assumen la discriminació, la precarietat laboral i la pobresa. I són aquells condicionants socials que tu feies referència que es van sumant, que es van multiplicant. Sí. I al final hi ha grups que els hi cauen totes les males condicions. I referent a l'ús del sistema sanitari, també s'han fet molts estudis que documenten que les persones immigrants utilitzen menys els serveis d'atenció primària, tenen un menor seguiment de les malalties cròniques i accedeixen menys als sistemes preventius comparats amb les persones immigrants en situació regular o les persones natives. Fins i tot en llocs com ara és Catalunya, amb una cobertura teòrica universal, també es produeix aquest patró de serveis, o sigui que les persones migrants utilitzen menys els serveis sanitaris
1: que no estan reconegudes
0: que les persones d'aquí. I què passa? Que quan no es té accés a l'atenció, només es té accés a l'atenció urgent, es deixa de controlar les malalties cròniques o malalties que poden tenir conseqüències, com pot ser una diabetis o una epilèpsia, amb totes les conseqüències que això pot tenir per les persones i pel conjunt del sistema. Tampoc es pot accedir al diagnòstic, al tractament i seguiment de malalties infeccioses. Pensem en el cas de l'epidèmia Covid, que totes aquestes persones van quedar al marge, o moltes d'aquestes persones van quedar al marge de les intervencions de salut pública que es van dur a terme. I des d'una perspectiva econòmica que tant ens preocupa, l'exclusió sanitària al final costa més diners a la sanitat. Hi ha estudis europeus que calculen un sobrecost de 400 euros per persona quan només s'ofereix atenció d'urgències, en comptes d'una atenció normal. Si volíem estalviar, i resulta que
1: clar, perquè quan arriben en un estat tan difícil, potser, no? Que és en el moment que és necessari la urgència, doncs que aleshores el que necessiten és molt més.
0: Exacte. Primer, perquè les visites d'urgència, les urgències són més cares que una visita al CAP, i segon, perquè les malalties que no estan controlades, doncs al final es compliquen, al final es descompensen i tot això al final acaba causant més despesa sanitària.
1: Per tant, això, amb això es pot deduir que la regularització administrativa millorarà la salut d'aquestes persones?
0: Efectivament, això hi ha també molts estudis i s'ha vist que la regularització té efectes positius sobre la salut. Per exemple, redueix l'estrès crònic i la por de deportació. Imaginem-nos a viure, no?, en aquesta situació, que si t'atura la policia pel carrer pot deportar, no? Quina angoixa, quin mal viure, no? Quina por, quina... No? Quin malestar, no? La regularització també millora la participació en activitats preventives, com ara la detecció d'infeccions, els programes de cribatge de càncer, els programes de vacunacions, que són importantíssims. Millora el maneig de malalties cròniques i de la salut reproductiva, redueixen els símptomes d'ansietat i de depressió i milloren les condicions laborals, això és importantíssim, i disminueix l'exposició a riscos d'accidents o l'exposició a productes tòxics. Està documentat que els migrants pateixen una taxa de sinistralitat laboral superior als locals perquè treballen en condicions més precàries i tenen més accidents greus i mortals, precisament per les seves condicions de treball i pels llocs de treball que se'ls encomanen. En general, es reduiran les vulnerabilitats socials i es protegirà, cosa que és un dret, el dret a protecció de la salut, de salut física i mental, perquè sabem, com deies, que les condicions de vida són determinants de la salut.
1: Es fan alguns comentaris que diuen que el sistema sanitari no podrà suportar la càrrega que suposa atendre totes aquestes persones. Quina és la realitat?
0: Sí, això ho veurem, perquè es diu, ara sí, ens trauran els serveis i se sobresaturaran i nosaltres no podrem
1: anar. No arribarem a tots.
0: Sí. Tot això són mites.
1: Sí, són, exacte, tot són això, comentaris que ens
0: tot
1: arriben.
0: Tot això són mites intencionats.
1: Sí.
0: Intencionats.
1: Sí. I provocats a vegades per alguns, no? Per alguna part de podríem dir partits polítics, per dir alguna
0: cosa. Sí, per una
1: i persones que van aquí.
0: De rebuig a la migració i al pensar que l'atenció sanitària és un privilegi, no és un dret, i l'atenció sanitària és un dret de totes les persones. I en primer lloc, hem de tenir en compte que moltes d'aquestes persones ja són ateses, sobretot a Catalunya ja són ateses per raó d'aquell decret del 2017, que sí que ja estan incorporades al sistema sanitari, sobretot aquí a Catalunya, una part d'aquestes persones. I s'ha vist en diversos estudis que els migrants no suposen una càrrega sanitària desproporcionada. Hem dit que eren joves, eren sans, i a més utilitzen poc els serveis, com ara veurem. L'ús de serveis d'entrada, quan arriben, és inferior al de la resta de la societat i amb els anys, a cap de molts anys, s'iguala el patró de conducta, el patró d'ús de serveis que tenim als locals. Hi ha un estudi molt interessant fet a Aragó que comparava el comportament sanitari de la població migrant amb la població autòctona i desmenteix la idea aquesta del turisme sanitari i de l'abús que fan els migrants. Segons aquest estudi, les persones migrants utilitzen molt menys tant l'atenció primària com l'hospitalària que els autòctons i, a més a més, hi ha dades d'aquest ús inferior. Per exemple, les persones d'aquí anem a l'atenció primària un promís de 7 vegades l'any, 7,1 per ser exactes, i els migrants en situació regular només hi van 4,4 vegades, fan 4,4 visites l'any, i els migrants irregulars en fan mitja. O sigui que compta amb les dades perquè contradiuen totalment aquests mites de que l'usen
1: ho estan saturant tot
0: i de que els serveis estan plens de migrants.
1: Sí.
0: No és veritat. Si mirem la despesa farmacèutica, també resulta que és més baixa. Si els espanyols, nadius, gastem 360 euros per persona l'any en medicaments, els migrants en situació irregular només en gasten 77 i els que estan en situació irregular 9. Això amb dades reals, amb dades concretes, no són hipòtesis, són dades concretes de la població aragonesa. El director d'aquest estudi concluïa dient el migrant irregular ve a treballar i a buscar-se la vida i l'últim que el preocupa és anar al metge. I som nosaltres que estem molt preocupats i molt interessats en anar al metge, però aquesta gent té altres preocupacions, té preocupacions per trobar treball, per poder-se alimentar cada dia, per poder viure sota un sostre, etc. Per tant, no tan sols no se sobrecarregarà el sistema, sinó que la regularització tindrà un impacte social i comunitari positiu. hem d'entendre, per tant, que són uns ciutadans més, es calcula que seran entre 500.000 i 800.000 persones que podran treballar i que aportaran en pagament d'impostos i que, per tant, tindran accés als mateixos drets que la resta dels 50 milions. Si a Espanya en aquest moment hi ha uns 50 milions de persones, i serà la incorporació de mig milió una miqueta més al sistema sanitari.
1: I que són molt necessaris, perquè moltes de les feines que es fan precisament són elles, són aquestes persones les que les fan. I a part dels aspectes sanitaris i socials, podem parlar també d'una qüestió de justícia?
0: Efectivament, ho comentaves a la presentació del programa d'entrada, no? I és un aspecte del qual es parla poc, però em sembla importantíssim, perquè a l'actualitat estem molt preocupats per temes econòmics i defensa dels privilegis individuals i grupals, però parlem poc dels aspectes ètics. La justícia és un principi de la bioètica que ens diu que les persones s'han de tractar amb igualtat, independentment de la seva condició, i proporcionar tractaments mèdics en funció de les necessitats reals i no de privilegis. En aquest sentit, hem de recordar que ningú està malalt per caprici, i l'atenció sanitària ha de donar resposta a la pèrdua de la salut o ha de garantir les accions de promoció i de prevenció per mantenir la bona salut. És un tema humanitari, és un tema de justícia, i de fet l'accés a l'atenció sanitària és un dret reconegut en la Declaració de Drets Humans i en la Constitució Espanyola, i negar-lo genera un patiment evitable i és un acte d'injustícia cap a un sector que forma part de la nostra societat, perquè se'ls nega un dret que la resta de la societat tenim garantit. Hi ha una filòsofa valenciana que a mi m'agrada escoltar-la, que és catedràtica d'ètica, que és la Adela Cortina, on la coneixereu, és una persona ja gran que fa molts anys que parla d'ètica, i diu que cal avançar des d'un estat del benestar centrat en la gestió dels recursos i en criteris econòmics cap a un autèntic estat de justícia que es guiï per principis ètics que reconeguin totes les persones com a subjectes de dignitat. Ella diu que estem en una societat que valora i sobrevalora el benestar, els drets i les llibertats individuals per sobre dels benestar, les llibertats i els drets col·lectius, que parla poc de justícia i en què el debat ètic ha deixat d'estar present. Si ens fixem, en els espais públics es parla poc d'ètica. L'ètica s'ha tancat a la filosofia, a les aules o
1: Sí, s'ha tret. Aquesta assignatura s'ha tret
0: en el batxillerat. I està una mica tancada en el marc universitari, en les facultats de filosofia, però s'hauria de tornar al debat a la societat, no? I pensar que la lògica i el benestar de la justícia, no?, que comporta la justícia, permet construir una societat inclusiva en què tant la cura de les persones com el reconeixement de les persones han de formar part d'una exigència ètica. Per tant, si proporcionem reconeixement legal i atenció sanitària, podem avançar cap a una societat més justa. La regularització administrativa de persones migrants no beneficia només a ells, les persones ens beneficia a tota la societat, perquè construïm una societat on millora la salut i millora l'equitat.
1: S'ha pronunciat les societats, podríem dir les societats científiques,
0: que jo conegui, clar, és un debat que haurien de dir alguna cosa, perquè la medicina, l'atenció sanitària, la salut té que veure amb totes aquestes coses que estem parlant. Que jo conegui, hi ha un pronunciament públic dels grups de bioètica i inequitats en salut i del grup internacional de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària, que és una de les tres societats que replega els metges de família que avui celebren el dia. I aquests grups ho han fet en el sentit de donar suport al decret de regularització. Àmpliament dona suport. Ha expressat tot el recull d'evidència científica que hi ha respecte a l'impacte que hi ha fet servir moltes d'aquestes dades a partir d'aquest document, i donen complet suport al decret. I és més, insta a la seva aplicació, que no quedi en un calaix, i al desenvolupament a totes les comunitats, que no quedi cap comunitat que s'escaquegi, que a vegades passa que alguna comunitat autònoma, com que són les que tenen competències en l'atenció sanitària, s'escaqueixen d'aquestes coses, i adverteixen que s'hauran d'aplicar noves mesures, que això és un procés extraordinari que no regula tothom, no?, i que en el futur s'hauran d'anar aplicant mesures que que permetin anar recomanant a tothom i que no reprodueixin situacions de discriminació com les que s'han produït fins ara.
2: Així podríem acabar, però com es queden uns minuts, podem fer encara unes quantes reflexions de tota aquesta explicació teva i d'aquest aprenentatge que per nosaltres és molt important també del que representa justament aquesta regularització, no?, de les persones migrants i del que representa també per la salut i sobretot pel sistema sanitari, que com hem vist el fet de que aquestes persones, o sigui, que molts pensin que són els que això anirà o se farà que el sistema sanitari doncs vagi tan malament, no? És tot el contrari, perquè justament tot aquest estudi i tal es veu que les persones migrants, una gran majoria precisament no fan servir el centre de salut, el nostre sistema, només en els casos que quan veiem que quan arriben ja són casos d'urgències total i clar, i això és el que representa. I perquè tothom ha de tenir dret a aquesta sanitat. O sigui, que tal i com està ara regular, que va molt bé, està molt bé, però encara queda una part, però vull dir que no totes, des d'aquí, i penso que tu estaràs d'acord, que tothom, és a dir, totes les persones que arriben aquí, tot i que portin, és igual, dies, mesos, poc mesos, no arriben a un any, han de tenir el dret a aquesta atenció sanitària.
0: Sí, sí, és així, i el sistema sanitari, si cal, s'ha d'adaptar a això, no? Fa uns anys érem 40 milions, ara som 50 milions, ara serem 50 i mig, sí. Per dir-ho d'una manera reconegut, no? I bé, doncs si el sistema sanitari necessita més recursos, s'haurien de posar més recursos, no? Igual que s'haurien de posar més escoles pels nens, estan més carreteres perquè hi ha més cotxes. No sé, i que vull dir que la societat s'ha d'adaptar a serveis a la població real que té, no? I això és el que s'haurà de fer. El sistema sanitari ha anat ampliant els recursos i els professionals, però encara es queda curt. Llavors s'haurà de plantejar doncs, un millor finançament, més, no? tenir més pressupostos, tenir més personal, tenir més centres, i això és un requeriment que porta al creixement de qualsevol societat.
2: I de fet és, això forma part també dels governs, no? de la política, que són els que, o dels que governen, no? Que són els que tenen el poder precisament per poder fer això, no? El que passa, que com també has explicat, moltes vegades hi ha un progrés, no? Però en funció de qui comença a governar, aquest progrés se'n va cap al darrere, com va ser el 2012, no? En aquesta aplicació. Diguem que ara hem avançat, però amb el que hem avançat pot tornar un altre, o sigui, no fer marxa enrere, sinó molt marxa enrere de tot això, perquè va en funció de totes aquestes jo he dit abans partit polítics, totes aquestes persones que és el que volen. Primer, el que no volen és que estigui que no volen les persones migrants, no? Però després és que a més en temàtiques com aquestes en lloc d'ajudar doncs fan tot el contrari. És a dir, tu com ben has dit, és necessari aportar més perquè hi hagi més, perquè el sistema vagi millor, no? És a dir, perquè el sistema sanitari doncs tingui més, doncs aquí doncs s'ha d'aportar, és a dir, concedir més al sistema sanitari perquè pugui funcionar millor. Clar. Però moltes vegades és tot el contrari.
0: Clar, el sistema
2: de... aquests retrocessos que
0: hi ha. Respon a les necessitats de la societat. Si hi ha nens, s'han de fer escola. Si hi ha persones, s'han de donar atenció sanitària. I és tenir en compte això. Recordem que el percentatge en producte interior brut que dedica a Espanya a la sanitat pública és inferior a la mitjana europea. Per tant, hi ha marge de millora per equiparar-nos a la resta de països. I, evidentment, com deies, un altre govern pot canviar de nou les lleis, com pot canviar la llei de l'avortament, com pot canviar moltes altres lleis, com pot canviar la llei de l'eutanàsia, com pot canviar
2: tot
0: el que vulgui, no?
2: Tot el que s'avança pot tornar...
0: Exacte. I per això hem d'estar atents.
2: Sí que és veritat que se necessita més, no? I és a partir d'aquí que s'ha de lluitar, però no sé si moltes persones no ho tenen en compte. Perquè quan hi ha un retrocés, de fet també ens afecta a tots, no només a les persones.
0: Exacte, exacte. El decret aquest del Partit Popular del 2012 va ser terrible. Va ser terrible i he comentat els morts i persones que van quedar excloses i va comportar un patiment molt important. Hi pot haver un altre decret d'aquests. Sí. I hi ha un altre govern de dretes que té aquest plantejament. I de moment aquest decret de regularització que s'ha aprovat el mes passat permet això, però s'ha de mantenir
2: i avançar encara més. Vull dir, el que les persones podem fer precisament és ajudar a que això es pugui mantenir, no precisament tot el contrari. Si és que arribem avui al final d'aquesta secció, que per mi és una de les més interessants de tota la setmana, moltíssimes gràcies per aquesta aportació tan valuosa, i de veritat que és un privilegi comptar amb la teva mirada, amb la teva experiència i amb aquesta manera tan clara i pedagògica de posar-nos al dia, perquè ara sabem molt més sobre el que representa per a la salut i la sanitat aquesta regularització de les persones migrants. I bé, ens retrobarem aviat, serà d'aquí a dues, tres setmanes.
0: D'aquí a tres setmanes.
2: Ens tornarem de nou.
0: D'aquí a tres setmanes.
2: I bé, doncs això, com dic, gràcies per ajudar-nos. I ara gairebé són les 10 del matí, fem una breu pausa per al butlletí informatiu de la ràdio. No marxeu, que de seguida tornem a la segona hora del fòrum.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dimarts, primera jornada de la convocatòria de vaga del personal educatiu a nivell comarcal. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció de l'alumnat. L'Ajuntament ha posat en marxa una prova pilot al barri de la Font dels Enamorats, amb la instal·lació de 10 marcs de retenció als contenidors d'escombraries, una mesura que vol evitar que els porcs senglars tombin els contenidors a la recerca de menjar. Els nous suports metàl·lics estabilitzen els contenidors i ajuden a mantenir l'espai públic més net i segur, sense afectar el servei habitual de recollida de residus. Paral·lelament, des de l'Ajuntament també fa una crida al civisme del veïnat i recorda la importància de no deixar bosses fora dels contenidors i de reciclar correctament. Les infraccions per abocar deixalles de manera incorrecta poden comportar sancions d'entre 100 i 300 euros. Després de la victòria i celebració pel títol de Lliga d'aquest cap de setmana per part del sènior femení del CN de Caldes de bàsquet, les jugadores de Javi Ruiz s'han classificat per a la final a 4 que decidirà quin és el millor equip de Catalunya en la seva categoria. Uns partits que es disputaran l'últim cap de setmana de maig al pavelló de les Cremades. Pel que fa al temps, avui dimarts ens espera una jornada estable i sense precipitacions, amb intervals de núvols baixos durant la matinada i primeres hores del matí, però com amb més clarianes a partir de mig matí i ambient força assolellat durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 i els 24 graus amb un ambient suau a primera hora i càlid durant les hores centrals del dia. El vent bufarà fluix al matí, però amb algunes ratxes més destacables durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tanquem la segona hora del fòrum que avui dediquem als 70 anys del Club Natació Caldes. I per parlar d'aquesta trajectòria del passat, del present i del futur de l'equipament, ens acompanya Roc Lleixà i Jaume Balaguer, president i sotpresident respectivament de la Junta de l'entitat. Benvinguts a Ràdio Caldes i al fòrum.
1: Doncs gràcies, moltes gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies.
0: Quan és una celebració i sobretot així de tenir en compte 70 anys d'història, no es pot obviar, no? Doncs mira, passaré primer a fer com una petita o un resum del que és la història del Club Natació Caldes. Podem dir que el CN Caldes celebra durant aquest 2025, no? Que serà tot l'any, són 7 dècades d'esports, valors i comunitat. El seu camí va començar el 7 de febrer del 1956, quan la sala de plens de l'Ajuntament va ratificar oficialment la creació d'una entitat que, amb el temps, es convertiria en un dels grans referents d'esportius del Vallès Oriental. El club va néixer sota l'impuls d'un grup de, crec que era, si m'equivoco, em rectifiqueu, 82 socis fundadors, i amb el suport de l'alcalde, que en aquell moment era Joan Riba, campió d'Espanya de rem als anys 20 i que va ser el primer president, crec que. El punt de partida va ser la inauguració de la piscina descoberta el 18 de juliol, del 1956, i que va ser construïda en un temps rècord gràcies a una aportació de la Diputació en aquell moment de 100.000 de les antigues pessetes, no? Que era una quantitat que a l'època representava, no sé, no sé si com avui podrien ser no sé quants milions, no? Des d'aquell moment el Club Natació Caldes ha anat creixent i adaptant-se als nous temps. La construcció de la piscina coberta del 1968, les millores de serveis a la pista poliesportiva, l'ampliació d'activitats i la incorporació de noves seccions, de fet han marcat l'evolució de l'entitat. Avui, amb més de 3.100 socis, crec, si m'equivoco jo continuo dient...
1: 3.200, sí.
0: O 3.200, veus? És l'entitat esportiva més nombrosa del municipi. Les instal·lacions de les cremades són el seu centre neuràlgic, dues piscines, una actualment fora de servei per avaria, un gimnàs renovat i els espais de la Font dels Enamorats adaptats per recollir el pàdel, tot i que també, i això ho parlarem durant la entrevista, no? Que de fet amb la piscina de la Font dels Enamorats també hi era, però a partir d'ara doncs això quedarà aparcat.
1: Però després de 20 anys sí, queda definitivament aparcat, sí.
0: Però amb això ja parlarem més endavant. Tot plegat, ja dic que tot el que diem està gestionat pel club del CN Caldes en règim de lícit, no, en aquest cas, ara no sé si ho estic dient bé, no, tot gestionat pel club en règim de licitació, mentre que els pavellons municipals, o sigui, això seria amb el tema de la Font dels Enamorats, però o sigui, els pavellons municipals gestionats per la regidoria d'esports es deixen sempre que el club els necessiti, no? Com a qualsevol altra entitat que el pugui necessitar.
1: Igual que el camp de futbol, igual que el pavelló de hockey, són instal·lacions municipals, i nosaltres si fem natació doncs necessitem la piscina, si fem bàsquet necessitem el pavelló de les cremades, si fem futbol sala necessitem el pavelló del Bogarai, sí. Independentment de les instal·lacions de les cremades.
0: Exacte. I de fet, per celebrar aquests 70 anys, el Club CN Caldes ha volgut portar l'aniversari al carrer. Un exemple és la jornada esportiva que es va fer a la plaça de la República, on socis i no socis han pogut gaudir de sessions obertes, com ara m'explicareu bé això de que el GAT, no? I el Woody Power,
1: bueno.
0: I és a dir, que de fet és aquesta celebració 7 dècades de vida, d'esforç compartir i de passió per l'esport que formen part de la història viva del municipi.
1: Això entre les activitats al carrer, hi ha diverses de programades, n'hi ha 400 programades, n'hem fet una. La veritat és que la primera, jo crec que vam fer poca publicitat perquè va venir poca gent, i en el fons la gent que venen a fer activitats els hi costa que els vegin pel carrer fent-les, no?
0: Dins de lo que seria les instal·lacions.
1: Sí, per sortir al carrer, que va passant gent i vas, clar, vulguis que no, aquestes activitats hi ha postures una mica estranyes, eh, la veritat, i al final doncs, la gent prefereix deixar-ho en la intimitat del club.
0: Doncs vinga, comencem les preguntes. Les podeu contestar indistintament, Roc, que tu també. Aquí el Jaume, no sé...
1: No, jo passa amb els esportius, jo estic més al dia.
0: Estàs
1: al dia. El Roc
0: és més a l'entitat, a la Junta, podríem dir.
1: El Roc és més, de, és més a nivell institucional i històric del club, evidentment, clar, perquè fa molts anys que hi és, oi?
0: Quants anys, Roc?
2: De president 34, eh?
0: Wow.
2: Però ja estava abans, vull dir que és de...
0: Sí, abans. El que és dins del club, podríem
2: sempre,
0: dir...
2: Sí,
0: 70 anys no, perquè no. Això seria... Veníem els diners, jo no...
2: No, jo vaig entrar quan tenia 18 anys, feia karate, i em van col·locar a la Junta d'Orient i, bueno, vaig passar per tesorer vicepresident, i quan era vicepresident, el Ferran Vilanova, gran president, va dimitir, em va tocar entrar a president, i encara hi soc, el 92, i mira, encara hi som. Tinc una bona Junta, per això hi soc, perquè sol no es pot fer res, i molts de la Junta fa molts anys que hi som,
0: Doncs així per començar, com, o sigui, com resumiríeu aquests 70 anys en una imatge, és a dir, si és possible, amb poques paraules o d'alguna manera com una sensació?
2: A veure, el club aquests anys ha passat per moltes situacions, alguna crisi important. Estem condicionats una mica pels preus públics, una mica bastant, i bueno, jo recordo èpoques molt complicades que es pagava la llum a plaços, no? Llavors, fa molts anys. Llavors, a partir d'aquells anys, bueno, el que vam fer va ser ja decidir fer posar el gimnàs, en la qual vam poder crear un altre tipus de socis que pagaven més, i vam donar la volta a la situació a partir de fer ja més activitats que no només fos la piscina, no? I bueno, i ara estem funcionant amb una crisi important provocada pel Covid i per la pujada d'energia, i estem, bueno, també estem pendents de la renovació que s'ha de fer, perquè estem en concessió, no estem en concessió en aquests moments d'un servei municipal d'esport, o sigui, no tenim la concessió del patrimoni i per tant estem a les condicions del servei, i ara estem amb aquest servei vençut el mes de febrer i s'està en la renovació i no sabem com acabarà.
0: Perquè, clar, la Junta, sou vosaltres qui, diguem, gestioneu tot el... Però després, clar, la gerència del club és a part.
2: La Junta, o sigui, nosaltres, la Junta del Club Mateixa Caldes, bàsicament la nostra funció és gestionar el Club Mateixa Caldes amb totes les seves 8 seccions. O sigui, nosaltres gestionem futbol sala, natació, totes les seccions. Llavors, aquesta entitat vam optar a gestionar les instal·lacions de les cremades, com podria ser una altra, i gestionem també les instal·lacions de les cremades. Aleshores, en principi, és el funcionament que tenim.
0: Quan penseu en el 7 de febrer del 1956, en aquell acte fundacional, que us ve al cap? Ja sé que en aquell moment no estàveu, però
2: ja, sí,
0: la història...
2: Ja hi era.
0: Però seria un tan petit que aquí,
2: sí,
0: no. Però
2: ja,
0: això...
2: Jo tenia un any.
0: És tenint en compte la història.
2: Fa poc us feia l'any.
0: Sí.
2: Vale.
0: Tenint no sé, en compte la història.
2: No sé, jo conec gent que estava, el meu sogre, la Joana Balaguer, estava amb els fundacions del seu pare,
0: sí.
2: I bueno, aquella gent van fer una cosa molt important, que és tirar endavant un club natació, que en aquelles èpoques piscines em sembla que n'hi havia molt poques als pobles, no crec que fossin gaires, encara hi ha molts pobles que no en tenen ara, 70 anys després, i per tant penso que va ser molt encertat per la gent que va fundar el club i ho van fer tot això. Molt bo, i llavors això ha provocat que ara doncs, estem en 3.200 socis, havíem sigut més abans del Covid, i per tant a Caldes és molt important la gent que està fent esport en aquestes instal·lacions.
0: Què creieu que ha fet que el club arribi justament a aquesta data, 70 anys, no? Perquè això no es fa cada dia, i amb tanta força i també tanta vida.
2: Bé, com has dit tu, hi ha una gerència que ho gestiona, eh? Hem tingut diferents gerents, hi ha l'Artur, que ho porta molt bé, Artur Cardona, i la Junta realment el que fem és fer de Junta, o sigui, fer prendre decisions a nivell de macrodecisions, vale? I la gestió està molt professionalitzada. Pensa que hem comptat amb l'ajuda de molts professionals, molt bons professionals. El club, la gent no ho sap, però hi ha 50 empleats, O sigui, no, no tots al 100%, però hi ha 50 plets, hi ha moltes famílies que viuen, que en viuen, i per tant hi ha una gran massa de professionals que fan possible que això funcioni, no a la Junta. A la Junta prenem les grans decisions cap on, volem, cap on va el barco, però vull dir, per això els que porten el barco són professionals molt qualificats i que es fa la feina ben feta, perquè si no no tindríem 3.200 socis.
0: Clar, és que és això.
1: Jo crec que és important dir que els temps també s'han acompanyat, s'ha posat molt de moda fer esport, però el bo que tenim al club és que ens hem adaptat a aquestes modes. Nosaltres no, no hem anat tard de les modes, sinó que ens hem adelantat una mica i sempre hem tingut a l'abast l'oferta de poder donar a la gent de Caldes, i la gent s'ha enganxat de seguida, i aquest és l'avantatge. Nosaltres som un club molt, molt, molt professional, com ha dit el Roc.
0: És a dir, les modes en alguns tipus d'esport, d'altres, vull dir, a veure, la natació és, podríem dir que no sé si és l'estrella, però podríem dir perquè és, forma part, igual m'equivoco jo, eh? Però després està, com també en diem, aquesta seria nova, el pàdel, no? El tennis.
1: Jo t'explico.
0: Tu explica tota la...
1: La natació és la secció que dona nom al club, Club sí. Natació Caldes, i és com és on va començar el club, amb uns forofos d'aquella època de voler nedar, i es van emparrant que volien fer una piscina i ho van aconseguir, no? Nosaltres hem tingut molt bons entrenadors en el club, hem tingut molt bons nedadors en el club històricament, i això és el que ens ha donat més força. És el fet diferencial que tenim respecte a altres gimnasos i altres ofertes que hi ha al voltant. Nosaltres tenim piscina. La secció
0: dues, natació... tot i que dues, diguem-ne,
1: el que passa que és el que em anava a dir ara, que
0: sí, no, això ja també
1: els últims dos anys el fet de no tenir la piscina antiga operativa ens ha afectat molt la secció, ens han plegat molts nanos i nanes perquè no hi havia opcions per entrenar.
0: Ahí està.
1: I això és un problema molt gran. Hem tingut que baixar a la secció de waterpolo, hem tret equips. A la secció de natació ens ha plegat molta gent que s'ha anat a entrenar a altres clubs, i això costarà molt de remuntar. Això costarà moltíssim. A nosaltres ens sap molt greu, però és la realitat que hem tingut, amb una sola piscina per usuaris, per waterpolo i per la secció de natació no n'hi ha hagut prou. La gent molta s'ha cansat i al final doncs han marxat. És un problema, però vaja, en aquests moments hi ha hagut molt temps que la secció de natació ha sigut l'estrella. En aquests moments tenim dues seccions, que són la de futbol sala i la de bàsquet, que hi ha més de 200 nenes i nens a cada secció, amb bons equips, amb entrenadors, tots són federats, són les seccions que ens tiren més del carro. El pàdel, com has dit, el pàdel el teníem a la font, però quan vulguis entrar en el tema de la font ja ens ho diràs.
0: Sí, això més
1: queda, nosaltres seguim tenint la secció de pàdel com a CN fins al final de temporada, que és el final d'any, i a partir d'aquí decidirem a veure què volem fer junt amb els jugadors.
0: Hi ha algun moment històric que considereu especialment simbòlic des de l'inici del Club Natació?
2: Jo crec que el que va canviar més la dinàmica del club com a tal va ser el que he comentat abans, de que vam deixar de tenir només una piscina per banyar-nos i vam començar a fer activitats, vam posar un gimnàs, que ens vam haver d'endeutar perquè no teníem un duro aquella època, i el posar el gimnàs, que va, com deia Jaume, va agafar la moda, que la gent estava anant a gimnasos, això va ser per mi el més important, el canvi que va fer la dinàmica del club. Potser no estaríem aquí si no haguéssim fet aquest canvi d'adaptar-nos a posar un gimnàs. Aquell moment el que vam fer va ser les quotes, que eren molt petites i que la gent no venien gaire. Vam fer un segon tipus de socis que pagaven més, que són els que tenien dret al gimnàs, i per tant vam fer dues categories. Encara en queden molts de la categoria primera, el que em van dir socis honoraris o fundadors o així. I bueno, aquest va ser per mi la clau de que el club vagi arribar fins aquí. Jo recordo que allà, perquè estava a la Junta, no era president, per tant fa molts anys, i que estava molt malament, perquè havíem arribat a pagar la llum d'un any firmant lletres per pagar l'any que següent. Vull dir, molt complicat. Sí, el problema era sortir-se'n, perquè no era fàcil. Clar, pensa que en piscina sola, si un estiu plou, pues no fas un duro. Llavors molt estacional, no? Llavors el fer un gimnàs que la gent pot venir cada dia, doncs ja va permetre, dic, posar unes quotes més correctes, doncs per reflotar el club, i per això hem arribat fins aquí. Per tant, per mi el més important va ser el fet de que decidíssim fer altres activitats que no fos només natació.
0: Parlant dels inicis i la evolució, el club va néixer amb 82 socis, com havíem comentat abans. o amb sí, socis fundadors, i una piscina descoberta. Com ha canviat tot plegat des d'aquell primer moment?
1: Bueno, Roc ha viscut tots els canvis, jo crec.
0: Sí, és el millor, diria que és el millor.
2: A veure, inicialment el club tenia una piscina de 50 metres, que en deien olímpica, fora.
0: Això era algo que es, sí. Era una destacava, podríem dir.
1: I de 5 metres de profunditat.
2: Sí, amb dos trampolins.
0: Destacava Caldes, precisament per aquesta piscina que després doncs, es va treure.
2: Sí, sí, hi havia dos trampolins bestials, vull dir, algo serios, i era piscina.
0: Era per fer competicions sí, importants,
2: sí, sí, inclús de salt, si convenia. Bé, els mons, tot canvia, allò va ser molt complicat, la gent s'hi estava molt en contra, de deixar la piscina de 50 metres que era, però, clar, fer una reconversió amb un mòdul, o sigui, quan estem parlant que hi ha subvencions de la Generalitat de Diputació, tenen uns mòduls preestablerts que són, doncs, en un poble no hi poden posar una piscina coberta, de 50, o sigui, els mòduls van de dues piscines, la gran, dins del mateix entorn, i una de petita, o sigui, que aquí també tenim dos piscines dins del mateix tancat, vale? La petita és per fer altres tipus d'activitats. Llavors, un mòdul d'aquest tipus, que són les que financen i subvencionen amb 50 metres, Caldes no és que no ens ho mereixem, és que no ens el donen, senzillament. Mm-hmm. Vale?
0: Això està... És el que va passar.
2: Sí,
0: i a més necessitava que fos
2: una renovació. Llavors el renovar va ser pues, que es va fer és destruir tot el que hi havia a l'anterior i fer aquesta nova al mateix lloc, que es tapa i es descobreix, que té dos mòduls, una de 25 metres, que ja es pot competir, i té una de petita que és per fer activitats i per qualsevol cosa. I llavors això és el que ha passat amb aquestes piscines. A dintre tenim dues piscines tancades, realment no una.
0: Sí.
2: A dintre hi havia la piscina coberta l'antiga,
0: que és que també és de 25 metres,
2: sí.
0: No?
2: I llavors fa uns anys vam fer, és una segona piscina al fondo, que no es veu massa.
1: Per nadons,
0: és una piscina petita, com les que hi ha, diguem, a la principal, no? Que tens una gran i una altra pues, per fer aquagym o el que sigui, no? I per
2: sí, que va funcionar molts anys per fer escola, més que clar, l'escola ensenyant a de nens petits, i això també és una activitat que es va perdre fa molt temps, ja ho diga. Perquè amb aquests problemes que tenim la piscina. Clar, la piscina aquesta coberta pues, tenia molts anys, estava molt malament i llavors al final l'han tancat correctament, no hem de passar pues, cap problema d'accidents. I això és l'evolució de la piscina. Què més ha passat? Pues, bueno, que hem anat ampliant seccions, al fer les instal·lacions noves de la piscina coberta, la piscina descoberta passada a la coberta, pues, s'han generat una sèrie de sales que ens han permès pues, fer activitats de tot tipus, de tipus de
1: dirigides.
2: Dirigides.
0: Perquè quan estava la piscina del 1968, la gran, no? També estava la coberta, o sigui, vull dir que funcionaven les dues.
2: Sí,
0: i justament la descoberta és perquè, a més, de cara a l'estiu, això permetia doncs, que moltíssimes persones del poble gaudia d'aquesta piscina, no?
2: I
0: l'altra quedava exclusivament doncs, per fer més, o per entrenar, per competicions,
1: bàsicament era per entrenar,
0: o pel soci,
1: per
0: no?
1: Waterpolo i pels cursets de la canalla.
0: Sí. Exacte, vull dir que és
1: el
0: que...
1: I per col·legis, que també
2: tenen usuaris a l'hivern, també, usuaris.
0: També els usuaris de l'hivern, doncs, que feien servir la piscina, doncs, cada dia, vull dir, i continua. A l'actualitat, clar, la nova piscina, el fet de que és coberta i descoberta,
2: sí.
0: I, clar, a l'estiu, doncs, queda... Però això que tu has comentat abans, jo, a l'estiu estarien, si plou cada dia, doncs es quedarien, home... sempre queda l'opció de tornar-la a tapar.
2: Bueno, de totes maneres actualment quan fa mal temps la gent no va,
0: sí.
2: Encara que sigui la piscina coberta o descoberta. Per tant, si només ens refiéssim de la piscina no sé si estaríem aquí, perquè és molt estacional. Llavors el fet de tenir aquestes instal·lacions noves va permetre fer moltes sales, un gimnàs correcte i poder pues, posar més coses dintre de l'activitat del club i per tant amb una estabilitat.
0: Què és el que ha estat més difícil durant aquest recorregut, no? I per una banda el més difícil, per l'altra el que, diguem, per vosaltres heu vist com a més gratificant, no? Al llarg, o sigui, des del moment que vosaltres esteu i també us han explicat la història, no? Des de la primera.
2: A veure, aquí hi ha dos vessants, jo explicaré l'econòmic i per explicar l'esportiva.
0: Sí.
2: El més difícil és aguantar, vull dir que estan amb preus al principi controlats per l'Ajuntament, perquè sempre ha estat present, perquè el terreny o sigui, tot i que les instal·lacions inicials va fer el club de Nació Caldes, vol dir que la piscina es va pagar amb les subvencions, vol dir que la piscina coberta es va fer també per part del Club de Caldes, totes aquestes instal·lacions, com que estaven sobre terreny municipal, doncs evidentment al final són municipals. A aquella època dels mesos estaven condicionats els preus per l'Ajuntament i ara són preus públics del tot. I llavors el més complicat parlant de continuïtat i econòmicament és els preus, perquè moltes vegades per pujar quotes has d'esperar que ho aprovin si volen els polítics, i si volen després s'han d'aprovar és molt llarg i mentre estan perds diners. Bueno, fins al Covid ha sempre sigut una entitat que hem anat sortint-se'n i ara està més complicat. I llavors la part esportiva, l'evolució...
0: L'evolució i la gratificant, diguem, de com ha evolucionat, ja deixant, tal com esteu explicant, la natació era, diguem, com estava en un principi i tal, però ara, diguem, s'ha obert a més activitats esportives, tenint en compte també el que es fa dins d'esportives. A veure, si considerem, per exemple, doncs, activitats com pilates, és que n'hi ha tantes, no? Sí. Tai chi i tal, vull dir que no sé si això es podria considerar esport, sí que ho és també, però també és com una part...
1: És esport de lliure, no és
0: sí,
1: esport federat.
0: Exacte.
1: Sí, aquí també... A veure, com dèiem abans, les modes han marcat, no?, també, i tot l'esport ha evolucionat d'una manera molt bèstia. Caldes és un poble que històricament hi ha hagut molt esport. Ja tenim un bon hockey sobre patins, tenim un bon futbol, tenim el bàsquet, històricament hi havia el club bàsquet Caldes, hi ha hagut tennis que estaven a la font. Aquí Caldes és un lloc que s'ha fet molt esport sempre. Després el club Natació el que ha fet és intentar aglutinar el que s'ha pogut. Va créixer el futbol sala, a part del futbol gran, doncs va créixer el futbol sala i també el vam acollir dintre de la nostra entitat, i això ha fet que anés creixent tot el nostre club gràcies a tota l'evolució de l'esport de Caldes, no? Pensem que el hockey, això el Roc m'ho dirà millor que jo, el hockey era del club Natació Caldes originalment.
2: Sí, el club originalment era del club Natació Caldes.
1: Era el club Natació Caldes.
2: Separar... però bueno, havia sigut Club de Caldes.
0: Ara seria el Rec Lassen, no?
1: Sí. Vull dir que tot té la seva evolució, no? Tal com ha dit ell també. Ara és un club que molt consolidat, que ho porten molt bé, tot i que aquest any han tingut els problemes de baixar, i és un molt bon club petit, això jo penso que no és res a... Res a
2: sembla que es queden, eh?
1: Al final, sí.
2: No sé, van dir que si compraven les llicències que feien, sembla que...
1: Bueno, però han fet molt bé la seva feina els últims anys, però originalment era la connotació del Caldes, hockey i patins. Després vam muntar el futbol sala, el vam aglutinar dintre del club. El bàsquet de Caldes també el vam posar. Hi havia dos clubs de Caldes, de bàsquet. Caldes no és poble per tenir dos clubs de bàsquet, ho vam ajuntar tot junt. I després el que deies de les activitats dirigides, doncs tal com he dit, són modes. Uh-huh. Es posa molt el pilates, nosaltres fem pilates, nosaltres fem el GAC, que és un tema de força amb peses i amb estiraments. Deies tai chi, no sé si en fem, però...
2: Ara sembla que no.
1: No, vale. Però bueno.
2: N'hem fet molts anys, jo havia anat.
1: Però es fa espinning en bicicleta, es fan una cosa que funciona molt bé, que és l'aquagym.
0: Exacte, és el que anava a dir, l'aquagym.
1: Totes les zones d'aquagym estan totes plenes, sí. I la gent està molt contenta. Es fan moltes, moltes coses. Hi ha gent molt professional entre el club, com són la Lorena i el Roger Armengou, que porten molt bé tot el tema aquest. No és fàcil, perquè els monitors d'aquest tipus de monitors d'esports, bueno, com que no treballen 8 hores seguides amb els clubs, van a altres clubs, a vegades és complexa gestionar-ho, però tant la Lorena com el Roger doncs ho porten molt bé. L'esport ha evolucionat i nosaltres com a club hem evolucionat de la mateixa manera que ha evolucionat l'esport a Caldes, això és el que hem intentat.
0: Pel que fa al present del club, com definiríeu el moment actual del Club Natació Caldes? Igual ja ho heu dit però bé, el que és l'actualitat.
2: A veure, parlant del Club Natació Caldes, com he dit abans, hi ha dos vessants, és la part esportiva. Tenim unes seccions que en aquests moments, i jo no sé, fa 5 anys, clar, nosaltres l'objectiu de gestionar les instal·lacions municipals com a junta ha sigut, doncs, guanyar diners perquè els nens que fan esport federat, doncs, poguessin pagar més.

0: Òbviament, és així. Gestionem això, nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, la Junta no cobra, i per tant, pues, el que hem de fer és fer coses que serveixin per a algú pel club. Nosaltres, com que al final, com que s'ha anat, tot això de les concessions s'ha anat complicant bastant, que és més complicat que te la puguin renovar, pues ja vam preveure fa 5 o 6 anys que si un dia no tinguéssim la possibilitat de guanyar diners gestionant les instal·lacions, pues les seccions tindrien problemes perquè no eren sostenibles, perquè estaven subvencionades. Ja vam prendre la decisió d'anar regulant les quotes de manera que al final, si un dia no aconseguíssim la concessió, pues totes les 8 seccions siguessin sostenibles, poguessin sobreviure sense subvencions. Ho vam aconseguir, l'any passat ja van ser sostenibles, si m'equivoco, i inclús amb petits dèficits, que hi ha petits beneficis, i per tant, com a club esportiu, la part esportiva té futur del tot, i no depenem de la concessió. En quant a la gestió, la teva que fem gestionar econòmicament la concessió, doncs ho tenim molt complicat. Perquè bueno, el Covid i post-Covid...
1: És que aquí és, també volia jo entrar, el Covid de fet, ho heu comentat, no? Va afectar moltíssim, bueno, com a tanta, però en el club natació, clar, el fet d'estar
2: tancats
1: tant mesos, no? Perquè va ser bastants, no és el fet de que arriba un moment que les persones ja poden sortir al carrer, i vull dir que el club va haver d'estar tancat molt de temps. Clar, això representava
0: sí, van tancar els treballadors, evidentment es va mantenir, va fer un ERTO, però cobraven bastant bé per poder viure, i no tan sols és l'època ben bé Covid que vam estar tancats, és les conseqüències, perquè la gent es va quedar a casa i va tornar a engegar, perquè els havien sigut quasi 4.000 socis, sí. Abans de Covid eren quasi 4.000.
1: I és possible que potser doncs, algunes persones doncs, es donessin de baixa?
0: Inicialment va venir a deixar de venir gent, i per tant pel club, en quant a la gestió de les instal·lacions municipals, del servei municipal d'esport, durant bastants anys post-Covid ha sigut deficitari. Fins ara que tornem a ser rendibles, però que arrosseguem una deuta important.
1: Però de 4.000 que dieu que hi havia, que ara pensem que 3.200 socis està molt bé, però clar, encara... No
2: vam arribar a 3.800
1: o 3.800, que encara no s'ha arribat a aquesta quantitat.
0: Bueno, no hi cabíem quasi bé, vull dir que no.
1: Tampoc és que estigui malament, no?
0: Estem bé. L'únic problema en aquests moments, com i repeteixo, com a gestors d'un servei municipal, és que bueno, al seu moment pues, preveient la Junta van anar als bancs, es van donar crèdit, aquella època els Covid i els crèdits de l'ICO els eren fàcils, ens van fer un endeutament important pensant que l'Ajuntament no hagués de pagar l'endemà ja els sous, i bueno, el que passa que ens ha passat és que aquesta deuta molt està solucionada i una part important no, perquè l'Ajuntament ens diu que no la pot pagar perquè això no és Covid. Aleshores, bueno, estem en una situació que tenim deutes, que esperem que puguem renovar la concessió per pagar-les, i si no, doncs tindrem complicacions de veritat. Si no...
1: O sigui, la concessió s'ha de... és tenir-la de nou, però amb l'Ajuntament.
0: Sí, l'Ajuntament, o sigui, fins l'última vegada eren instal·lacions que ens deixàvem amb unes pliques també. Ara van decidir, l'última vegada van decidir fer el servei municipal de l'esport, com és el servei de recollida de deixalles o el servei de tal.
1: Sí. Vale?
0: És un servei municipal. I aquest servei municipal, com tot servei municipal, el pot gestionar l'Ajuntament directament o pot fer unes condicions econòmiques que pugui anar gent a dir jo el vull gestionar. Vale? Estem vençuts des de febrer i estan en la relació amb certes dificultats administratives. No sé què, no és que vaig a res. Clar, nosaltres el problema nostre actual com a gestors del servei municipal és que si no ens renoven si no ens presentem i guanyem la pròxima adjudicació, doncs tindrem greus problemes econòmics com a club pel problema de la gestió. Llavors això esperem que no passi res, que puguem accedir a la renovació i en 4 anys més doncs, puguem solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així, i si renova, doncs no passarà res, anirem funcionant, i si no renova, doncs, bueno, Dios dirà què diuen.
1: De fet, 3.200 socis representa una entrada de diners, és a dir, hi ha unes quotes, per exemple, en tema de natació, piscina, hi ha unes quotes antigues que es mantenen, no? El fet, però només estem parlant de la quota més antiga, o sigui, el soci més antic, no?, que pot conservar aquest

0: joves potser han canviat a ser socis en dret a tot.
1: Exacte.
2: Però no hi ha quotes noves d'aquest
1: tipus. Sí, però per exemple, quan diem, o sigui, d'aquests joves que podríem dir que fan més activitats, poden conservar la quota antiga i pagar la diferència...
0: Suplement, sí.
1: Bueno, suplement.
2: Sí, però és que no hi ha cap jove que tingui quota antiga ja.
0: Sí, bueno, és que...
1: Bueno, te parlo de joves, al millor a partir de 40, de 40 que fa molt.
0: Mira, digues una cosa, jo no recordo l'any, però jo no era president i fa 38 anys soc president. Per tant, aquest canvi de quotes almenys fa 35, 36, 38 anys. Per tant, imagina't els que aquella època anava... Tenen edat, eh?
1: Jo
2: que em faré 60, jo tinc quota antiga perquè ma mare em va fer soci del Club Motació quan tenia 5 anys.
0: Aleshores, no és important les quotes.
2: Tinc 60.
1: Jo la conservo perquè quan vaig arribar aquí, doncs mira, ja està. Però sí.
0: No és important aquesta massa de socis antics, no se'n poden fer de nous, com he dit el Jaume. Sí. I per tant el tema
1: és
0: està...
1: la gent que entra de nova paga el que volen, és a dir, si només vol fer natació
0: no és possible,
1: no és possible. Pagues la quota que allí te paga i pots tenir tot. O sigui, accés a tot, a totes les activitats, a tots els esports.
0: Pots fer pagant la quota normal, pots fer gimnàs, pots fer natació,
1: fer servir les màquines amb professor també.
0: No, llavors els que volen activitats paguen un suplement per fer activitats dirigides, que són 8 euros només, vull dir que no és pas...
1: No, que no és una barbaritat.
0: Aleshores, si vols un monitor que et faci la classe, has de pagar-lo. Però si ets soci o no ets soci. O sigui, bàsicament, quotes aquestes antigues n'hi ha poques, ja. Mm. Però, bueno, no es tracta... La majoria són gent que no va mai. Bueno, però és estupendo. També... Ja veurem què passa a partir d'ara, com ho fem, perquè clar, si no tinguéssim una concessió, tots els socis del club serien realment socis del club, que ara estem en una situació que són usuaris, molta gent no té clar que allò és municipal i punto i es paga una quota per fer-ho servir, no hi ha l'esperit dels 3.200, no tothom té la sensació de pertenència a un club esportiu que l'ajuda perquè hi té els nens i perquè té història, no? Molts són allà, són usuaris, i per tant si no tinguéssim la concessió, tot això ens canviaria molt.
2: És una cosa que no hem aconseguit, que la gent se senti realment sòcia del club natació. Els de seccions sí, perquè porten les samarretes de joc que posa Cine Caldes i van pel món com a Cine Caldes, però la gent que ve d'usuària diàriament al club, ells pensen que venen amb instàncies municipals i moltes vegades quan tenen una queixa se'n van a l'Ajuntament. Això diu un poc del que sap la gent de com funciona el funcionament de tot això.
0: Sí.
1: Però també és veritat que moltes vegades quan hi ha alguna cosa que afecta concretament no vas directament a la persona que està allà, no? Vull dir que està en aquell moment treballant.
2: Bueno, com he dit ja, la Lorena i el Roger són els que paren un cop quan hi ha algun problema a baix a la sala, sí.
1: No, i a més, és que ara m'ha vingut al cap, no? La importància que tenen aquestes persones, no? Que en un moment determinat doncs, poden salvar la vida a una persona, com és en un cas de fins i tot d'un atac de cor.
2: Vull
1: dir que, sí, per això de la pregunta
2: passat,
1: és així, i aquesta, i s'ha salvat aquesta persona, sí. Justament per el fet, Joan Busquets, no?
0: I el Paco va ser el monitor, que sí. Fa molts anys que és també, que gràcies a ell està aquí. I estava allà, i professional de la vida, i van fer servir tot el que havia de fer servir per despertar-lo.
2: Sí. És que, com hem dit abans, nosaltres som un club que som molt professionals, molt professionals, i això vol dir que tots els monitors passen uns cursets de primers auxilis, a part dels cursets que fan de professional com a professional, no? Però cursets de primers auxilis, de final desfibrilador, de primeres aplicacions en qualsevol cosa...
1: De temes de salut que poden passar, sí. Perfectament.
2: Doncs tots passen el curset aquest de riscos laborals, tot.
0: Bueno, som un club que tenim tothom assegurat,
1: sí.
0: No volen problemes, i tothom amb la formació adequada per la seva feina i una mica més. Per tant, és important que ja hi hagi capacitada.
2: Jo crec que pel servei, pel tipus de servei que donem i per les instal·lacions que gestionem, jo no crec que estic segur, som un club barato. Som un club molt barat.
1: Clar, per això, no sé, a vegades com tenint en compte club natació i el que també heu dit que és municipal, doncs moltes persones ja pensen que i de fet el preu és com molt públic, no? Podríem dir, perquè també trobes que, o sigui, no piscina, perquè piscina és la que hi ha aquí, ja sí, pública, bueno, sí, també està la de la Font dels Enamorats, no? Però piscina pública és aquesta.
2: Sí.
1: Després, de gimnats privats hi ha molts, dir, clar, i ahí és on veus la diferència de preus, no?
2: Bueno,
1: I de activitats també, vull dir,
2: activitats,
1: les activitats.
2: Nosaltres fem moltes, sí, més activitats.
1: Tipo pilates,
2: el que passa és que públic seria si el dèficit que podem causar ens ho acordi l'Ajuntament.
1: Sí,
2: i això no existeix.
1: Això no existeix. Clar, per tant, no es pot dir realment que s'està fent servir la paraula
2: és
1: municipal.
2: És una entitat privada,
1: sí,
2: que gestiona instal·lacions municipals.
1: Municipals.
2: Però l'entitat és privada.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Servei municipal.
2: Servei, sí, municipal.
1: Tot i així, a l'actualitat hi ha 3.200 socis. Encara no és rentable amb la quota que paga el soci, perquè que, o sigui, quin creixement hauria de tenir per poder dir és rentable?
2: No, el creixement en 3.200 socis hauria de ser més que rentable. El problema és que els gastos energètics dels últims 3-4 anys han pujat tant que les quotes que tenim actualment l'Ajuntament no ens les ha deixat pujar a nivells del que hauria de ser. Aquesta és la diferència,
1: que no cobreixen.
2: Pensa que escalfar la piscina costa molts diners cada dia. A l'hivern tenir les instal·lacions calentes perquè la gent pugui fer l'esport tranquil·lament costa molts diners cada dia. El problema és de costos, no és d'ingressos. Ingressos en tenim,
1: sí, sí, sí, sí.
2: I funcionen bé. Tal com ha dit el Roc, les seccions són autosuficients després de molts anys que no ho eren. Ara són autosuficients.
1: És cobrir els costos.
2: Cobrir els costos, nosaltres no volem guanyar sentit,
1: sí, sí, sí,
2: volem cobrir els costos, que la gent cobri cada mes. Els treballadors cada any tenen augment de conveni, o sigui que s'ha d'augmentar, l'aigua puja, el gas puja, els subministraments pugen, tot puja.
1: O sigui, pel que es fan a les activitats, no? O seccions, quines tenen més força o més acollida de cara a l'usuari, no? A la gent actual, a l'actualitat.
2: Seccions o activitats dirigides?
1: Activitats i seccions.
2: A veure, les activitats dirigides també va per modes. Per,
1: sí,
2: exemple, va haver una època que l'espini, la bicicleta estàtica, anava a tope. A tope. Ara no hi va tanta gent i fan, pues, aquagym. Vale, pues aquagym a tope. Ara no fan tant aquagym i fan, doncs,
1: pilates
2: està ple. El body power està ple.
1: Què és el body power? És que m'he quedat amb les pares, jo sento, no ho sé.
2: Clar, jo no soc tècnic, però jo quan veig el que fan, pues, fan activitats amb peses,
1: vale,
2: i fan activitats,
1: vale, sí,
2: i fan activitats
1: ja
2: que el propi cos, doncs,
1: la musculatura.
0: Funcional. No?
2: Funcional. Hi ha moltes coses d'aquestes, bueno, intentem posar-les totes sobre la graella d'activitats, no? Va per modes, però en principi quasi totes les classes estan plenes, quasi totes les plenes, perdó, estan plenes a les hores que han d'estar plenes. El dematí hi ha més buits, el dematí no hi ha tanta gent, no hi ha tants usuaris al gimnàs. I a nivell de seccions, doncs, com he dit abans, la secció de futbol sala, la secció de bàsquet, doncs, tenim molts nens i nenes federats, sí, sí. I tenim uns sèniors, masculí i femení, tant de futbol sala com de bàsquet, amb gent molt implicada i que competeixen a nivell català, evidentment.
0: A nivell de seccions total hi ha més nens federats.
2: En total, sí. Sí, sí, entre bàsquet, futbol sala, natació, triatló, waterpolo i natació, més el pàdel, que encara tenim, hi ha al voltant de 600 federats. Clar, som una entitat de Caldes que porta el nom de Caldes de Montbui cada cap de setmana per tot Catalunya, per tot arreu. O sigui, som una entitat que publicita més Caldes de Montbui com a esport de llarg, vamos.
1: De fet, ja ho he destacat en un principi, no? Tant per les persones que formen part com a socis, com per tot el que les activitats que,
2: sí,
1: que porteu, que dueu a terme. Les instal·lacions de les cremades són el centre neuràlgic del club. Com valoreu l'estat actual dels espais?
0: Piscina en cada part.
1: Sí, sí, clar, perquè aquesta, i és molt important. I com, què es necessita per obrir aquesta piscina, que és molt necessària?
0: Hem de començar les obres un dia d'aquests, que ens va dir l'Ajuntament, i llavors s'han de fer, les obres són complicades, allò que dius les paletes, gràcies al que han vingut i gràcies al que han marxat, no? Perquè no sap mai quan hi ha, jo penso que 15 mesos, no sé, 18...
1: Sí, 18 perquè comenci.
0: Estigui en funcionament la piscina.
1: Que
0: s'ha de refer tota, vull dir, és una piscina que té molts anys, que per sota s'hi pot accedir, es veu que està ja tot molt malament i per això es va tancar, i s'ha de fer nova, tot. Llavors, pues, hi ha feina, sé que està, van dir l'Ajuntament, totes les coses públiques van molt a poc, des de que s'ha de fer les condicions de les pliques per veure qui ho fa, s'ha d'obrir l'adjudicació a qui ve, a la millor queda deserta i no ve ningú, has d'anar a començar el procés, i sembla ser que està... I sembla que està ja en marxa, però bueno, no ha vingut ningú, o sigui, encara no ha començat.
1: O sigui, encara les obres estan...
0: Però ben llenyats, jo crec que no es treu ningú. Sí. I si és abans, estupendo, eh?
1: Oh, clar, seria... seria això, vull dir, no sé si, clar, de fet d'aquí un any hi haurà noves eleccions, no sé si una obra com aquesta també podria donar vots, no?
2: No estarà feta.
1: De que,
2: No estarà feta.
1: Per això. Això... No, hi ha d'altres obres que s'han de
2: acabar. Això ens ha perjudicat moltíssim, eh?
1: Mm.
2: Moltíssim.
1: El fet de que, sobretot a nivell de competició...
2: A nivell de competició ens ha destrossat la secció. Han marxat molts nanos i nanes, han marxat altres clubs. I a nivell d'usuaris, clar, els usuaris han de compartir carrils. Mm. I igual hi ha 5 o 6 usuaris anant al mateix carril, els amunts o avall. Això no ho teníem abans així. Mm. Estàvem molt més contentes.
1: I sobretot això es nota a l'estiu, no? En la piscina d'estiu, doncs que l'usuari doncs, té, no sé si és un carril o...
0: Estiu i hivern. Abans a la piscina, totes les piscines eren de 25.
1: Sí.
0: Els que jugaven a Bolo i els que entrenaven a la dintre, aquesta tancada, i a fora doncs, era tot per als usuaris, pràcticament, no? Bueno, doncs ara s'han de compartir.
1: Uh-huh.
0: I hem d'estar allà apilats. Els usuaris a vegades queixen que només tenen un carril, vale? Bueno, sí, a vegades hi ha tres usuaris, per això, vull dir que a vegades no, però és igual, només tenen menys carrils.
2: Els de waterpolo han de muntar una pista de waterpolo dintre la piscina. L'ocupen tota. Han d'entrenar doncs, a l'última hora quan ja no queda ningú. La gent se'n cansa, és tard, la canalla petita doncs, és més complicat que els pares els portin i que pleguin tard. Ens ha complicat moltíssim, moltíssim, moltíssim.
1: O el dia que pel que sigui hi ha una activitat d'aquestes de participació, l'usuari no pot accedir doncs, no. A aquell dia. Vull dir, està tancada,
2: si
1: la trobes
2: així. Si hi ha campionat, doncs no tenim una piscina tancada pels usuaris.
1: Clar, per això, vull dir que en canvi, si estigués l'altra, doncs donaria l'oportunitat, no? Vull dir,
2: d'anar a la piscina. Ens ha anat molt malament, tot i que sembla, bueno, va, ja l'obrirem, ja farem, ja no sé què, ens ha anat molt malament.
1: Les instal·lacions, ara passem a l'Espot dels Enamorats, no?
2: I a l'Ajuntament no ens ha rebaixat res, durant aquests anys de piscina tancada?
1: És a dir, que pagueu, la quota és igual, vull dir que és el que pagueu, diguem,
2: que des... paguem a l'Ajuntament, sí. No ens ha rebaixat res, una altra reivindicació que tenim a fer.
1: Són coses que les podem apuntar.
2: És un club que és molt intens.
1: Clar.
2: El dia a dia del club és molt intens. Començant per la quantitat d'usuaris que hi ha, seguint per la quantitat de treballadors que hi ha, seguint per la influència que hi ha com a instal·lació municipal. Hi van col·legis, hi van usuaris cada dia una pila, les seccions, els entrenadors, el nen que està descontent amb l'entrenador i ven els pares a dir-te que no sé què, la nena que vol canviar de club perquè diu que l'entrenador no li va bé. Clar, és que és un club molt intens, es fan moltes coses cada dia allà, passen moltes coses cada dia.
1: I s'ha d'escoltar, vull dir que arriba tot,
2: clar,
1: no? Que queixa, etcètera, i moltes vegades arriben més les queixes que no pas el fet de dir, que us diguin que content que estem, no?
2: Fem samarretes per d'escalfant que per totes les seccions. Ve algú i diu, home, és que a mi aquesta samarreta no ens agrada per l'altra secció. Sí, ja, però és per tothom. Ostres, és que, clar, és que a vegades compliquem molt les coses als humans, és així.
0: A vegades?
2: Sempre.
1: Arribem al tema de les instal·lacions de la Font dels Enamorats. Això, de fet, ha permès incorporar com ben heu dit, el pàdel, no? I com ha respost la gent, de fet. I clar, perquè ara, diguem, hi ha aquesta, no sé si només afecta aquesta, bueno, el fet de poder estar a la piscina o també a tot el que feu servir allà.
0: A veure, m'hauria d'explicar una mica el per què hem estat al Club Municipal Caldes de la Font.
1: Sí. Vale?
0: Comença quan ens anem a quedar sense piscina, quan van fer les obres de noves fa molts anys, i llavors la Font dels Embrats, que és una instal·lació estupenda, pues, hi havia piscina per estiu, i hi havia també, en aquella època hi havia moltes pistes de tenis, vale? I també hi ha unes instal·lacions internes que es podien fer moltes activitats. Llavors vam decidir llogar la Font dels Embrats, pues, per la període d'obres, i després, bueno, com que hi havia activitats allà, vam dir, bueno, seguim llogant. Per què? Pues perquè som un club esportiu i ja es feia esport, i els propietaris van dir, pues, estupendo, i vam llogar. La Font l'hem tinguda molts anys, no sé si
2: uns 20
0: anys.
2: Bueno, perquè vam decidir fer escola d'estiu allà.
0: Sí,
2: amb molt d'èxit.
0: Han anat canviant, s'han anat fent inversions importants, canviant pistes de tennis per pàdel, perquè el tennis ho veiem les modes, el tennis no juga ningú, i ara hi ha 11 pistes de pàdel, i bueno, s'han renovat, s'ha mantingut. Què ha passat? A veure, en general, a la Font què passa? A la Font, com moltes coses, no ha sigut mai, sempre ha sigut deficitària, el que passa que, bueno, com que el nostre objectiu com a club és fer esport, si en un cantó que aquí a les Cremades guanyàvem més o menys diners que ens permetien mantenir, pues, les instal·lacions obertes a la Font, fent la piscina d'estiu i fent el pàdel o fent el que sigui, i fent l'escola d'estiu allà, pues, hem anat aguantant. El que passa que ara últimament, en vistes que se'ns acabava la concessió al febrer, vam dir, bueno, si no tenim concessió no podem seguir, i llavors no ens la donen, demà ja no podem seguir a la Font i deixar penjat tot, vam considerar que no era bo, i vam parlar amb la propietat, vam dir, bueno, anem a buscar un traspàs que us funcioni, que busqueu algú en temps, perquè nosaltres no sabem si podrem seguir a partir de la renovació. I això ha sigut el motiu principal d'haver deixat la Font. O sigui, bàsicament era deficitària, però això estava més o menys compensat, però la incertesa de deixar allò pendent que es tanqués, doncs el que vam fer és renunciar al contracte, i la propietat ha buscat una altra que està explotant, i ja està, llavors no hem deixat d'estar allà, tenim com deia Jaume encara jugadors federats fins a final d'any que segueixen jugant com a club i jugar allà, i no sé a final d'any qui passarà.
1: I pel que fa als reptes més immediats en matèria d'infraestructures, quins serien aquests reptes?
2: D'infraestructures?
1: Sí, quins són els reptes més immediats en matèria d'infraestructura, de tot el que diguem la infraestructura, que ara no me sortia bé la paraula, és el que té el club natació, és a dir, tot el tema de les cremades.
0: A veure, nosaltres com a club no tenim totxos, per entendre'ns, vale? O sigui, que no tenim infraestructura. La infraestructura fem servir la infraestructura de l'Ajuntament. Per tant, si renovem la concessió del servei municipal de l'esport, bueno, seguim gestionant les instal·lacions, tota la infraestructura de l'Ajuntament municipal, i si no ens renoven seguirem fent servir la infraestructura de l'Ajuntament amb les activitats concretes, com estem fent servir el futbol sala al de Bogarai, poll de Bogarai, amb el bàsquet al Palau de les Cremades, i amb la piscina ens vingui qui vulgui a fer, o sigui, la persona que agafi la concessió, si no som nosaltres, en les pliques ja dirà que s'ha de cedir piscina per waterpolo i piscina per la natació. Llavors, bueno, passarem de ser gestors a usuaris, com tot el resto de, com el resto d'esports de Caldes, com pot ser el futbol, com pot ser el hockey. Vull dir, de moment nosaltres plantejaments de rèdia d'infraestructura no en tenim. No ens toca.
2: Nosaltres, a nivell d'infraestructura, sí que hem gastat molts cèntims a la Font.
1: Clar.
2: Els últims anys hem gastat molts cèntims, i això no hem tingut retorn.
1: Clar.
2: Al final hem decidit
0: i el club amb maquinària,
2: bueno, amb maquinària,
0: sí. Les inversions, o sigui, nosaltres a part de gestionar una de les condicions era fer inversions en manteniment, inversions al club de les cremades, i s'ha fet, i abans de que fos aquest servei es havien fet moltes inversions, que es guanyaven diners, els que es guanyaven es feien servir per millorar les instal·lacions.
1: Vaig avançant avançant, perquè si no, no tindré temps de fer les últimes preguntes. Parlem ara d'aquesta celebració dels 70 anys, no? De tot el que, com ho diuen, durant un any se celebra, doncs, ho feu amb activitats. El que ja ha passat el dia 7 de febrer, doncs això podríem dir que ja ha passat i d'alguna manera ja ho heu comentat. Quines altres activitats o actes teniu previstos durant aquest aniversari?
2: A veure,
1: a banda de la que es va, ja heu fet,
2: L'acte principal el que volem fer és, com vam fer amb els 60 anys, em sembla, volem mirar un dia que hi hagi el camp de futbol lliure, que no hi hagi partits o entrenaments, fer pues, una presentació de totes les seccions en el camp de futbol, de totes les activitats, inclús fer una jornada d'activitats dirigides en el camp de futbol per tots els usuaris. O sigui, nosaltres en principi el que volem fer és una diada que serà la que marcarà bàsicament tota la festivitat dels 70 anys. Al llarg de l'any, pues, tots els equips porten un anagrama dels 70 anys del club, els monitors també, s'han fet samarretes commemoratives, això que deia de fer l'esport al carrer, això és una cosa que fa uns anys va tenir molt èxit, que havien tret les bicicletes al carrer, havien fet zumba al carrer. Ara el tema aquest que hi ha ara, que és el body power, el GAC, el no sé què, pues, bueno, que està costant una miqueta més, però bàsicament és això que et deia, de fer una gran celebració durant
1: el dia. I per a quina època seria? Festa Major? No sé, octubre?
2: Jo crec que seria cap abans de la Festa Major.
1: És a dir, cap al setembre.
2: Sí,
1: finals de setembre.
2: Sí. Que encara no han començat les competicions esportives, jo crec que seria per aquí.
1: Per exemple, d'aquesta celebració, què és el que us agradaria que la gent recordés de fet d'aquestes? Primer, aquesta celebració del 70 aniversari.
2: El que ens agradaria és que vinguessin tots els usuaris al camp de futbol. Que la gent se sentís que pertanyen a un club que té 70 anys, que té molta història, que treballa molt i que fa les coses molt bé. Ens agradaria que la gent que ven diàriament a les instal·lacions, doncs que vinguessin també aquell dia i que valoressin que el que hem fet i el que estem fent, doncs, és molt professional i és un gran club, aquesta és la veritat. A mi és el que m'agradaria.
1: I com us imagineu el Club Natació Caldes d'aquí, per exemple, posar-li, no sé si 5, 10, 20, igual poso 20, una fita una mica llarga.
3: A veure, en principi, suposem que tot va bé, doncs anem fent les activitats esportives que estem fent. I si surt alguna secció nova, doncs, per tant, es poden fer coses noves. I jo crec que els que estem aquí no estarem molt anys a les juntes, perquè la veritat és que estem perquè no es presenta mai ningú.
1: És el que representa, no? Ser voluntari. Passem moltes entitats.
3: Sí, bueno, fas eleccions i no ve ningú. Bueno, què, nois, anem-hi, va, tornem-hi, no? No sé, jo crec que seguirem fent esport, seguirem tenint 600 nens federats fent coses i és el que hem fet sempre, no canviarem potser certes modes. Clar, pensa que si no tenim la concessió, totes les activitats dirigides no seran nostres, o sigui, seran perquè no són, hi ha els comptes dintre d'aquests federats, seran de la persona que es poti, però nosaltres, en quant a la part esportiva, la part federada, doncs jo penso que seguirem portant, doncs, aquestes vuit seccions en marxa endavant.
1: Si poguéssim demanar un desig per al futur del club, quin seria?
3: Que l'Ajuntament assumís els deutes que s'ha provocat la crisi energètica del Covid.
2: Jo, si em permets,
1: un
2: desig esportiu és que les seccions funcionin i tinguin grans resultats. Aquesta és la que m'agradaria a mi, perquè voldria dir que tenim cèntims per invertir-hi.
1: I ara això, hi ha algunes preguntes per acabar, molt més personal. Què significa per a vosaltres, personalment, formar part de la Junta?
3: Bueno, és un gran honor, un gran orgull haver estat davant d'aquest club durant molts anys i sento molt agraït que s'hagi fet la confiança en nosaltres, en la Junta que estem, perquè és una aportació, estem fent una obra social a Caldes ajudant a la gent a fer esports i penso que és molt important que la gent s'implica poc en fer aquestes funcions que s'han de fer. Totes les juntes de sessions, tot això és una cosa de voluntat, és gratuïta i de ganes de ser-hi. Penso que des d'aquí animo que hi hagi més gent que estigui a les entitats i que ajudi, perquè hi ha molta gent capacitada que es queda a casa
0: per mandra.
3: Ja, sí, estem molt contents d'haver estat aquí.
1: Molt ràpid, molt ràpid. Què us agradaria dir als socis i sòcies en aquest any tan especial, no?
2: Bueno, una mica el que he comentat abans de que valorin que el que fem el dia a dia és complicat i la gestió que fem crec que és molt bona, molt professional, i el que a mi m'agradaria és que els usuaris que tenim cada dia allà doncs estiguessin satisfets i contents de formar part d'aquest club tan històric.
1: Molt bé, doncs arribem al final. Roc, Jaume, moltes gràcies per aquesta conversa i per compartir amb nosaltres la història, la força i el futur del Club Natació Caldes. 70 anys no es fan cada dia, ja ho he dit abans, i des d'aquí us desitgem molta sort i que els anys es multipliqui.
3: Moltes gràcies i gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: I ara sí, estem al final del programa i per tancar-lo us deixo una música que acompanya, que respira i que ens obre la porta al dia i que ja escoltem de fons. Hell és aquesta cançó dels Beatles, tal com es diu, Hell, exacte, Count the Sun, no? I així, doncs així acabem el fòrum d'avui, un espai que ens ha fet mirar enrere amb, podríem dir, en tal dia que, com avui que no hem parlat, no? Que ha posat la salut al centre amb la doctora Xesca Zapater i que ha tancat en la trajectòria d'un equipament que és història viva de Caldes, els 70 anys del Club Natació Caldes, que hem recorregut, com ja hem comentat, amb les persones Rogeixa i Jaume Balaguer, president i subpresident de la Junta. Gràcies per ser-hi a tots, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que cada dia construïm plegats. Tornarem demà, com sempre, amb més veus, més preguntes i més motius per pensar-nos i repensar-nos. Que

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, sense aixecar fins al cim, Mercès, a l'aigua calenta. Però...
3: però la C-59.
4: Què passa ara?
0: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar com sempre que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesmontbui.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners de Bastia.
4: Digueu-me vosaltres, ja, que
5: és molt. És molt agradable, té un aroma intens, sí. i agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres. Hi ha un punt de cola.
6: Aquí.
5: Oi?
6: No d'aquest.
5: Jo aquí no l'he trobat. Sí que té unes notes rares.
7: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis, Marc y Mario. Hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer. Ya está, acaba aquí el programa.
3: Bueno, con vosotros, Pepe Santos, somos Pars, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes del mes de novembre. Bé, com sempre comencem, avui portem un programa, una miscel·lània de temes variats per comentar.
8: Caldes en Bordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una jamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
9: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle.

0: a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions del vostre host, sóc en Duixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
1: Es vestia al matí a primera hora i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestint diferent al vespre.
2: Quasi amb totes les fotos sorties igual.
1: Però estava concentrat. La plec del noi és una altra cosa, eh?
2: Sí, però la festa major, el casino. Els teus records és el casino.
1: I les atraccions i el casino. I el castell de focs.
3: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu. Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
4: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu,
5: la màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible. Àrea hermètica. Misteris
6: de Ràdio Valdés. Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
3: Presentat per Josep Cozar. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum a més dimecres a Ràdio Caldes.
7: Aquí comença el Fòrum amb Conxa Sánchez.
8: Que se mai.
9: Avui és 20 de maig, Dia Mundial de les Abelles. Aquestes petites mestres de l'equilibri que, sense fer soroll, sostenen bona part de la vida del planeta. I és curiós, mentre elles treballen en silenci, nosaltres continuem atrapats en una actualitat que fa més soroll que feina. Un món que parla molt de futur, però que sovint oblida cuidar el present. Les abelles ens recorden una cosa essencial: que els ecosistemes, siguin naturals, socials o educatius, només funcionen quan hi ha constància, cura i mirada llarga. Quan deixem d'improvisar i comencem a escoltar. I avui, aquí al Fòrum, parlarem precisament d'això, de cura amb els principis estius que mantenen la pell sana, d'educació, aquest altre rux fràgil que necessita estabilitat i visió, i del futur que imaginem per al nostre poble, aquest horitzó 2032 que ens obliga a pensar més en el demà que en el soroll d'avui. Potser les abelles no surten als informatius, però sostenen el món. Potser nosaltres hauríem d'aprendre una mica d'elles. Menys soroll, més feina, més urgència, més futur. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. Així iniciem el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. El Fòrum és que vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant dues hores, compartim les temàtiques que importa, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui dimecres, 20 de maig, què hi trobaríeu en aquesta plaça? A primera hora, tot i que faré un intercanvi, canviaré una mica el sentit al que va el sumari, i en principi a primera hora, doncs com cada dimecres, obrirem l'espai amb bellesa 360 graus amb l'Oriol Bassols. Avui ens oferirà una masterclass sobre els principis actius imprescindibles per mantenir la pell sana durant tot l'any i, com sempre, ens compartirà alguns consells basats en aquests mateixos principis. Tot seguit, perquè avui l'Oriol va una mica en rapidesa, doncs marxarà, doncs el que tenia en un principi programat doncs anirà després, que és parlar una mica de tal dia com avui, és parlar una mica de la història, no?, d'aquestes efemèrides i aquests dies temàtics que molt sovint trobem. I a la segona hora, de 10 a 11, parlarem amb el regidor d'Educació i Participació Ciutadana i Barris de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Amb ell farem un recorregut pel sistema educatiu i posarem també el focus en el futur del municipi, amb l'horitzó de cara al 2032. I així, doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, oberta i participativa. I com hem dit en un principi, avui és dimecres i això vol dir que arriba un dels espais més esperats de la setmana, Bellesa 360 graus amb l'Oriol Bassols. Primer de tot, Oriol, bon dia. Com estàs?
10: Molt bon dia, molt bon dia.
9: Les piles carregades?
10: Sí, les piles carregades amb aquest sol enèrgic que ens ha sortit.
9: I les temperatures que pugen.
10: Les temperatures, sí. Bueno, a mi ja m'agrada, La
9: sí?
10: calor, a mi m'agrada personalment. Oh. Jo penso que l'estiu i la primavera són dues èpoques de l'any meravelloses que ens porten molta vitalitat. L'hivern també, l'abraço, però d'una altra forma. A mi m'agrada molt més la primavera i l'estiu.
9: Bé, doncs jo particularment me quedaria amb la primavera quan és primavera. Però doncs, amb aquestes temperatures que són de en algun moment refrescants, d'altres no fa fred i a l'altre pues, torna a refrescar una mica, però sense, o sigui, que no faci fred de l'hivern, però tampoc aquesta calor que ens abraça a l'estiu. Vull dir que una mica és això.
10: Ni fred ni calor, que estigui allà, no? Bueno, una cosa molt maca de la primavera són les flors.
9: Clar.
10: A mi això sí que
9: és
10: veritat.
9: I
10: el verd és molt bonic i llavors, bueno, això a mi m'agrada i em desperta molt, molt dins meu, no? I això és bonic. Doncs avui us porto cosetes.
9: Sí, perquè la classe d'avui està dedicada als principis actius, aquests principis actius que fan que la nostra pell, o sigui, que funcionen realment, o sigui, a través del que tu diràs, vull dir, i es comentaràs aquests, ja no sé si dir, jo dic principis actius, però que són elements, no?, com és el col·làgen, és bé, tota una sèrie d'aquests principis, no?, que ajuden a la nostra pell a estar molt bé, i sobretot de cara també ara, en aquest temps que estem, tant sigui primavera, bé, jo diria que és per tot l'any, no?
10: Totalment, els principis actius al final són, ja ho diu el seu nom, és l'acció principal d'un cosmètic, per això es diu principi actiu. Aquesta acció normalment és curiós perquè és la part minoritària del cosmètic, però és el que més acció fa, és el que li dona, per un dir, el nom a la crema, al sèrum, al tònic, al netejador. Vull dir, al final és el que li dona l'acció final i el que fa que tingués un resultat sobre la nostra pell. Els principis actius, sense ells no tindríem cremes o no tindríem... Qualsevol component cosmètic porta un principi actiu, ja sigui netejador o sigui envellidor o sigui nutritiu o sigui hidratant. Al final fan una acció per portar a terme una finalitat. Llavors, avui porto pues, diferents rutines o diferents principis actius. I, sobretot, els principis actius també us vull explicar que tenen una tendència, no? N'hi ha vegades on les tendències, depenent les temporades de l'any, tirem més a voler fer doncs, una vitamina C, un col·làgen, un àcid hialurònic, uns pèctids... O sigui, n'hi ha moltíssims principis actius i, depenent l'època de l'any, doncs, per dir-ho d'una forma, abusem més d'uns o d'uns altres. Llavors, tots ells estan preparats doncs, perquè no hi hagin irritacions, perquè la nostra pell quedi... no tingui cap tipus de contraindicació. Sí que és cert que hi ha pells que tenen més afinitat o menys afinitat a aquests principis actius, eh? Això és com tot, que això també ho direm una miqueta. Jo sí que vull dir-vos que aquest 2026 doncs, tenim... una tendència doncs, dintre dels principis actius i aquests serien doncs, la vitamina C, del que parlarem, una miqueta, costa aquest nom, eh? És una mica complicat. Niacinamida.
2: Niacinamida, que ja explicaràs el que, en què consisteix.
10: Sí, i tant. El retinol, que també està molt, molt, molt de moda i que s'està utilitzant molt, que el retinol es diu ara perquè s'ha posat així com aquest nom, retinol, però sempre ha sigut la vitamina A, que també hi existia fa uns anys. L'àcid hialurònic, que jo crec que és el comodí per excel·lència. Els pèctids i col·làgen, que van de la mà, serien els principals, diguéssim, els troncals. I després parlarem una miqueta doncs, de la centella asiàtica, de l'àcid acelaic i dels exosomes, que han sigut els últims en arribar dintre del mercat. Llavors, dit aquest llistat que t'he fet, que ha sigut
2: home,
10: així com una miqueta de la compra...
2: Que està molt bé, no? Perquè sí. Jo aquí hi ha molts... Bueno, tots podríem destacar, però... És a la que arribi el moment l'àcid hialurònic, jo diria que aquest és un d'aquests components que moltes, vull dir, moltes cremes, components de, diguem que ens ajuden, bueno, sobretot les cremes, no? I són, no? I de cara, i que també a vegades doncs no només en les cremes, sinó també a les vitamines que prenem, etc, doncs acompanya i és un d'aquests principis, no?, que ajuden molt a la pell.
10: Jo sempre dic que és com el
2: podria per rejuvenir-la. No sé si funciona la cosa així, eh?
10: Exacte, és un comodí.
2: No, però si vols això quan arribis. Ara
10: no, mira, has obert la porta, comencem per l'àcid hialurònic, llavors. Doncs mira, l'àcid hialurònic és el pare o la mare de la hidratació. Realment l'àcid hialurònic és una molècula que és un captador hídric. El que fa és no només aportar-te hidratació, sinó retindre la teva aigua natural de la pell. Dona un efecte esponjós, redueix la sensació de tibantor, manté la pell humida, vale? Té una hidratació super immediata, és ideal a l'estiu, perquè sobretot quan sortim de la platja, de les piscines, doncs poder fer servir àcid hialurònic és meravellós. L'àcid hialurònic el podem trobar o bé amb sèrum, val? Que és així com més, diguéssim, una textura més
2: humida,
10: més humida, sí, més untuosa, perdoneu.
2: És com una base que podríem posar primera abans de la crema, no?
10: Exacte.
2: La crema hidratant o nutritiva.
10: Exacte. O directament podem posar alguna crema, algun tipus de crema. Doncs l'àcid hialurònic seria el comodí, el principi actiu que podríem recomanar a tot tipus de pell, tant a les pells seques com deshidratades, com les pells greixoses, ocluïdes o en tendència acneica. Perquè al tindre una exposició solar o a l'estar en una constant deshidratació quan estem a l'estiu, doncs l'àcid hialurònic ens farà una captació hídrica, ens mantindrà hidratadíssims. Llavors és...
2: Però penso que no només jo, crec que la pots posar sempre, en qualsevol, sobretot només en llevar-te, quan ja tens la cara neta, etc. Vull dir, com una primera base en la crema,
10: sí,
2: hidratant en general.
10: Vull dir per que això no... és un comodí. Al final és un comodí perquè es pot fer servir totes les estacions de l'any, però a més és estrella si és a l'estiu, perquè a l'haver-hi la deshidratació a través de la calor i de la transpiració de la pell, que perdem més aigua, doncs ens ajuda molt més.
2: Mm-hmm.
10: Però sí, exacte, com ha dit la Conchi, és perfecta com una base prèvia diària.
2: No sé si és l'edat també influeix perquè, a veure, quan ets molt jove, jo penso que la pell està... Les cremes hidratants, protectores, etcètera, sempre es podrien dir per totes les edats. Però jo diria que en aquest cas, no sé si és a partir dels 30 o una cosa així cap amunt, que l'àcid hialurònic encara anirà més bé. No sé si la cosa és...
10: Jo crec que l'àcid hialurònic va bé com a totes les edats, eh? El que passa és que, bueno, és cert, com més hidratació o més hidratada mantinguis la pell, millor.
2: Amb una edat encara anirà millor.
10: Exacte, però si parlem d'edat, doncs, i primers signes de l'edat, que ja has nombrat com els 30, 30, 40...
2: A partir d'ahir, als 30 encara estàs.
10: La vitamina C és meravellosa.
2: És meravellosa.
10: És meravellosa, la vitamina C s'oxida amb la llum i amb el sol. Això el que produeix aquesta oxidació, el que produeix és el treball de lo que seria la vitamina C sobre la nostra pell, sobretot dona aquest efecte, com diuen avui dia, amb tendència glow, que seria, doncs, d'il·luminació de la pell, ens ajuda a les taques, protegeix els radicals lliures, o sigui, el que seria l'envelliment prematur, i dona efecte de bona cara. Vull dir que la vitamina C ens ajuda a tot.
2: Eixa, i aquesta vitamina, o sigui, això que tu dius és justament a vegades, i sobretot pel sol, vull dir que moltes vegades surten aquestes taques, no? També amb l'edat surten les taques, però aquesta vitamina, la vitamina C en crema, és un preventiu precisament per les taques?
10: Sí, ens ajudaria a previndre, el que passa és que hem de, més que previndre, el que ens ajudarà és atenuar-les. I ens aportarà doncs, aquesta sensació de pell vitalitzada. És molt important que si fem servir vitamina C, perquè l'ideal és posar-la de dia, no de nit, la vitamina C, perquè necessita llum i necessita sol per oxidar-se, és que que protegim del sol perquè no hi hagi cap tipus de fotosensibilitat. Sempre ens hem de protegir del sol.
2: I aquesta, la vitamina C, és una d'aquestes. Vull dir, tot i que nosaltres aportem després el protector, això, a més, vull dir, encara ajudarà molt més a tenir la pell protegida.
10: Exacte.
2: I a continuació tu te pots posar la crema que vulguis i tal, sobretot protectora, no? I a més, si t'has col·locat tu has això, la teva pell, sobretot a la cara, perquè, clar, el cos també podrien, la part descoberta, no? La vitamina, aquesta crema de vitamina C també anirà bé? O més és per la cara?
10: Jo crec que tot el cos, cara i cos, és important, ho podem aplicar. El que passa és que, evidentment, les cremes facials són més específiques, tenen un altre tipus de treball diferent, o sigui, el seu resultat final és diferent, i les cremes corporals igual. Què vol dir? Pues els percentatges són diferents. A vegades les cremes facials solen ser més concentrades. I les corporals, clar, fa servir molta més quantitat. Si la féssim servir amb les mateixes concentracions, no ens podríem abastir econòmicament d'una crema corporal amb un percentatge de vitamina C o de qualsevol component a un 20 o un 25%, perquè bueno, la crema seria excessiva. Si ja n'hi ha cremes facials que valen X diners, doncs imagina't com seria corporal.
2: Depèn de quines cremes, que a vegades pensem que aquestes més cares són les que van més bé, i tu ja precisament es aconselles a preparar aquestes cremes casolanes, no?
10: Sí,
2: i
10: bueno,
2: a vegades que el seu cos, o sigui, fan l'efecte, pot ser fins i tot millor, no? Però, bueno, millor no sé, però que fan l'efecte que han de fer, i el cos, la part econòmica, doncs també la...
10: A vegades menys és menys, sí. Jo sempre us explico, no? Llavors, a vegades pots fer servir una mascareta facial que val uns diners i que té una marca reconeguda i ens va estupenda, però també podem fer servir un iogurt, perquè porta un probiòtic i ens refresca la pell i ens funciona molt bé.
2: I un oli d'oliva.
10: I un oli d'oliva. Llavors, tot una mica depèn de la situació, el moment i la situació que la teva pell manifesta i les necessitats que tenim.
2: Vinga, més principis.
10: Anem molt l'altre, va. Aquest que tant ens costa, la cianamida. No? Doncs aquest es faria servir més per una pell sensible.
2: La cianamida, exactament, que... Quina vitamina és?
10: És un actiu molt versàtil, vale? Que es conforma, o sigui, diguéssim, té una barreja entre el col·làgen i l'àcid hialurònic, per dir-ho així a grosso modo, perquè explicar-ho químicament és complicat, però bueno, aporta molta hidratació i a la vegada ens ajuda a reduir els capilars vermells. Què vol dir? Totes aquestes persones que tenen tendència a la pell greixosa, vermellós, que són les cuperosis o les telangiectàcies, aquestes vermellós que ens surten a les galtes del nas o a l'escot, el poro dilatat. Llavors, tot això el que fa és reforçar la barrera cutània i ens ajuda doncs, a regular el greix, a reduir el vermellós i a millorar el que seria el porus de la pell. Llavors, doncs, clar, és meravellós, perquè totes aquestes persones que, per exemple, han patit un procés acnèic complicat, doncs, posteriorment a aquesta crisi d'acné o aquesta crisi de pell de tendència greixosa o de fluctuència grassa, doncs ens anirà molt bé aplicar aquest tipus d'actiu.
8: Molt bé. Altres?
10: Bueno, també dir-vos que va molt bé per la rosàcia i per la pell molt sensible. Per això s'ha posat tant en tendència. La, perquè estem amb, tia, amb bastantes intoleràncies.
8: La cianamida.
10: Ah, exacte. Doncs una altra, l'estrella actual, que és el retinol. Doncs el retinol estimula el col·làgen, millora les línies d'expressió, afina i atenua la textura de la pell i ens ajuda amb les marquetes i les taques. En definitiva, és un exfoliant progressiu. No és immediat, sinó és progressiu i ens ajuda a desprendre la capa

I ara, ara que ja hem acabat amb aquesta secció de 360 graus a bellesa 360 graus amb l'Oriol Bassols, dedicarem res, molt poquet, perquè és aquest temps que tenim fins a les 10, per parlar de tal dia com avui, aquests dies temàtics, efemèrides, etc. Però ho farem molt, molt, de manera molt ràpida. Sí que recordem que avui, dimecres 20 de maig, han passat 140 dies d'aquests 2026 i encara resten 225 per continuar escrivint aquest any. El santoral ens recorda doncs, que avui se celebra Santes Lídia de Tiatira, Àurea, i també els sants de Bernardino de Siena i Baudili. Doncs, si us dieu alguna de vosaltres o vosaltres us dieu així, doncs moltes felicitats. I res, com a dies temàtiques, perquè ho he destacat en l'editorial, dic que avui se celebra el Dia Mundial de les Abelles, un dia, una data i una celebració que es va decidir així per conscienciar sobre la importància dels polinizadors i les amenaces que afronten. Les abelles són essencials, transporten pol·len, fan possible la varietat de fruites i verdures, milloren la qualitat de les collites i contribueixen a la seguretat alimentària. I a més, ens regalen mel, cera i altres productes valuosos. Molts d'aquells també aniran per la pell, vull dir, ja que hem parlat tant de bellesa 360 graus. La data coincideix amb el naixement d'Anton Jansa, pioner de l'apicultura moderna del segle XVIII. Eslovènia va impulsar aquesta celebració a la ONU, que la va aprovar l'any 2017. I per què són tan importants? Perquè permeten la reproducció de moltes plantes, mantenen la biodiversitat i actuen com a indicador de la salut dels ecosistemes. Amenaces principals, doncs, pesticides, espècies invasores, monocultius, canvi climàtic i pèrdua d'hàbitats. I la veritat és que ja no queda gaire temps per continuar. Doncs dir que ara ja gairebé són les 10, és el moment de l'informatiu de les notícies de el butlletí informatiu de la ràdio, les notícies, i doncs per això no marxeu, que en pocs minuts estarem aquí de nou amb la segona hora.

0: després d'aquestes notícies de la ràdio, doncs comencem, o sigui, han passat uns minuts, són les 10 i pocs minuts, i comencem aquesta segona hora, una segona hora que, com hem comentat en un principi, doncs la dedicarem a... posem el focus en l'educació i en el funcionament del sistema educatiu local i també amb els reptes de futur en la participació ciutadana, podríem dir, els reptes de futur de la població de Caldes de Montbui, no? Del territori. Per això ens acompanya Jaume Balart, regidor d'Educació i Participació Ciutadana.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, què tal, Jaume? Te diria benvingut de nou al fòrum, i te diré així, benvingut de nou perquè és la segona vegada que vens aquí.
1: Sí,
0: ràdio segur que moltes vegades.
1: No, però aquí ens vam trobar ja quan vam celebrar
0: el dia de la
1: formació professional.
0: Exacte.
1: I sí, és el segon cop que torno per aquí. Sí,
0: sí. Doncs això, que és un plaer tenir-te aquí, sobretot per parlar de temàtiques tan properes, no?, i que ens toca tan de ple com en principi és l'educació, tot i que sigui el sistema educatiu és general, no?, però clar, nosaltres ho centrarem aquí a Caldes.
1: Molt
0: i
1: bé.
0: També bueno, a Caldes i fora de Caldes, al cap i a la fi, si hi ha temàtiques que podríem dir polèmiques, etc., això afecta tot arreu,
1: sí,
0: que no
1: és un tema,
0: és un tema d'aquí només.
1: Avui, i ja portem uns quants dies, està de molta actualitat.
0: Clar, la vaga educativa,
1: clar, companys...
0: però que hi ha, que això parlarem també,
1: sí,
0: no? Són aquestes reivindicacions tan
1: correcte,
0: necessàries,
1: sí,
0: vull dir que
1: correcte.
0: No són reivindicacions així per el fet de dir no treballem avui, el que volem és cobrar més, no,
1: sí.
0: Aquí com moltes reivindicacions, en aquest cas és l'educació, però també podríem parlar de les reivindicacions de sanitat, etc.
1: Doncs bé, tots són els col·lectius que...
0: Tots els col·lectius, molt necessàries.
1: Molt
0: necessàries per als professionals i per tothom, perquè si els professionals treballen bé, tots estarem bé, vull dir, en aquest sentit.
1: Molt bé.
0: Doncs mira, per recordar qui és, tot i que la gent ja ho sap, però tornem a recordar. Jaume Balart és docent de vocació. És nascut a Barcelona, eh?
1: Correcte.
0: Vas començar la teva trajectòria, de fet, l'any 1986 com a professor de formació professional,
1: uh-huh.
0: I des d'aleshores has dedicat tota la teva vida professional a l'educació. Ets llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona i has participat en programes internacional de formació docent com el projecte ICLAD a Anglaterra i el conveni amb Education Scotland, no, és que a vegades
1: es pronuncia Education,
0: no?
1: Sí.
0: On vas treballar en educació especial i suport lingüístic.
1: Uh-huh.
0: El 1994, de fet, va ser quan et vas incorporar a l'Institut Manol Huguer, on,
1: correcte,
0: diguem, has estat fins a la jubilació, que crec que va ser l'any passat.
1: Ara.
0: Bueno,
1: jubilat oficialment, 7 d'abril d'aquest any, en el que, bueno, amb diferents interrupcions, perquè vaig estar això entre els anys que vaig estar, l'any que vaig estar a Escòcia, un quatrimestre que vaig estar a Anglaterra, i després va ser unes comissions de serveis que vaig fer a Vigues i Riells, engegant un nou institut. Però sí, des del 94 fins a aquest mes passat, doncs vinculat a Caldes de Montbui, pràcticament,
0: i a l'Institut
1: Manol Huguer, que és l'institut de la meva vida.
0: I de fet, o sigui, des del 2016 i fins a la jubilació, podríem dir,
1: sí,
0: has
1: sí.
0: estat director, has
1: sí,
0: portat
1: sí,
0: la direcció
1: sí,
0: del centre,
1: sí.
0: En aquest cas. Per això, des de... a les eleccions municipals al 2023, és regidor d'Educació i Participació Ciutadana.
1: Bé.
0: També havies estat regidor de barris, però ara ja portes
1: sí,
0: només aquesta...
1: Diguem-ne que amb l'arribada de la jubilació, doncs se'm va reduir la feina, per no fos cas que no la pogués suportar, estant jubilat. No és així, però bueno, tot s'agraeix.
0: I a més, mira, ja començarem per aquí, perquè cal destacar, de fet, en l'últim ple, que a més has renunciat al sou com a regidor.
1: Sí, bueno, això és
0: una mica explicar...
1: Sí, potser això és una cosa que la ciutadania no sap, i és que quan un membre del govern, doncs es jubila, no pot tenir una retribució salarial com cal, com
0: mm-hmm.
1: cal, d'acord amb la seva situació laboral. I aleshores, en el moment que passes a ser jubilat, has de renunciar a la contribució econòmica que reps de l'Ajuntament, i aleshores doncs, normalment el que cobren les persones jubilades que estan en el govern per desenvolupar les feines de regidoria, doncs es diu que es cobra per indemnitzacions. Això vol dir que passem a cobrar igual que els companys regidors de l'oposició.
0: O sigui que en aquest sentit doncs,
1: poca cosa.
0: És aquest sou simbòlic, sí. Podríem dir, no? Des d'aquestes àrees on estàs com a regidor, impulses projectes com el Pla Estratègic de Caldes 2032, del que parlarem bastant, perquè de fet s'estan fent, bueno, és una diagnosi que s'està treballant, i la dinamització dels, bueno, això ja era abans, la dinamització dels consells de barris, això ara ja no pertoca
1: ja a la
0: regidora, en aquest cas, que ho porta,
1: no?
0: Però sí a la, o sigui, totes les iniciatives educatives, no? Des de aquí el programa QM, no? I també la relació escoles-municipi o projectes d'orientació, com han estat el campus, bueno, o com són el campus Ithaca.
1: Sí, no? De fet, bueno, en el decurs de tots aquests anys de servei a l'educació que fa a l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en alguns moments hem participat en el campus Ithaca, però en aquests moments això, per una qüestió d'organització de la mateixa de la mateixa universitat i de la fundació que ho suporta, doncs es va deixar de fer fa dos anys pràcticament. Això no vol dir doncs, que tenim altres projectes educatius com el QM, com tenim projectes que es despengen de participació com el Consell d'Infants. Bueno, participem activament en tots els consells escolars del municipi per recolzar sobretot les peticions que ens fan les escoles i centres i secundària de l'institut, i en definitiva doncs, ens posem al servei dels centres educatius i de la seva comunitat per intentar fer el possible perquè això funcioni.
0: Molt bé. Mira, jo primer per començar les preguntes, primer o sigui, és com donar un inici parlant de la jubilació, no? D'una persona que ha dedicat pues, jo que sé, des del 86,
1: 40 anys
0: a ser professor, no? A la professió, i penso que és una professió en aquest cas per convicció, vull dir que no és el fet de dir soc professor perquè aprovo unes oposicions i perquè vull tenir la feina assegurada, etc. No, en aquest cas, a més, quan tu comences a treballar de professor, no, en aquest cas ja comences primer durant bastants anys en la formació professional.
1: Sí. Jo, si vols, una mica no entro per convenciment, entro per casualitat.
0: Sí, crec que l'havies explicat en una ocasió, la pots explicar, és aquelles anècdotes.
1: Que tens 22 anys, en un moment als anys 80, anys 84, 85, que no hi ha feina, que hi ha una crisi important en el país, i aleshores, doncs, bueno, jo era d'aquells nois que intentava buscar-se la vida com podia, no? Fent de missatger amb la moto, fent feines diverses. I aleshores vaig tenir la gran sort d'entrar a fer unes substitucions d'auxiliar administratiu al Departament d'Educació, i allà vaig saber que pel fet d'haver fet formació professional, era mestre de taller o tècnic especialista, doncs em podia apuntar a unes llistes de professor tècnic, i que és, encara avui en dia això encara funciona, que és una d'aquelles coses que molta gent no sap, que en un cicle de grau superior de formació professional hi ha amb una mena de postgrau o màster, que no és ben bé un màster perquè és, no se li pot dir màster perquè no és formació universitària, però pots donar classes a secundària. Bueno, el fet és que vaig entrar en aquell moment vaig entrar com a professor tècnic de formació professional al Baix Llobregat, anys 80, en un moment de molt canvi, de molta reivindicació, diria que gairebé paral·lela a les mateixes reivindicacions que avui en dia està tenint el sector, amb moltes vagues, amb vagues de molt llarga durada, me'n recordo un ministre, en aquell cas era el Maravall, a Madrid, amb vagues indefinides, vagues... Va ser un moment de molta... de molta reivindicació per part del sector docent, que va portar que posteriorment als anys 90 doncs, les coses milloressin relativament. I això doncs, ha anat, com si probablement en parlarem una mica més tard.
0: No, i a més és el fet de que tu comences, però després encara te formes més, entres a la universitat,
1: llicencies
0: en geografia, història, vull dir que la teva formació sempre va a més. No?
1: Sí, jo he dit que vaig entrar per casualitat, i són els anys els que han fet que aquesta casualitat esdevingués el convenciment que estava fent la millor feina possible.
0: Exacte,
1: no?
0: Vull dir que comences per casualitat i després continues per convicció, no?
1: Sí. I m'he sentit en tots aquests anys molt afortunat d'haver pogut fer tot el que he fet pel jovent del país, sí.
0: Perquè també a vegades diem que l'educació, i sobretot treballar en l'educació, és difícil. Vull dir, l'has d'estimar molt per fer aquesta feina ben feta, perquè és molt necessària fer... O sigui, és la educació, no?, del futur. Doncs que moltes vegades hi ha professors que es crema, no? I moltes vegades és per no poder aconseguir justament els objectius, no?, que sovint
1: perquè
0: es té, no?
1: El dia a dia en l'aula és molt difícil d'imaginar si no la trepitges. I això val per la ciutadania en general, que desconeix la realitat de les aules, no? Cadascú coneix molt i molt bé els seus fills, o se suposa que es coneix molt, molt i molt bé els seus fills i les seves filles, però jo dic sempre hi havia l'efecte tribu. Quan entraven a dintre d'un institut, aquella persona que tu tens a casa, que és d'una manera determinada, pot ser que es transformi. I aleshores la persona que està convisquent amb tota aquesta tribu dins de l'aula és el docent. I moltes vegades no és fàcil. Moltes vegades no és fàcil i no et sents recolzat i no trobes a faltar en determinades ocasions el recolzament de les famílies, el recolzament de l'administració, el recolzament de la inspecció, però sobretot per això, perquè qui trepitja l'aula i qui la pateix és el professor i la professora. I des de fora a vegades les coses es veuen amb una certa distorsió que t'allunya de la realitat.
0: I després hi ha els que són a dins, no, els protagonistes són els docents, els alumnes.
1: Els alumnes.
0: Alumnes, que són aquests que van... És que ara justament m'he recordat d'un llibre que és he llegit no fa gaire, Les lleialtats del fill de Vigan, i aquí també toca tota aquesta temàtica. O sigui, a veure, aquí surten uns nens, uns adolescents, no?, la professora, perquè aquí passen coses, i clar, i és aquesta, i també els pares, perquè moltes vegades diem, clar, l'alumne està o el nen està tot el dia al col·legi, al centre educatiu, etcètera, i hi ha uns professors que veuen coses, no? Però clar, després són els pares els que sovint els que o es parla o el que sigui, però són els que han de decidir d'alguna manera de veure la realitat d'aquests
1: alumnes.
0: I acceptar-la també, i acceptar-la, que molt sovint és el que no
1: es fa. A vegades això és el que costa més, de dir. Hi ha uns professionals que t'estan dient que les coses van d'una determinada manera i que o actuem o això probablement amb el pas dels anys, amb el pas dels cursos, acabarà anant per camins no desitjats. I aleshores aquí es necessita d'una banda l'acompanyament de les famílies i sobretot el reforç d'allò que es fa a l'escola a casa també.
0: I insistir també,
1: clar.
0: Perquè quan tu veus coses, no, insistir amb la família, i si la família veus que tampoc hi són i veus que aquí hi ha un problema fort de cara a l'alumne, no? Doncs anar per altres, o sigui, insistir més, i si la família no arriba, doncs anar més cap amunt, no?
1: Sí, però normalment també hem de pensar que si poséssim ara en tants percents, diries, doncs mira, tens un 80 o un 90% dels alumnes que tenen unes famílies correctes, que els atenen, que estan per ells, que l'únic que necessitaries és que estiguessin més amatents a allò que se'ls diu des de l'escola. Després sempre tenim un petit nombre d'alumnes i de famílies que les seves situacions són molt complicades i que aleshores doncs, probablement no tenen prou eines ni recursos per atendre els seus fills, perquè senzillament estan intentant buscar-se la vida per tirar endavant la família. Bueno, doncs aquí hi ha altres recursos. Però en general, i més a Caldes de Montbui, és una ciutadania que jo que he trobat a faltar, sobretot en els últims anys, és més sintonia amb el que es diu des de l'escola. Uh-huh. I que no vol dir que tenim famílies extraordinàries, que aquestes també tenim,
0: que us escoltin,
1: que ens escolten, que ens acompanyen, que estan allà sempre disposats a col·laborar amb el centre educatiu, sobretot a, bueno, tots, amb instituts, amb el centre, ara ja parlaria no tant, potser estava fent focalitzant una mica com a director d'un institut, que ha sigut el meu institut.
0: Clar, el Manolo Gué.
1: Però
0: és que des del 94 sí, han passat 30 anys, sí.
1: 32 anys. 32 anys, dels quals ara aquí tinc això.
0: 94, 6, 32.
1: Alumne... I,
0: bueno, això, o sigui, has començat amb alumnes que potser tenien des del principi, comencen l'ESO, no? O sí, comencen la secundària amb 11 anys, sí. I a partir d'ahí ja sou, ja tenen fills altres.
1: Sí, sí, sí, d'aquí en tindríem sí. Uns quants, sí. I gent que va passar per l'institut, que estava fent un cou en aquell moment, que jo no feia cou, però que hi eren adults, de, bueno, nois de 18, nois, noies de 17-18 anys, que són pares ara de, i mares d'alumnes que també els he tingut. I aleshores, doncs, això. Però no, jo em referia que hi ha l'acompanyament de les famílies, també és molt important, i el tenim. I sobretot això es pot veure molt en aquestes trobades que fem en els consells escolars, a les trobades que proposem, o les reunions que proposem, o les xerrades que proposem des de Participació Ciutadana. Vull dir que sempre hi ha un gruix relatiu de famílies que estan molt implicades amb tot allò que es fa en el municipi i amb la formació dels seus fills. Uh-huh. I aquests també empenten, eh? Aquests també són els que des de l'institut també van posant el seu gra de sorra perquè allò funcioni. I també acaben captant altres famílies que potser no tan motivades també s'acaben interessant per participar d'això, de la vida de la comunitat educativa de Caldes. Uh-huh.
0: Després de tants anys dedicats a l'educació, què t'ha portat a fer el pas precisament a la gestió pública? De fet, encara estaves treballant, no? Vull dir, i vas decidir-te, però no sé, ara no sé si encara podries dir, pues ara és, no sé si és com una manera també de no treure a faltar la feina, no? La feina, mira, com a educador i continuar i d'alguna manera connectat també.
1: Jo faria la... donarem una mica de volta per respondre a la pregunta. Fa dos mesos que ja sé que jubilo,
0: que ja està jubilat,
1: i hi ha uns moments de molta angoixa, de dir, bueno,
0: després de tants anys, no? Això passa,
1: com ho portaré tot, no? Això, sí. I sobretot, doncs, vaig pensar, bueno, tindré molt de temps per fer moltes coses, però pensava, però sóc afortunat perquè, tot i que em jubilo, no és una jubilació, no serà un canvi radical, perquè encara tinc les regidories i encara, en certa manera, doncs...
0: Continues actiu, totalment.
1: Bueno, han passat els dos mesos i ara m'estic adonant que tot el temps que em pensava que tindria i totes les hores buides que pensava que no sabria complir, doncs no existeixen. I aleshores el que m'està passant ara és que m'està absorbint més del que em pensava les regidories.
0: Vale. O sigui, la part... justament
1: sí,
0: perquè,
1: bueno, diguem-ne que una mica, doncs, no és que estigui avorrit a casa, però dius, mira, si surto, doncs me'n vaig a l'Ajuntament. O llavors, i ara estic en aquell moment de reorganitzar tot el temps, de dir, aviam, de tocar de peus a terra i organitzar-me. Aquesta seria la resposta més evident, no?
0: La teva experiència, de fet, com a director d'institut o també des de dins del que és l'educació, també t'ha ajudat a l'hora d'assumir la feina que porta, o sigui, la feina que representa dur una regidoria.
1: Sí, jo crec que...
0: O en aquest cas serien dues que, de fet, van bastant lligades,
1: sí.
0: O tres.
1: Bueno, van ser tres
0: en principi. Van ser tres. Però
1: primera...
0: i totes bastant lligades,
1: sí,
0: perquè toques,
1: sí.
0: Toques educació, però la participació ciutadana. Correcte, també sí, forma part.
1: Sí,
0: i Bardis, sí. És que jo la connectaria bastant amb
1: no,
0: la participació.
1: És que estaven totalment lligades i en algun moment ens confoníem tots plegats. Dius, bueno, això és Bardis, això és educació, o voleu, què voleu fer, no? Sí que és veritat. Barris, afortunadament, l'he deixat de fer, o no sé si afortunadament, però en tot cas, realment, era és una regidoria que és molt complicada, i perquè costa molt de poder donar respostes satisfactòries sempre a les persones que tens al davant. Aquesta tasca ara li toca a la Laia, que l'està fent de manera encomiable, vull dir que ella és... Va, ja sabeu com és la Laia Cuscó.
0: És una persona que sap molt bé estar amb les... Però tots també, vull dir, sí, en aquest cas, però, també es diria.
1: Això, però el que em refereixo és que bueno, que barris era una cosa, però sobretot participació ciutadana i educació van molt lligades. Uh-huh. A vegades, doncs, xerrades que fem conjuntes, que saps, no saps de, si pertanyen més a educació que no pas a participació. Però la veritat és que, bueno, molt satisfet d'estar fent aquesta feina, i sí, sí que m'ha ajudat molt el fet d'haver estat director durant tots aquests anys i professor. Uh-huh. Pel fet aquest que, de fet, tu el que aprens és a treballar amb la gent, a parlar amb la gent. Llavors hi ha una part del tracte diari amb aquesta comunitat que exposa les seves necessitats, i d'altra, la part més oficial de saber com funcionen les coses, no? I en aquest cas, doncs, clar, els consells escolars són llocs on te surten moltes propostes, saps, i veus que n'hi ha algunes que són encertades i viables, d'altres, doncs, que potser no ens corresponen com a ajuntament, perquè la titularitat del centre, en els casos de secundària, doncs no és pas de l'ajuntament. Llavors hi ha tota una sèrie de qüestions més de caire oficial que controlo relativament pel fet d'haver estat director. Sí.
0: Home, és el fet de conèixer la zona, no? Sí. La zona, en aquest cas, educació, no? Conèixer, per una banda, amb el contacte que has tingut tant amb els pares com amb els joves. Correcte. Vull dir que amb els joves, i sobretot a l'hora del consell de... Podríem dir consell d'infants o consells escolars, no? Vull dir que de conèixer també el que demanen, bueno, el fet de tractar-lo, senzillament.
1: Sí, sí. I també el fet de treballar de tractar amb l'administració, que a vegades no és fàcil. Tens unes inspeccions que a vegades t'acompanyen, tens unes inspeccions que a vegades no t'acompanyen tant com t'agradaria que t'acompanyessin, tens uns serveis territorials que de vegades, doncs, t'escolten i posen fil a l'agulla i intenten donar-te resposta, però d'altres, doncs, bueno, cadascú sap com funciona a casa seva, no? Llavors, doncs, també s'ha d'entendre que els serveis territorials donen resposta a multitud de demandes de molts centres educatius, i en el cas de Caldes, doncs, bueno, estem allò sempre amatents a intentar que ens escoltin.
0: Mm-hmm. Quina és la mirada que t'agrada mantenir sempre que parles d'educació?
1: Bueno, sempre la mirada, això és per convenciment, jo diria que en tots els àmbits la mirada és sempre positiva. És a dir, quan a mi em diuen és que els nanos d'anys endarrere eren millors que els d'ara. Mentida. Sempre ha sigut mentida. No. La societat sempre ha funcionat d'una manera similar. Que els problemes canvien, cert.
0: Sí.
1: Però que els hem d'enfrontar probablement d'altres maneres, cert. Que les famílies, doncs, potser escolten més a les seves criatures que anys endarrere, probablement. Però en tot cas, si no tenim una mirada positiva que ens ajudi a tirar endavant i a mirar l'horitzó amb optimisme, aleshores les coses no funcionen. I això és una de les coses que intento sempre transmetre. En els claustres, quan estava al claustre, que tenies professors que allò enfonsats, que queixant-se, bueno, intentem, mirem, buscar una solució. Llavors, per tant, la mirada sempre ha de ser positiva. I a més és que no pot ser d'una altra manera, perquè després et trobes aquells nens que els havies tingut quan tenien 12, 13, 14 anys, que t'acabaven la paciència, que pensaves no en traurem res de profit d'aquest nano, i ara te'ls trobes pel carrer, t'abracen i dius...
0: I a lo millor resulta que és enginyer o alguna cosa d'aquestes, o matemàtic.
1: Puc dir que hi ha casos d'aquest estil. I aleshores dius, doncs mira, no ens vam equivocar en aquell moment, i sempre amb l'actitud positiva, resilient, de no enfonsar-te, i d'aixecar el cap, vaja.
0: I de no deixar-lo de banda, també, perquè moltes vegades són uns dels problemes que, com aquest no val...
1: Pues, sí, potser estava pensant molt en el professorat i no estem parlant molt dels nanos, no?
0: Sí.
1: Llavors, doncs, clar, jo sempre explico que la meva experiència personal és que jo era un d'aquests nens que a la EGB d'aquella època no la vaig aprovar, vull dir, jo era un nen que, bueno, pel que fos, doncs no estudiava o no tenia ni una cabòries, i no van fer que la meva etapa per l'educació general bàsica fos un desastrosa, i vaig anar a parar a la formació professional, perquè en aquella època, doncs, si aprovaves l'EGB podies fer el BUP i COU, que era el batxillerat en aquell moment, i si no, l'única porta de continuar estudiant, que era una exigència de la meva família, doncs era la formació professional. Bueno, el fet és que amb 1.001 persones que em van recolzar en aquell moment, especialment la meva mare, i dintre de l'entorn familiar, però en l'entorn educatiu, professors excel·lents que van creure que jo era una persona que necessitava ajut, doncs van fer que, mira, doncs que tirés endavant, i com has dit abans, bueno, sempre hi està formant-me.
0: No, i tant, vull dir que llavors, a partir d'ahir sempre clar, cap amunt.
1: Llavors això és el que jo sempre he intentat fer des de la meva feina.
0: Uh-huh. Passant ara, centrant només en educació a Caldes, el present i reptes. Com definiries l'estat actual del sistema educatiu aquí al poble, a Caldes?
1: Jo crec que podem estar molt... Bueno, és la visió del regidor.
0: Sí. No, i com a persona que ha estat detents a...
1: Us puc assegurar que no és solament la visió com a regidor, sinó que és la visió, jo diria, de Calderí. Tenim un taller d'art, que no depèn d'educació, però que dona uns serveis educatius impressionants. Tenim una escola de música que funciona de manera excel·lent. Tenim unes escoles bressol, que tot aquest seria els serveis educatius que es despengen de l'Ajuntament, unes escoles bressol que donen resposta de la millor manera possible a totes aquelles famílies que han començat a confiar en el sistema educatiu perquè han tingut les criatures des de 0 fins a 3 anys i les necessiten deixar anar a l'escola. Per tant, jo diria que tots aquests escenaris estan més que ben coberts, no? I això no traurà que després vas als consells escolars i sempre escoltes, doncs, clar, tothom sempre intenta de partir que d'allò que tenim millorar la situació. I aleshores això és el que intentem fer des de l'Ajuntament. Mm-hmm. Però estem molt satisfets, o almenys jo personalment, també com a usuari. He estat usuari de l'escola Bressol, he estat usuari del taller d'art, he estat usuari de l'escola de música, i sempre, des de fa molts anys, tant com a pare i com a mare, la meva dona, com a usuari personal, perquè jo també he anat a l'escola de música, crec que tenim uns serveis educatius excepcionals.
0: I quins són els principals reptes que heu detectat en aquesta primera part de la... O sigui, ara estic parlant des de la regidoria, com a regidor.
1: Molt bé, doncs des de la regidoria... Sí,
0: en aquesta legislatura, per exemple.
1: En aquesta darrera,
0: 2023, sí, 2000...
1: en aquesta darrera legislatura... Teníem diferents reptes. Un, que no és que sigui estrictament és d'educació, però també aquí hi ha territori, que és el poder acabar les obres, donar resposta. Primer, eliminar els barracons de l'escola del Calderí, que era és una demanda històrica que ja gairebé farà prop de 20 anys que la tenim al damunt de la taula, i poder consolidar el que serà l'Institut Escola de Caldes de Montbui.
0: Que de moment encara no té nom.
1: Exacte, que de moment encara no té nom.
0: És l'Institut Escola de Caldes.
1: Però de moment és l'Institut Escola de Caldes de Montbui, que esperem que amb l'inici del curs que ve puguem dir que ja pràcticament ja podem començar-lo. Per tant, crec que les obres estan anant a un bon ritme ara, finalment, i serà un dels objectius que havíem posat a inici de mandat, que crec que tindran una resposta en breu. D'altra banda, sí que hi havia un altre repte, que era les demandes de les escoles bressol. I aquí hem tingut, i continuem tenint, certes dificultats, quan tenim mestres de baixa, o bressoleres de baixa, que deixen marmades de recursos a les escoles bressol pel que fa a l'atenció del nen. Però hem de dir que nosaltres estem per sobre del que és la ràtio oficial de mestres a les escoles bressol, la qual cosa fa que oficialment nosaltres, si tenim 4 o 5 persones més treballant de les que ens pertocaria, doncs puguem substituir o reforçar el servei quan alguna d'aquestes mestres està de baixa. Això va ser una situació que a inici de mandat ens preocupava molt i que ens va portar a replantejar l'organització de les escoles bressol de Caldes. És a dir, dintre de l'organigrama de les escoles bressol, doncs vam unificar la direcció dels centres, i per tant ara en aquests moments tenim la directora, la Maite Castillo, que és la directora tant de l'escola de bressol del Gegant del Pi com la de la Lluna, i aleshores crec que això ens va ajudar a gestionar una mica millor tot aquest renou que a principi de mandat doncs, tenia molt damunt de la taula. Bueno, aquestes serien les dues situacions que ens preocupen, i a banda doncs, no són igualment pròpies d'educació, perquè es despengen un altre cop d'urbanisme, però són totes les millores de manteniments de les escoles que tenim en el municipi. I en aquest sentit ara també doncs, avancem que, bueno, ja ho estem fent, en tot cas potser no n'hem fet prou difusió, però el que pretenem és fer tenir al damunt de la taula un pla d'inversions que ens ajudi a saber exactament quines són les necessitats pel que fa a manteniment que tenen les escoles de primària del municipi. Pel fet que...
0: Les públiques, no?
1: Les públiques, sí, perquè el que és...
0: Farell, Montbui
1: i Institut
0: Escola.
1: Perquè aquests edificis són responsabilitat de... El manteniment dels edificis és responsabilitat de l'Ajuntament.
0: Sí. O sigui, una part que seria... hi ha la part més educativa, que ja és forma part de la Generalitat,
1: bé, sí.
0: No? Però hi ha la part més...
1: Sí, diguem-ne que la part...
0: Clar, perquè jo ara també podria anar amb el tema, però això ja sé que no us pertoca a vosaltres. A vegades el fet de tancar línies, no? L'escola Montbui, que es va tancar...
1: Sí, no, però això toca directament a la regidoria d'educació. Era un altre dels problemes, que mira, no l'he comentat abans, que també ens preocupava molt, no? Amb l'escenari de futur que tenim a Caldes de Montbui pel que fa a creixement de població, semblava que la tendència era a perdre alguna línia educativa. Bueno, i amb aquesta situació doncs, ens hem presentat a serveis territorials a l'inici de cada trimestre per parlar del mapa escolar de Caldes de Montbui i lluitar per no haver de tancar cap línia. De moment, doncs, al final sembla ser que ens han escoltat, i aquest any estem, tot malgrat que tenim alguna prescripció una mica baixa, doncs hi ha el compromís del departament de mantenir...
0: En aquest cas penso que seria la línia de P3, no?
1: Seria P3, P3, P4 i P5, sí. Però sobretot P3 a Montbui.
0: Exacte.
1: Doncs que havia anat... Va, dic Montbui, però no vull dir... Millor,
0: no donar noms.
1: Cap nom. I en tot cas, que la realitat del municipi és que anem una mica justos de matrícula, pel que fa a nens a nous nens matriculats als centres de primària del municipi, però de moment hi ha el compromís de l'administració de mantenir aquestes línies. Això no vol dir que és un tema que sempre és recurrent al damunt de la taula i que... però que igualment que és recurrent també, i ara entraríem en allò que parlàvem abans de l'horitzó 2032, sí. Doncs les tendències de creixement de Caldes són unes, i aleshores tampoc podem perdre de vista que potser ara la població que està fregant els 19.000 habitants pot passar als 20.000, i això pot ser que també tinguem més necessitats tinguem noves necessitats educatives, perquè també tindrem més usuaris.
0: Aleshores no caldrà fer aquesta reducció i tancar aquestes línies.
1: Bueno, pas a pas.
0: No, és el fet de que si va venir... pujar la població, no? del municipi, clar, i evidentment amb més persones doncs hi ha la possibilitat de que també més naixements, clar, podríem dir, no?
1: Correcte.
0: I aleshores doncs justament això estaria bé també. Com es treballa la coordinació entre centres educatius i aquí a Caldes, evidentment, i a l'Ajuntament?
1: Vale, mira, jo crec que el màxim òrgan de decisió són els consells escolars.
0: Uh-huh.
1: I aleshores cada centre acostuma a fer com a mínim un consell escolar per trimestre en el que ells són presents. Després nosaltres també tenim tenim el nostre consell escolar municipal, en el que ens trobem trimestralment hauria de ser un cop per trimestre. Aquest any crec que al final ho estem aconseguint. L'any passat vam tenir alguns entrebancs, no va poder ser així, llavors ens vam allargar fins al juliol, però el Consell Escolar Municipal és l'òrgan on cada escola, cada centre educatiu doncs posa al damunt de la taula de manera conjunta amb els altres centres del municipi les seves necessitats, les seves propostes, i alhora també és el lloc de trobada on l'Ajuntament doncs posa al dia totes aquelles actuacions que s'estan fent, i en definitiva doncs, és el moment de treballar plegats perquè això funcioni. I a part d'això, doncs, tenim trobades diverses. Ara, per exemple, tenim alguna de mobilitat que fa referència doncs, com atenem el servei educatiu, el servei de natació del municipi, les dificultats que això ha comportat de transport per determinats centres més allunyats de la piscina, i aleshores doncs, bueno, són trobades puntuals en les que escoltem a les direccions dels centres o aquelles persones que delegades hagin vingut a l'Ajuntament, i aleshores doncs, bueno, del que es tracta és que hi hagi una comunicació fluida, bé sigui pels consells escolars o sigui per trobades puntuals que fem a demanda de les escoles.
0: De les escoles. I en l'àmbit de l'orientació, projectes com, bueno, això del campus Ítaca ja hem quedat que ara de moment està aparcat, però algun projecte d'aquest tipus, quin impacte tenen en els joves de la població?
1: Mira, tenim un parell de projectes ara interessants, i ara tornaré a la formació professional.
0: O sigui, no sé si és el QM, no? Que és un dels
1: projectes. A primària
0: projectes.
1: Tenim que els nens del municipi doncs, es converteixen en empreses, uh-huh, o en cooperatives, seria la paraula, no? I aleshores doncs, intenten saber doncs, com funciona una cooperativa de manera real.
0: O sigui, la realitat d'una cooperativa. Sí. Què és una cooperativa?
1: Correcte.
0: I com funciona,
1: això
0: no? I això ja
1: des de
0: petit, sisè, o cinquè, sisè?
1: No me'n recordo ara, no me'n recordo, la veritat és que no sé si és... Jo diria de més petits i tot, crec que és de... No me'n recordo, cinquè i sisè, en el cas. El cas és que, doncs, bueno, són iniciatives que el que pretenen és això, no? Apropar la realitat quotidiana del dia a dia de la ciutadania als més petits que encara estan en un centre educatiu. Doncs aquest seria un dels projectes. L'altre, per exemple, que estem intentant arrencar conjuntament amb la regidora Roser Xalabarder, és el de robòtica, el de dir, doncs, és un nou projecte doncs, que trobarà lloc en aquesta casa, aquí a la casa del Carme, i en el que pretén és apropar les noves tecnologies a la indústria 4.0 i totes aquelles coses que quan arribin al món adult es trobaran els alumnes que els hi demanaran des dels llocs laborals, doncs apropar aquestes realitats tecnològiques als més menuts. I aleshores doncs, aquí també s'han organitzat la jornada de robòtica, que creiem que serà interessant per això, perquè és donar un recolzament als centres educatius amb unes noves tecnologies que probablement ens agafen a tots de...
0: Com, per exemple, la IA, no? Que és algo que està tan d'això. No sé si això també s'ha tingut present a l'hora de tenir-lo. Ja sabem que amb els més joves pot ser que s'intentaria que no sigui, que no ho facin servir tant, no?
1: Ens enganxa tant de nou, sí, que l'únic que hem fet és parlar d'això. És a dir, com podem enfrontar-nos al repte que és tenir una intel·ligència artificial tan a prop de la mà, que és que tu li tens un mòbil i li preguntes qualsevol cosa i d'allò que li has preguntat et pot fer una fotografia, et pot fer una novel·la, et pot fer un escrit, et pot fer un treball de recerca. Uh-huh. I aleshores...
0: Clar, és que si tu li poses això a l'alumne, no? Clar, és com donar-li tota una feina feta, vull dir que ja no sé si és bo donar-li això.
1: Jo, un altre cop, amb aquella mirada positiva, estic convençut que la intel·ligència artificial ben utilitzada és una eina espectacular.
0: I tant.
1: Una eina educativa espectacular. Que l'únic que es farà serà ajudar-nos. Ara.
0: A perfeccionar, podríem dir també. Pots ajudar i la pots fer servir en aquesta direcció.
1: Sí, és a dir, que igual que parlem de treballar per projectes i quan el seu moment o de situacions d'aprenentatge, doncs mira, us plantejo un tema X, o que sigui, la Riera de Caldes, i a partir de la Riera de Caldes doncs m'heu de fer un treball, una novel·la de 10 pàgines i llavors tu li pots passar a la IA, però clar, aquest nen o aquesta nena o aquest jove adolescent necessita l'acompanyament d'un professor i dir, vale, aquí tu m'has posat això perquè m'ho has posat. I llavors no n'hi ha prou que la IA et digui doncs, que els litres cúbics d'aigua o els metres cúbics d'aigua que passen pel perfil de la Riera X, no? Com ho has arribat a aquesta conclusió? Però clar, no, és una conclusió que no és fàcil d'arribar, però si tens la IA sí que ho pots ser-ho, però tu has de saber per què dones aquella resposta.
0: Clar.
1: Uh-huh. Llavors jo ho veig com una eina de, com en el seu moment va ser la calculadora, que van sortir les calculadores aquelles digitals.
0: Sí, bueno, no, i les faig o ara ja directament.
1: Sí, per això que, i crec que, o com el GPS, sí, doncs són ajuts que ben utilitzats doncs ens poden facilitar la feina
0: molta
1: i
0: feina,
1: fer que l'aprenentatge i les competències doncs digitals en aquest cas doncs millorin extraordinàriament.
0: El projecte QM, vull dir, no sé si està entre el que m'has explicat ara,
1: no.
0: O sigui, de fet és un projecte molt estimat per les escoles. Què és el que està o què aporta a l'alumnat aquest
1: projecte? No, t'estava parlant d'aquest tema cooperatiu, no?
0: Sí, és un altre, però el cooperatiu està
1: Vale.
0: Pues vull dir, aleshores ja res. És que l'havies comentat ara, i és un projecte que és molt, sí, està molt bé, doncs digo, sí, i era això, era el projecte cooperatiu. Passem ara a la participació ciutadana. La participació ciutadana és un dels teus eixos també, uh-huh, com hem dit, que també està molt lligat amb l'educació. Com valores la resposta de la ciutadania a les eines a les eines de govern quan vosaltres us presenteu a projectes o el que sigui?
1: Bueno, una
0: de quina manera també participa, no?
1: Aquí una mica ho he comentat abans, no? Que dius, sempre tenim un gruix de famílies o de sectors, no parlem de famílies, sinó que aquí podem parlar del teixit empresarial del municipi, de les entitats i de les famílies que tenen una voluntat de participar de tot allò que es proposa, molt elevada. Però per contra, clar, si abans deia que tenim prop de 19.000 habitants a Caldes de Montbui, doncs si ho mirem en termes quantitatius, potser la mirada no seria tan positiva, perquè clar, sempre tens 100, 150, 200 persones disposades a col·laborar, a treballar, a debatre, a discutir tot allò que es pugui proposar des de l'Ajuntament, com ara per exemple l'Horitzó Compartit 2032.
0: Sí, que és el que a partir d'ara me centraria.
1: El projecte estratègic que ens ha de portar a tenir una Caldes millor en el futur, millor de la que tenim ara, i aleshores doncs potser la voluntat seria aquesta, arribar a més gent, arribar a més col·lectius que participin de tot allò que proposem perquè tots els col·lectius tinguin veu en el municipi.
0: Ara, és que torno una mica a l'educació, és perquè crec que se'ns ha passat, vull dir, hem parlat de l'educació en la que l'Ajuntament participa i crec que ens hem deixat l'escola d'adults, perquè l'escola d'adults sí que és totalment municipal.
1: No,
0: i ara
1: sembla...

0: 500 persones, no, 500 matrícules que participen de la diferent oferta formativa que fa l'Escola d'Adults. Un altre servei excepcional. Que...
1: Sí, d'aquí a uns dies tindrem passar per aquí també l'Aurora.
0: Sí, sí, sí,
1: no, no, a mi també, vull dir,
0: Mira, Escola d'Adults, Escola Joan Valls, les escoles Bressol...
1: Sí.
0: I he parlat del taller d'art, que no depèn de nosaltres, però que sí que és un servei municipal que també
1: que
0: ajuda a formar a la ciutadania. Per tant, sí, sí, són tots plegats uns serveis que...
1: No, però en aquest cas, justament, a l'escola d'adult, que és tot un centre, les cases dels mestres, i que on es fan, doncs, es toquen moltes
0: bueno, tenen, per exemple, les cases a l'escola d'adults, una de les... situacions que han patit és que en els darrers anys, com que es gradua moltíssima gent a l'ensenyament secundari obligatori, doncs el servei aquell que feien perquè es poguessin treure el graduat escolar a l'ESO, doncs cada vegada han tingut menys demanda, però per contra doncs han augmentat en oferta formativa, i aleshores ells també tenen sempre les seves reivindicacions, són molt poca gent, s'hi deixen la pell perquè
1: el personal, vull dir, clar, el personal
0: són poca gent, si el personal bueno, jo diria que també són, bueno, com tots els altres centres, però fan el que poden per arribar a tothom, sí, a tothom, de a totes les demandes que els hi arriben com a escola d'adults.
1: I fins i tot és que a més, quan tu dius, normalment treus el graduat escolar, però fins i tot hi ha alguns nois i noies que no s'han pogut treure ni el graduat escolar, i és a partir d'aquí doncs que tenen aquesta opció de continuar.
0: Correcte.
1: Els estudis
0: sí.
1: O de continuar a formar-se i saber, no?, a l'escola d'adults.
0: Sí, no es tracta tan sols de treure's un graduat escolar o de l'alfabetització, sinó que també doncs treballen, per exemple, les competències digitals,
1: sí,
0: informàtica, de
1: MOTIC,
0: vull dir que
1: història,
0: tenen un grapat de
1: idiomes, anglès alemany
0: també. Sí, vull dir que tenen una oferta formativa per gent que vulgui continuar estudiant,
1: sobretot per la gent adulta, per això es diu escola d'adults,
0: sí.
1: Gent adulta, de que pugui continuar, ja no sé si forma, aprenent, no? Vull dir que moltes vegades és l'aprenentatge, no?, de conèixer i de tenir més coneixements,
0: i forma part d'aquell objectiu que l'educació no té edat.
1: Exacte.
0: Llavors l'aprenentatge no té edat, sí.
1: Passem així ara al Caldes 2032, a l'horitzó compartit. De fet, aquest és un projecte ambiciós. Com el resumiries així en poques... jo et diria en una frase, d'una manera més...
0: Jo crec que la frase és com ens imaginem la Caldes del futur. Una Caldes d'un futur molt immediat.
1: En aquest cas estem al 26 i 6 anys.
0: És el 32, però no ens hem d'aturar en el 22.
1: Exacte.
0: El futur és molt llarg. I aleshores, però com ens l'imaginem? I aleshores, aquest pla estratègic o aquesta proposta d'apropar la ciutadania al que és la redacció, o que serà la redacció del pla estratègic, és molt important, perquè la visió de futur no la té solament el govern municipal, la té tothom. I aleshores, solament amb el coneixement ferm de què vol i com s'imagina els calderins i les calderines aquesta Caldes del futur, doncs podem redactar un pla estratègic. Per tant, la frase seria: necessitem conèixer les opinions de tothom per tirar endavant el nostre poble.
1: Clar, aquí és on entraria, no?, aquesta participació.
0: Correcte.
1: Ciutadana. Què heu detectat en la fase de diagnosi del municipi?
0: Bé, jo crec que la diagnosi, que l'hem acabat de fer una mica de... anem endarrere, nosaltres dintre d'aquest curs tenim present que hem de començar a tirar endavant el projecte estratègic. Aleshores, això ens porta a començar a discutir com el tirarem endavant durant el primer trimestre, des del setembre cap al desembre. Ens porta a contactar amb una empresa, que és la que ens dona un cop de mà per saber com elaborar aquesta diagnosi que em preguntaves, i això comença el gener amb una enquesta telemàtica que arriba a la ciutadania, en la que se li demana que ens, bueno, una sèrie de preguntes que ens ajudaran a tenir una imatge de quina és la seva percepció del poble, com funciona en diferents àmbits, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit de territori, en l'àmbit cultural. I això, aquesta fase inicial, que va començar al gener, vam acabar-la al març, i ara això dona pas a una nova proposta a la ciutadania, que és la de trobar-nos, que és el que precisament hem fet aquesta setmana, a la Casa dels Mestres, per conèixer quina és l'opinió d'entitats, d'empresaris, de calderins, de calderines. És en definitiva, l'enquesta telemàtica era molt impersonal, no ens veiem les cares, i ara el que es tracta és que a partir d'aquesta diagnosi inicial, que no te l'he comentada, però t'ho comentaré ara, això, veure'ns les cares i treballar conjuntament, ja més de manera més propera, per arribar al mes de juny i poder ja començar a saber cap on volem anar amb aquest pla estratègic. Diagnosi. Doncs els diagnosis pràcticament són les que ens podíem esperar. La gent demana, té una preocupació molt important perquè és la comunicació en el municipi, comunicacions que, bueno, estem fent ara a la carretera aquí a la...
1: És el que interessa, i la variant de Sant Benet.
0: La variant de Sant Benet, han sortit diverses coses.
1: És que això ja portem tants anys, no?
0: Que, sí. El carrer Oms hauria de deixar de ser una... No hi hem de dir carretera, gairebé, no? És un carrer més de Caldes de Montbui. I aleshores aquí hi ha una preocupació per veure com desencallem aquest tema. El tema de la mobilitat, doncs això, les comunicacions, els transports que tenim a l'abast, ara mateix doncs també hi havia una, aquesta setmana també ha sigut notícia, el del quart cinturó i el tren orbital, que probablement doncs
1: modificarà... Això és un tema que ha quedat com una mica, però sempre torna, no?, el tema del quart cinturó.
0: Sí, bueno, ara parlàvem del tren orbital, sí. Que tampoc passarà per Caldes, però creiem que pot donar un servei que pot ajudar, com aquestes hores que estem fent ara aquí a la carretera, doncs, o està fent, això ho està fent el govern, no per municipal.
1: Seria, diguem, això, diguem, més de carreteres, no?
0: Sí.
1: Generalitat, vull dir que...
0: Generalitat. Doncs tot això ha d'ajudar que el poble funcioni millor. Però aquestes són les inquietuds que ens han fet arribar a la ciutadania. Les voreres, són coses que des de barris ja les anaves recollint, i aleshores doncs, bueno, hem de veure després què podrem recollir i què no podrem recollir en el pla estratègic. Però quan parlem d'un camí orbital que comuniqui les urbanitzacions, quan parlem d'un servei de transports que comuniqui les urbanitzacions, doncs són aquestes les coses que ens està transmetent la ciutadania.
1: I de fet, els grans reptes que es dibuixen per aquests propers anys, per al futur, no? No només sis, sinó com ho documentes, més enllà. Bueno, els grans reptes, a banda d'aquests que diem, sí se podran aconseguir, no? Com és aquesta variant, i aconseguir que el carrer on sigui poble, vull dir que no sigui una carretera de pas, no?, de camions, etc. Vull dir, no sé quin altres reptes podrien...
0: Bueno, jo crec que tenim un dels reptes que tenim al damunt de la taula, és connectar més tots els barris de Caldes. I aquesta és una preocupació compartida tant per l'alcalde com per totes les regidories que tenim, que és que i és un neguit que constantment ens exposen tots els veïns i veïnes que viuen en els barris que estan fora del
1: abans eren urbanitzacions, sí. No, ara són barris. Correcte. Però que estan més allunyats.
0: Jo crec que aquest és un gran repte de futur. Com donem resposta a les necessitats de totes aquelles persones que viuen allunyades del centre urbà.
1: És que ja anem cap al final perquè ens queden poques preguntes, i tot i que jo ara és això que et deia en un principi, no?, que no volia tocar, però sí que com a regidor el fet d'estar de formar part de la política també, no?, la política en aquest cas és política de poble, és política municipal, no?, Si tu has arribat aquí i et vas presentar a les eleccions, és perquè aquesta, la política t'agrada.
0: Sí, això abans m'has comentat i jo crec que m'ho he saltat.
1: No, ara no, però és que jo he fet la...
0: Sí,
1: I també la pregunta seria si a les properes també, que ens queda un any.
0: Queda un any, i
1: també te diria, vull dir, i ja la política municipal és una cosa, la política a l'altre nivell
0: sí,
1: és una altra,
0: és
1: i cada dia, no sé bé, t'estan arribant, o sigui, contínuament dius tu, ostres, és que ja no puc més, no?, amb aquesta, vull dir, primer el tema, vull dir,
0: jo diria, per resumir una mica, jo arribo aquí, molt orgullosament amb una proposta de l'alcalde de col·laborar amb una possible col·laboració si reeixia la candidatura, com així va ser. Jo diria que des del, no sé, porto anys a Esquerra, però sobretot hi ha una motivació política que va molt lligada al procés, un procés independentista que doncs, va funcionar com va funcionar, però que sí que va fer que posés la mirada en allò que jo creia que mai la posaria, que és això, en la participació política, en aquest cas del meu municipi. I una cosa és el poble i l'altra el país. Amb el país jo crec que és molt complicat de treballar-hi, i en tot cas jo no m'ho imagino, i pel poble, doncs, bueno, estic aquí. I tant si continuo com si no continués, i tant si... Bueno, això també depèn de moltes coses.
1: Sí, la pregunta que jo te faria ara seria aquesta, perquè si es va el temps, és com veus el teu futur polític?
0: El meu futur polític? Doncs, home, jo ho veig pedalant en bicicleta, pujant muntanyes, fent submarinisme, i intentant aprofitar al màxim el temps lliure que tinc, i no sé si aquest temps lliure que jo vull tenir el tindré si continuo fent política. Però això és una cosa que hem de discutir amb l'alcalde i sobretot si l'alcalde valora que vol que continuï formant part de les seves llistes o no. Doncs deixarem la pregunta en el suspens.
1: La pregunta, de moment tu vols gaudir de la vida, podríem dir,
0: sí.
1: Però si queda aquest puntet que dona també vidilla, en aquest cas no sé si és la política
0: per
1: tu.
0: Sí, sí, jo puc dir que estic fent tot això que he dit, ho estic fent, vull dir que no, i tot és fer de regidor, vull dir que depèn de moltes coses, depèn de primer
1: no, és que això també va perquè de fet a partir d'ara ja està dient molts partits, no?, que estan escollint doncs el primer el qui anirà al capdavant, no?, de la llista, i també després ja vindran les, però comença
0: sí,
1: ara,
0: sí, sí, sí.
1: És el moment de treballar, no?
0: Estem parlant d'una cosa encara que jo dono per fet, que el meu alcalde és el meu alcalde, i aleshores doncs a partir d'aquí doncs ja en parlarem.
1: Ja en parlarem. Jaume, arribem al final. Moltes
0: gràcies
1: per ser avui amb nosaltres i per compartir aquesta mirada tan completa sobre educació, tot i que ens quedem sempre amb preguntes per fer, però bé, encara tenim temps.
0: Jo m'he quedat amb les ganes de reivindicar la lluita que estan fent tots els companys docents.
1: Se m'ha quedat aquesta temàtica tan important.
0: Que ho lligaríem amb el principi, amb aquells anys 80, amb aquelles reivindicacions que vam forçar a que la nostra feina fos reconeguda i, sobretot, ben retribuïda. En aquests moments, jo que vull dir, ja fa anys que ho estic dient, hem sigut el col·lectiu docent més mal pagat d'Espanya. I això no té res a veure amb donar un servei de qualitat, d'esforçar-nos per fer-ho el millor possible, perquè els nostres nois i noies són els que ens donen de viure i els que ens donen de menjar, i a més a més perquè en la gran majoria dels casos el professor i la professora ho fa de manera ara és la paraula,
1: doncs vull dir que ho fan amb tota la convicció del món,
0: sí,
1: per
0: sí.
1: Treballar bé, vull dir, per donar una bona educació, que és
0: sí,
1: aquesta.
0: Exacte.
1: Jaume, moltes gràcies de veritat, i així arribem al final del fòrum avui. I per acomiadar-nos ho farem amb una cançó que ja estem escoltant, bueno, una música que escoltem i també cantada, que és aquesta Wonderful Wonderful World, no? World de Louis Armstrong, és una mirada tendra i profunda sobre la bellesa del món. I en fi, avui és un dia que ens han recordat bastants coses, com el dia de les abelles, i que els ecosistemes, els naturals, socials, també els educatius, i també com funciona i quan hi ha constància, cura i mirada llarga. Doncs és això.

Bon dia. Divendres 22 de maig del 2026, 11 hores 5 minuts. Des dels estudis de Ràdio Caldes, en el cor del casc antic de la població, us parla Pepe Santos. Programa Som Esports. El dia d'avui començarem per una sèrie de notícies importants. Pràcticament avui parlem de l'esport calderí. Farem un monogràfic de l'esport calderí. Ens acompanya també el membre de l'equip de ràdio Caldes Som Esports, el Joan Serrat, Joan Serrat i Castells. I avui farem el mateix que vam fer en el mes de desembre, que vam fer un anàlisi de com anaven tots els equips capdavanters a les diferents modalitats esportives, i ens vàrem atrevir a fer una predicció de com anava el desenvolupament de la Lliga. I avui, pràcticament amb la pràctica totalitat dels esports, parlem de futbol, hoquei, bàsquet, waterpolo, ja finalitzades les competicions i amb les darreres jornades de futsal, doncs us parlarem de quin ha estat farem un balanç de la temporada i quin és el final de les classificacions de cara a la temporada que ve. També tenim, abans d'això, parlar-vos de la darrera jornada de la Lliga, així com l'agenda d'aquest cap de setmana, que ja repetim, és pràcticament ja les acaballes de la competició. I després farem, diguéssim, aquest monogràfic parlant amb el Joan de cada un dels equips, de cada un dels esports. Començarem, doncs, amb les primeres notícies, breus flaixos d'aspectes que han passat durant aquesta setmana amb una presència activa de la gent de Caldes, dels esportistes, dels aficionats, dels espectadors que han passat durant aquests 7 dies. Començarem per la notícia, el resum de la Diada de la Bicicleta organitzada per l'Esport Ciclista Calderí, que va tenir lloc el diumenge passat, dia 17 de maig, en els carrers de participar. Escolteu, una ciutat de jornada. La climatologia va acompanyar, però la veritat és que l'ambientació dels carrers van ser sensacionals. Déu n'hi ha recorregut. Més de 350 ciclistes, de tota mena, familiars, canalla, dones, aficionats, pseudoprofessionals, més de 350 ciclistes que, a més, amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Esport Ciclista Calderí els hi va poder equipar amb una samarreta que va donar un gran colorit als carrers, també amb una motxilla i amb un bidó d'aigua, ja preludi del que serà la gran de part del dia 3, 4 i 5 de juliol del Tour de França a Barcelona, i també amb una implicació parcial però també directa de la nostra població. 350 ciclistes que van recórrer no els principals carrers de la població perquè no afectava la població, però sí que van fer un tour per tota la població, i déu-n'hi-do l'ambientació que va haver-hi. Esport Ciclista Calderí, que va comptar amb la col·laboració, com no, de l'Ajuntament de Caldes, la regidoria d'esports, amb la presència protectora i de seguretat de la policia local i dels components de protecció civil d'aquí de la població. I com que és de justícia celebrar també aquesta, escolteu,

36 edicions, eh? Es diu de seguida. Possiblement és l'esdeveniment esportiu amb més tradició de Caldes. Pues aquesta 36a edició de la Diada de la Bicicleta té, o ha de tenir, i aquí ho tornem a dir-ho, el reconeixement a empreses i o particulars que han col·laborat amb el seu èxit. I els volem citar, és de justícia citar-ho. Restaurant El Remei, Construcció en Pielles, Òptica Montbui, RAF, a les instal·lacions Alba, Calfruitós, S3DN de Gràfiques, La Vallesana, Tallers Mateu Forn, Guardecor, Soler, Servitexa i Cicles 02 han estat les empreses que han contribuït un any més a aquest èxit. I des de Ràdio Caldes els donem el agraïment. De ben segur, l'any que ve, recordem, fa una setmana el repte era passar d'uns 315, 320, més de 350 participants inscrits. Possiblement alguns no els van inscriure. Un excitàs. Felicitats a tots. Com us dèiem la setmana passada, segona notícia, el dissabte passat, 16 de maig, va tenir lloc a la mitja marató de Formentera, amb la participació de dos esportistes calderins. La Formentera celebra va celebrar la seva 17a, fixeu-vos bé, acabem de dir 36 edicions, aquí estem parlant de 17 edicions. Aquesta competició té dues proves, la mitja marató, amb una participació d'uns 2.000 atletes, i la prova de 8 quilòmetres, amb una participació també de 1.000 atletes. Déu-n'hi-do, per uns terrenys, per uns espais tan acotats com és Formentera. Com no podia ser d'una altra manera, els nostres representants locals varen fer un gran èxit. Penseu que el guanyador, a la mitja, ells van participar, Vanessa Olmos i el seu company, el seu marit, el Jordi Desquens, van participar a la prova de mitja marató. Varen fer un temps, van entrar junts, d'una hora 31 minuts 7 segons a les posicions 131 i 132 de gairebé 2.000 atletes 1980 classificats, 131-132, fantàstics els seus resultats, que són competitius, però són competitius per ells mateixos. En aquest cas, la Vanessa Olmos va ser la guanyadora de la seva categoria, la primera classificada. Des d'aquí, un cop més, felicitem a la Vanessa i també al Jordi, que segons ens diuen ells, i ho hem d'acceptar, fa de lleure de la Vanessa, però ens consta i així ho diem, que li costa seguir-la, i ella amb un desig de col·laboració en el darrer metro final el deixa passant al Jordi. Jordi 131, la Vanessa 132. Felicitats un cop més en els dos per aquest dia a dia, perquè com sempre diem aquí, darrere d'aquesta hora 31 minuts, 20 minuts després del guanyador, no creieu que és molt, que és pràcticament un corredor professionals o semiprofessionals, té molt de mèrit aquells dies, que els dimarts concretament, que s'aixeca a les 5 del matí per recórrer els camins de Caldes i per entrenar-se. Això és el que té mèrit. I com que estem en temps de moltes organitzacions, ja estem a les portes aquest diumenge de la cursa del dimoni. La cursa del dimoni, organitzada pel Club Atlètic Calderí, que allà avancem que si tot va bé la propera setmana
tindrem els seus responsables aquí en els estudis de Ràdio Caldes per parlar de la realitat d'aquesta entitat. La cursa del dimoni, el diumenge 24, demà passat, pels terrenys de Torre Marimon, pels camins i els senders de Torre Marimon, celebrarà la 13a ja edició. 13 edicions, també. Veieu que anem. Les proves començaran a les 9:30 del matí, dues proves que surten simultàniament, els que corren 5 quilòmetres i els que corren 10 quilòmetres. I després, a partir de les 11, hi haurà 4 proves dedicades als infants, als nens, als petits, alguns de l'escola d'atletisme del Club Atlètic Calderí o també de l'escola del Club Natació Caldes. Els organitzadors preveuen, com hem dit moltes vegades, cada vegada és més difícil no organitzar, sinó tenir participants, perquè hi ha moltes activitats. El programa d'activitats ja d'aquest cap de setmana només a la població és densíssim, però si veiem totes les ofertes de proves que hi ha a totes les poblacions, és esgarrifós. És difícil tenir una participació relacionada al nivell de l'organització. Ells confien tenir els organitzadors uns 300 participants, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do 300 participants. Inscripcions. Les inscripcions es poden fer a la web del Club Atlètic Calderí fins a les 0 hores de demà, és a dir, fins a les 23:59 d'avui divendres 22 de juliol. Demà s'han de preparar els llistats de sortida, els dorsals, etc, etc. És ben cert, i així ens han dit que ho podem dir-ho, aquells corredors que pel que siguin no s'hagin pogut inscriure i es presentin una miqueta abans de la sortida, els organitzadors els inscriuran i els donaran els dorsals, cap problema. Com sempre, compten amb l'ajut de la Diputació, de l'Ajuntament, en primer lloc, de la Diputació de Barcelona i també de l'IRTA. Recordem que l'IRTA és el usufructuari actual de les instal·lacions de Torre Marimon i que gràcies a l'IRTA el Club Atlètic Calderí pot desenvolupar les seves activitats esportives setmanals. Evidentment, també la policia local i protecció civil estan com a col·laboradors i controladors de les proves, i també hem de reconèixer, en aquest cas, a tres patrocinadors: Instal·lacions Alda, Cal Fruitós, és la segona vegada que surten aquest matí, i Sumical, una empresa de subministradora de vestuari laboral. Per tant, també hi ha per endavant l'agraïment amb aquestes empreses col·laboradores. Hi serem presents. Els hem dit que hi serem també per donar-los, no per córrer, evidentment, perquè, clar, són 5 quilòmetres i 10 quilòmetres, no sé què pensa el Joan, però el que us parla no està en condicions ni de fer 500 quilòmetres. Aquesta és la realitat. Però, bueno, estarem per donar els ànims, perquè és molt important també. Esperem que la climatologia els ajudi com va ajudar el diumenge passat en els ciclistes.

0: I per acabar aquestes piulades, una notícia que no és, és l'única que no és de Caldes, però val la pena dir-ho perquè hi va saltar. Ho hem dit diverses vegades, eh? Ho hem dit diverses vegades i acabem de dir-ho aquesta falera per participar en esdeveniments. Ahir ho van dir els organitzadors de la mitja marató de Barcelona, que es farà el 14 de febrer del 2027. S'han posat ja a la venda els dorsals i ahir els 40.000 dorsals es van vendre. És a dir, no en va quedar cap. 40.000 dorsals a la mitja marató de Barcelona. És extraordinari en dos sentits: les ganes de fer esport i també la qualitat d'aquesta organització. Hem anotat aquí, a Correcuita, hem anotat algunes dades que els sistemes informàtics d'inscripcions ho ha permès. En 7 dies, en una setmana, s'han esgotat els 40.000 dorsals. En 7 dies. Els primers 20.000 dorsals es van adjudicar en 3 hores, en 3 hores, i els 10 primers en 48 minuts, amb un exercici que l'empresa tecnològica que gestiona aquestes inscripcions ha estat un èxit, perquè el sistema no ha caigut, el sistema informàtic ha suportat això. Això ja és un èxit que parla un cop més de que les nostres condicions organitzatives, els nostres recorreguts, la nostra climatologia, l'ambientació d'aquesta prova fa que la mitja marató de Barcelona sigui una de les proves capdavanteres, si més no, d'Europa. En aquests moments, de les poques dades que han sortit, atletes de 120 nacionalitats, 120 nacionalitats, i un 41% d'inscripció de dones, atletes femenines. És extraordinari. Falta molt de temps, però anirem parlant d'aquesta realitat que ja ens estem trobant des de fa molts dies. Penseu que pràcticament des del 2000, abans de la pandèmia, l'any de la pandèmia, evidentment, l'any de la pandèmia no, perquè la prova va ser abans de Castellers, recordeu, va ser el 12-13 de març, quan va haver-hi el tancament ja oficial. La prova va ser el mes de febrer, un mes abans, però s'ha passat d'uns 19-20.000 corredors a 40.000 corredors. Poquíssimes organitzacions, poquíssimes ciutats, poquíssims circuits poden parlar d'aquest exitàs. De ben segur serà un exitàs. I per acabar, dius que amb el filtratge d'aquesta notícia, l'Ajuntament ha recordat que, si recordeu, fa 2 anys es va batre el rècord del món de mitja marató, que el van impugnar la Federació Internacional per unes coses tot rares, que sí, les sabatilles, que no les sabatilles. Ahir es va dir que l'Ajuntament de Barcelona i RPM, organitzadora de la prova, no continuen endavant amb el recurs que varen presentar, la demanda, en el Tribunal Administratiu de l'Esport, i que confien que els hi doni la raó, i que encara que aquest rècord del món no és oficiós, almenys que es reconeixi en l'atleta que va tenir aquest registre, l'atleta que va tenir el registre i tots aquells que van córrer i que el varen ajudar. I ara sí, donem entrada en el bon amic i company, el Joan Serrat, i parlem ja de fem aquest, ens atrevim a fer aquest balanç de què és el que està la temporada. Comencem dient que el 16 i 17 de maig encara es van fer resultats, encara es van fer bastants partits de futbol, de hockey només el de Nacional Catalana, de bàsquet i de futbol sala i de waterpolo. Aquest cap de setmana encara ens queden dos partits de hockey, que ara en parlarem, de la fase de descens, tres partits de futsal i el waterpolo, la final, també en parlarem, de la classificació definitiva de la Lliga Divisió Absoluta de la Federació Catalana de Natació en modalitat waterpolo. Encara hi són, encara es poden fer. Molts d'aquests partits, excepte dos de futbol, la resta es fan fora. Els de futbol sala encara juguen aquí al pavelló de Bogarell el dissabte dia 23 a les 6 i a les 20 hores, i això acaben ja la lliga, la competició. En el cas dels de tercera catalana, recordeu que el Penya Verdaguer jugarà el seu darrer partit amb el Palauen, i si guanya obté només un punt ja serà el primer classificat de la lliga i pujarà de categoria. Per tant, l'oferta és més reduïda de competicions, però és el que hi ha. Els resultats de l'última jornada, no en parlem, han estat dispars, però sí que ara en parlarem amb l'acumulat que hi ha hagut durant tota aquesta temporada. Bé, si recordeu, en el mes de desembre us varen fer el plantejament general de com estaven les competicions dels diferents equips. Si recordeu, i si no ho sabeu, us ho diem, hem seleccionat dels 95 equips que tenen les entitats esportives, vàrem agafar tres equips de futbol, el primer i el segon de categoria masculina i el primer femení, de hockey exactament igual, primer i segon masculí, primer femení, bàsquet idem, primer, segon masculí, tercer femení, de futbol sala el mateix, amb l'afegitó de que tenim el tercera categoria de la Penya Verdaguer.
1: Un nou equip, perquè hi havia aquest any de futbol.
0: Nou equip. Waterpolo i després els dos de pàdel, que avui encara no us parlarem. Bé, farem una comparativa, és a dir, el sistema serà just com ha anat, és a dir, com està la situació, i comparant amb el que dèiem fa uns mesos. I comencem, Joan, sí, pel futbol, perquè tot que el tenim l'hem establert, no el canviarem, amb l'equip de primera catalana del Club de Futbol Caldes, Futbol Club Caldes, el grup primer de la categoria.
1: Una categoria que ha estat molt competitiva, que fins a l'última jornada, fins a l'últim moment, que els partits que incidien en la classificació, tant per dalt com per baix, estaven programats a la mateixa hora, i bé, doncs inclús doncs, fins a l'última jornada, com hem dit, no se sabia qui promocionava per pujar, ni se sabia qui baixava. Encara hi havia dos o quatre llocs que van per baixar, encara hi havia a l'últim partit un equip que encara ballava, o sigui, un equip, una posició que establia diversos equips, inclús dos o tres equips, afectava no solament el seu resultat, sinó el resultat dels altres equips. El Caldes, doncs, hi va ser un d'ells, va fer una final de la primera volta, segona, inici, enllaçant 9 partits seguits guanyant o puntuant, Val? I va fer que inclús doncs, es pensés en una fita més que la permanència a la categoria, tal com va ser aquests 9 partits seguits puntuant, com hi van haver 4 que es van perdre, que no, inclús ni es van puntuar ni van empatar, i això va fer que la penúltima jornada el Caldes estés a 3 punts del descens, o sigui, de poder optar a una classificació com podria ser un quart lloc honorífic, està a punt de, bueno, de no solament dels altres, sinó d'ell, de dependre d'ell mateix. A la penúltima jornada, per això dèiem que era una lliga bastant competitiva, perquè doncs, a la penúltima jornada el Caldes doncs, li anava la permanència. No solament li anava la permanència, sinó que a l'altre equip que s'enfrontava, el Tosa, li anava possible la promoció per pujar. No solament això va guanyar clarament el Caldes, sinó que a l'última jornada el Caldes també tenia part d'incidència en la classificació, no directament, sinó que més aviat ja indirectament, perquè havia guanyat l'anterior partit, sinó que l'haver empatat a Figueres permetia al Figueres permanència a la categoria i afectava un tercer equip que baixava a la segona catalana. Val? Això és el més destacat d'aquesta temporada, que ja dic del primer equip, que del 15è lloc que havíem posat va assolir el vuitè lloc.
0: Sí, senyor. Exacte. Dèiem a desembre, clar, desembre, fixeu-vos bé, ocupava la posició de 15 sobre 16 equips de grup. Havia guanyat 3 partits i ara al final n'ha guanyat 12. I hem passat de 15 posició a 8, i com bé diu el Joan, ha mantingut la categoria, va ser en els 4 darrers. Per tant, felicitats. Se'ls ha de felicitar per aquesta segona part de la segona part de la lliga, la recta finals. Molt bé.
1: Aquesta, continuant amb el futbol, si la part positiva va ser que el primer equip ha assolit la permanència, en canvi el segon equip doncs ve per un gol a l'última jornada, el que dèiem abans del primer equip de les últimes jornades, doncs aquest cop el segon equip que ha jugat a la tercera catalana no l'ha pogut mantenir, ha fet una irregular temporada, tot i que el seu joc ha estat bastant positiu, però el fet que baixaven 4 equips doncs no ha pogut mantenir la categoria. Tan sols que hagués fet l'últim partit un punt, un gol, doncs no va poder assolir la permanència i cobrar l'última categoria, la quarta catalana.
0: Correcte.
1: A les noies?
0: Si em permets, sí. Totalment d'acord. Per un gol.
1: Per un gol, sí.
0: Per un gol baixen 4 equips i va passar de posició 14 a posició 13, però molt, molt ajustat. La darrera plaça de descens ha estat el Futbol Club Caldes, però per un gol. Mala sort, molt mala sort, però també la segona part de la segona volta de la lliga han fet un rus molt, però no els hi ha permès mantenir la categoria. Llàstima. Anem a l'equip femení, amateur femení de futbol a 7.
1: Sí, que és una, bueno, és una categoria per disposició de la federació i el reglament que no incidia, es pot dir com si fos una competició amistosa que no incidia tant pels primers llocs, o sigui ascens, com pels darrers, la permanència. Era una categoria única i que, bueno, doncs era el fet de jugar. Sembla ser doncs, que els resultats han estat bastant positius. Eren tercers, quan en un principi vam esmentar, i bueno, han acabat a la mateixa posició a només 2 punts del segon classificat.
0: Sí, sí. han mantingut
1: de 12 equips.
0: De 13 equips.
1: Bueno, hi va haver un
0: que es va retirar. Bueno, és a dir, bé, han mantingut el to durant tota la temporada i tenen un balanç bo de 24 partits, 18 guanyats i 2 perduts, perdó, i 2 empatats, 4 perduts, 110 gols a favor, 51 en contra, com diu el Joan, pràcticament segons, pràcticament segons s'han quedat i mantenen la categoria. Bé, amb això, aquest és el panorama que ens hem trobat amb el futbol, amb els tres equips. No sé si algun dia ens donarà temps a parlar de la resta de 23 equips més que té el Caldes, entre ells el juvenil, però bueno, això és tema per un altre programa. Passem al hoquei, que ha estat molt complicat. El hoquei.
1: Doncs bueno, ja vam esmentar abans, ho hem parlat abans de fora de micro, no? De la participació del Caldes a la competició europea, val? Bueno, més o menys ja se sabia que no per on podien arribar. Bueno, al principi doncs l'equip, si no nou, força nou en quant a la plantilla en si, bé, i cal dir doncs que recordar doncs que estaven en la màxima categoria del hoquei nacional, de l'hoquei lliga, val? Llavors el Santos, que ja ho ha sentit o ja ho ha comentat en altres programes, el tema del partit que no es va poder jugar amb l'Alcoi, va incidir en part, però no podríem dir que no va afectar a la classificació final, perquè bueno, hi havia una distància considerable amb l'equip que li anava, que li ha quedat per sobre, això, el Massanet. Val? Si més no, bueno, la reacció final, sobretot a la segona volta, a les acaballes de la segona volta, ha estat important, quan sembla ser que l'equip ja estava més fet, més compenetrat, però bueno, això no li ha estat suficient per mantenir la categoria. Baixen tres equips de aquesta categoria, de l'hoquei lliga, i bueno, l'incidència és que era el segon equip menys golejador. Això ja és un hàndicap important per mantenir la categoria, i el tercer equip més golejat de la categoria. Bueno, vull dir que a part del fet del partit i la sanció esportiva i econòmica de la Federació Espanyola arrel del partit de l'Alcoi, doncs bueno, està clau doncs aquesta irregular temporada, no? del primer equip.
0: Totalment d'acord amb tu, Joan. Sí. L'aspecte positiu és que s'ha passat de desembre de la darrera posició a 3, estaven en 14, estan en 12, i a més també havien guanyat només un partit i n'han guanyat 3 i n'han empatat 5
1: a la segona volta.
0: És a dir, la segona volta ha estat molt millor, no solament amb els partits que s'han enfrontat amb els altres dos equips de descens, sinó fins i tot han puntuat amb el Reus, han puntuat amb el Noia, amb el Calafell, amb el Lleida Pons, amb el Voltregà, és a dir, han fet uns molt bons resultats amb aquesta segona volta, millors, però clar, presumiblement un equip jove, un equip que va patir a l'inici de la temporada una sèrie de canvis no previstos i no desitjats, i això s'ha...
1: El potencial dels altres equips,
0: i el potencial
1: que també cal tenir en compte, la desavantatge que pot portar tenir un equip més aviat amateur, no? Amb altres que hi ha no solament veterania, sinó el potencial econòmic, no?
0: Sí. Si ara veiéssim, extrapolem, no?, l'argumentació, però si veiéssim amb la hoquei lliga, que han participat 14 equips, els 8 primers passen a jugar els play-off finals, els 8 primers, a partir de quarts de final. Els 3 següents, 9, 10 i 11, no els hi passa res, i el 12, 13 i 14 baixen de categoria, baixen a l'hoquei plata. Fixeu-vos a mi, si miréssim ara, que no és el cas, els resultats d'aquest playoff, veuríem que hi ha una extraordinària igualtat. Sense anar més lluny, el Barça només va poder guanyar en el primer partit per 2-1 el Noia a casa seva. Això és reflexe de la dificultat d'estar integrat amb aquesta categoria. És el que hi ha. No en parlem més, sí que estem pendents d'aquesta resolució de la federació, però ara, encara que la resolució sigui favorable, la diferència de punts no faria que el Caldes pogués passar de 12-11, es mantindria a la posició número 12, i per tant la pèrdua de la categoria baixant a la hockey, a hockey
1: plata.
0: Perfecte. I com a resultat d'això està el segon equip.
1: Sí, té una certa relació, perquè clar, el segon equip que està que ha jugat aquest any a la Nacional Catalana, també, igual com la mateixa divisió de la femení, del femení, això són correlatius, però en el vessant masculí afecta la propera temporada, això ha de no saber si l'Hockey Lliga, el Caldes, el Recan Blaster jugarà en aquesta categoria o no, afecta la permanència o ascens del segon equip, que a partir de la setmana que ve, em sembla que és aquesta aquesta setmana juguen el millor de 3 partits,
0: sí,
1: contra el Mollerús, sí,
0: en el cas de l'equip masculí. De el dia 23, dissabte, a Mollerussa, i en el cas de l'equip femení, avui, aquesta nit,
1: a Girona,
0: a la fase d'ascens.
1: Sí. L'equip masculí, doncs això, no sabem a hores d'ara on jugarà el primer equip, i per tant aquesta fase que jugarà el segon equip, doncs en cas de guanyar-la no podria assolir, perquè el més normal és que el primer equip baixi de categoria, llavors hi hauria una incompatibilitat entre l'A i el B, que no podria, el B no podria estar a la superior categoria. El femení, doncs, com hem dit, també està, bueno, no depèn d'un equip superior en quant al Caldes, és l'A absolut, i bueno, encara que hagi quedat segon, o sigui va ser segon i ha acabat cinquè, igual que el masculí, el Caldes B, hi ha una sèrie d'equips, gairebé la meitat o més, que són Bs i que no poden assolir la fase d'ascens, i que passa, doncs, que el femení, si en cas de guanyar-lo, en cas de guanyar aquesta fase, es podria estar a dalt de tot, podria estar a Nacional, podria jugar la temporada vinent a Nacional.
0: La categoria
1: superior, la màxima.
0: La màxima, o que lliga, on ha estat aquest any l'equip masculí. Uh-huh. En aquest cas, amb aquests dos equips, si fem la comparativa del mes de desembre ara, sí que sobre el paper els números et diuen que han perdut posicions, uh-huh, en aquell moment, el primer i segon, però ara estan quart i cinquè respectivament, però hi ha molt poca diferència de punts amb els altres. La prova és que els dos equips aquest cap de setmana comencen la fase d'ascens. També han guanyat molts més partits, han marcat molt més gols, han obtingut molts punts. En el cas, per exemple, de l'equip femení, tenien 28 punts i pràcticament han doblat els punts que tenien a la primera fase de la Lliga. I en el cas de l'equip masculí de Nacional Catalana, també el doble de punts aproximadament. Per tant, esperem, aquests equips encara estan actius, comencen avui, i com deia el Joan, bueno, aquesta fase d'ascens té una primera, un playoff millor de 3 partits. Recordem, en el cas de l'equip de nois es juguen la posició amb el Mollerussa, i en el cas cas de les noies amb el Girona.
1: Els dos partits aquests primers fora i els segons jugaran aquí a casa.
0: Aquí a Caldes. Aquí a casa. No enganyem, ja ho hem dit moltes vegades, el hockey té un alt nivell, eh? El hockey aquí a casa nostra té un alt nivell i ja el sol fet d'estar disputant les fases d'ascens ja té molt de mèrit i molta importància. Ahir, sense anar més lluny, em vaig trobar jo aquí el pare d'un bon esportista nostre de hockey, ho podem dir-ho tranquil·lament, el Xavi Barroso, i comentaven que en la Lliga o que Lliga s'està caracteritzant per tenir uns porters, tots els equips, extraordinaris, i que és molt difícil marcar gols, no perquè els davanters hagin baixat, sinó perquè els porters paren moltíssim, molt, molt, molt. I això s'està veient en general en el món del hockey, que els resultats estan apretats, estan apretats.
1: Aquí a Caldes també, encara que no sigui d'aquí de Caldes, el porter que hi havia el Xus aquest any, però també pels partits que hem vist ha tingut bona part també d'incidència en els resultats positius de l'equip,
0: Sí, sí, és això.

0: deixem el hoquei i entrem al bàsquet, eh? També un dels esports capdavanters aquí a Caldes, 20 i pico equips el Club Natació Caldes, la modalitat masculina i la categoria masculina i femenina, 20 i pico equips, tremendo, tremendo és, però també amb una llarguíssima tradició. Comencem pel primer equip masculí, que ha estat integrat en el grup segon de la primera categoria de la catalana. 14 equips integraven aquest grup. Digues, Joan.
1: Ha millorat la classificació del 12è lloc que estava el mes de desembre, han passat al final el 10è, i això hi ha possibilitat que per 3 punts de no baixar a la segona catalana, vull dir, l'últim partit ja no tenia pràcticament incidència i ja és com positiu, doncs, que el primer equip l'A hagi mantingut la categoria en una divisió, doncs, que ja abarcava la màxima representació de Catalunya.
0: Primera categoria. Primera categoria.
1: No era provincial, sinó que ja era a nivell de tot el territori.
0: Dèiem a desembre, ho hem de reconèixer, serà difícil mantenir la categoria. Com diu el Joan, en aquell moment estàvem ocupaven l'equip la 12a posició, havien guanyat 2 partits i en aquesta segona volta han guanyat 8 partits. 8 partits han multiplicat per 4 i això els ha permès passar de la posició número 12 a la número 10, i com que baixen 4 equips, mantenen la categoria.
1: L'Arbúcies era l'equip que marcava el descens, i el fet, doncs, de que contra ells el partit de tornada el van superar per 3 punts, doncs el va permetre de mantenir la categoria l'equip calderí.
0: Per tant, a veure, ens van equivocar, van fer una predicció amb els resultats, però se'ls ha de felicitar perquè han fet també... És curiós, Joan, la gran majoria dels equips que estem parlant, les segones voltes han estat totes molt millor totes, molt millor, és curiós, és curiós, quan a vegades a les segones voltes hi ha lesionats, hi ha sancionats, estem parlant de tot d'esportistes absolutament amateurs, feines, estudis, problemes, etc. Pues, també en aquest, en la primera categoria de bàsquet femení, perdó, masculí, han millorat sensiblement tots els resultats que tenien en aquell moment. Fixeu-vos bé, una altra dada, en la primera volta tenien 646 punts a favor, 646 punts, i a la segona volta han fet 1.764, és a dir, gairebé 3 vegades, 3 vegades. Per tant, no solament els punts de les classificacions, sinó també a la veraix estan molt, molt superior. Mantenen la categoria i ens felicitem. I en aquests moments poden mantenir la categoria el segon equip que està enquadrat en el grup 3 de la primera territorial de la catalana, de Barcelona.
1: Aquest sí que estava en la demarcació de Barcelona, i van assolir el 8è lloc final de 12 equips. Van tenir 9 victòries i 13 derrotes, 2 victòries per sobre del descens també, que també baixen els 4 darrers equips, val?
0: Per tant mantenen la categoria, al darrer moment també exactament el mateix, i les Langes és una de les
1: aquí doncs el millor
0: estrella, pel que fa
1: a Lliga, a competició de Lliga, és l'equip, doncs, més positiu de tots, de tots els esports, independentment de la categoria, però el fet de jugar a la segona categoria de Catalunya, al final han assolit el primer lloc en dura competició amb l'Olot, val? El que dèiem abans de, del futbol, doncs, bueno, sembla ser que només pujava el primer equip directe i, doncs, bueno, depenien d'ells mateixos. L'equip del Caldes depenia d'ells mateixos. Van assolir 22 victòries de 26 partits i això els ha permès assolir el primer lloc, val? L'Olot doncs, no ho va poder fer perquè doncs, havia perdut en l'anterior partit. Val? I com a colofó, com a guinda, que dirien, al final de la temporada, el Club Natació Caldes ha pogut organitzar o organitzarà una competició addicional per saber qui és el campió d'aquesta categoria. Independentment d'haver assolit ja l'ascens, reunirà aquí el proper cap de setmana els quatre campions de la categoria per establir els quatre campions de cada grup d'aquesta categoria per assolir el campió, millor dit.
0: Correcte. Els dies, els propers 30 i 31, com diu el Joan, es farà la Final Four, organitzada pel Club Natació Caldes al pavelló de les Cremades, amb els quatre guanyadors dels quatre grups per decidir qui és el campió, no honorífic, real, de tota la categoria. En tot cas, felicitats, ja hem ascendit a la primera categoria del bàsquet de la Federació Catalana. Recordem que en aquell moment dèiem no serà fàcil guanyar, i perquè dèiem que, clar, estàvem parlant d'equips com Olot, Granollers, la Bisbal, Girona, i diem, Déu-n'hi-do, la potencialitat d'aquestes poblacions i d'aquests clubs. Per tant, felicitats en el equip femení, el primer equip femení del Club Natació Caldes, i la setmana que ve us farem, ampliarem la notícia d'aquesta Final Four, a la que ja convidem a anar com a espectadors, perquè estaran els quatre millors equips catalans de la categoria. Entrem ja al quart esport, al futsal, que és el que encara estem, no podem tancar-ho del tot, però sí que podem dir-vos com està la situació.
1: Desplacem del pavelló de les Cremades, desplacem el pavelló del Bugrai.
0: Del Bugrai, exacte.
1: El màxim representant masculí ha jugat a la tercera divisió nacional del grup 1. Actualment ha disputat ja 29 partits, estan a dues del final. Teòricament tindria de ser aquest cap de setmana l'última, però com que hi ha una jornada pendent del mes de març, em sembla que és concretament, doncs encara hi resten dos caps de setmana pendents. Em sembla que els dos partits són a camp local, a Caldes. Si bé està fora de perill directe, no cal oblidar doncs, que el quart lloc podria tenir alguna incidència depenent d'un descens, el que cal és que un d'aquests dos partits que li resten, doncs, si és possible, de guanyar-los.
0: Correcte. Passem al segon equip, que està a la divisió catalana, a la segona divisió de la catalana, el grup 1 de Barcelona. Dèiem en aquell moment que veiem que creiem que no tindríem problemes per mantenir la categoria, i en aquest sentit, bueno, no han variat molt les posicions, i el que poden, en aquests moments estan en posició 11 de 14 equips, com que a més organitzativament parlant, la Federació Catalana ja fa una ampliació de grups, estan relativament tranquils en el sentit de que no pujaran però tampoc baixaran.
1: Havien estat fins fa poc, havien estat en posició de possible ascens a la segona catalana, no sola, o sigui, sí. La primera, millor dit.
0: Sí, sí. No sabem si el fet de que no tinguessin aquest carmelet de final de temporada ha influït en l'equip o no, però bueno.
1: És que cal destacar, doncs, que era un Caldes B, era un segon equip, i que, doncs, bueno, els altres equips, alguns d'ells, doncs, que... per guanyar, doncs, podien assolir la primera catalana o la preferent, si quedaven dos primers, I bé, ens queda la tercera.
0: Perdó. Mm. És dir, precisament de la potencialitat dels clubs i de les poblacions i dels equips de futbol sala, és la raó que porta a la Federació Catalana a fer una reestructuració profunda, perquè hi ha molts equips i que cada vegada tenen més nivell. L'explicació és aquesta, Bueno, passem ja a l'equip femení, a la segona divisió nacional, amb un grup únic.
1: Bueno, ho han tingut complicat tota la temporada. Era una categoria que amb molts desplaçaments fora de Catalunya, i doncs, bueno, a part d'això, doncs, bueno, l'equip era el que era en el seu potencial, i bueno, han tingut molt complicat, només dir, doncs, que bueno, han quedat penúltima posició, i que el partit d'anada, així com el de tornada, van poder empatar en el primer, inclús l'últim equip, l'Algon, doncs va guanyar aquí a Caldes.
0: Sí, és el que hi ha. És segona divisió nacional, amb molts desplaçaments, i per tant és molt difícil. Estem parlant de poblacions com a Saragossa, com a Pamplona, com algunes poblacions de Castelló, de València, de la Casa, són equips molt, molt potents, molt poderosos. I per acabar, perquè els temps se'ns en tira a sobre, parlarem un proper dia, ho tenim pendent, de waterpolo i de pàdel, que també hem de parlar d'ells. Parlem de l'equip de la Penya Verdaguer, que està pràcticament a un punt de l'ascens a primera categoria. Si no pugen a primera categoria, queden segons, passarien a segona categoria de la, catalana.
1: Sembla ser, pel que he mirat, que el segon lloc dona dret a una possible promoció d'ascens també a primera.
0: A primera. Sí.
1: És a partir del tercer o cinquè lloc, em sembla que és, que sí que van a segona catalana.
0: Bueno, el proper dia sí que parlarem com ha acabat.
1: L'últim partit, que és aquesta setmana, doncs, amb tan sols un empat, ja permet assolir la primera catalana. O sigui, un èxit pel debut de l'equip a tercera catalana.
0: Mare meva, clar, tenim 95 equips, moltes explicacions, no se'ns ha acabat el temps, però continuem parlant, perquè tant els jugadors de waterpolo, els equips de l'staff, com els de pàdel també s'ho mereixen. Ho farem. Acabem aquí, fins a la propera setmana, no sense dir que també, perquè és de justícia, que l'equip júnior del Club Hockey Caldes s'ha classificat per disputar, com a finalista del Campionat de Catalunya, el Campionat d'Espanya, la fase final del Campionat d'Espanya, que es celebrarà el proper cap de setmana a Vilaseca, a Tarragona, i el Caldes, juntament amb els Reus Esportius, que són els dos primers equips del Campionat de Catalunya. Felicitats, perquè hi són allà en el Campionat d'Espanya. El proper dia ampliarem aquestes notícies. El temps se'ns ha tirat, no en sabem més. Bon cap de setmana, gaudiu.

0: Bon dia, benvingudes i benvinguts. Un dijous més, aquí a Ràdio Caldes, tenim el programa d'Històries en Femení. Tots els dijous, de 11 a 12, aquí trobareu el programa i, si voleu sentir-lo en podcast, sempre que us vingui de gust, també el podeu recuperar. Hi ha dies que no omplen carrers. Hi ha dies que diuen diades que no surten els titulars, però que són molt, molt imprescindibles. Avui parlem del 24 de maig. El 24 de maig és el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament. Mireu si és important aquest dia. Doncs no surt aquesta dada als titulars. És un dia que ens recorda que la pau no és només l'absència de la guerra, sinó que és també presència de justícia, presència de drets i en aquest cas de veus de dones que massa sovint estan silenciades. Per això avui hem triat que ens acompanyi una dona que és de la coordinadora de Dones per Dones per la Pau. És un col·lectiu que fa de la denúncia, no?, una eina de transformació. És un col·lectiu, ella ho explicarà, que està a Barcelona. La tenim a l'altre costat de la línia. Ella és la Vicky Moreno. Us recordo també que en aquest programa ja fa un any i pico vam donar també veu, vam visibilitzar tres dones que havien aconseguit el Premi Nobel de la Pau. Va ser la Wangari, la dona arbre, que li deien, la dona que abraçava els arbres, era una activista keniana, l'Alba Mirdal, que també va lluitar per erradicar les armes nuclears, i la Jody Williams, que va fer el mateix, però amb les mines antipersones. Va lluitar per l'erradicació de les mines antipersones. Bé, ara parlem amb la Vicky. Vicky, bon dia, com estàs?
1: Oh, bon dia, bé.
0: Bon dia, hem tingut un petit problema al començament.
1: I això que estava preparadíssima, però mira, ho espai sempre.
0: Sempre hi ha alguna cosa que no... Bueno,
1: mira, ho espai sempre.

0: paraules en la Unió Europea, sí, que bueno, que et queden les paraules, però en les accions ni una.
1: No, hi ha massa interessos darrere. Sí.
0: Exacte.
1: Bé, explica'ns una mica què fa aquesta coordinadora de Dones per Dones per la Pau. Què fa?
0: Sí, en principi no som una coordinadora, som un grup de dones feministes antimilitaristes que ens trobem a Calabana i que van sorgir en el 1993 en plena guerra dels Balcans. I des d'aleshores van sortir perquè van veure, bueno, a través de les notícies va sortir el tema de les milers de dones violades en la guerra dels Balcans, sobretot dones de Bòsnia però també de Croàcia, i van pensar que era un fet que era insuportable, que ja ho sabien, violacions a totes les guerres hi han hagut contra els cossos de les dones, però el fet de que aquestes violacions estiguessin pensades, calculades com a violacions sistemàtiques per, com a eina de neteja ètnica, bueno, es va posar una mica l'alarma, va ser un fet que ens va convulsionar totes i a partir d'aquí ens van trobar, van començar a veure què podien fer i com ho podien fer. I de fet ja va ser aquell mateix any que vam anar una companya i jo a Croàcia, precisament, perquè havíem connectat amb dones pacifistes d'allà i un grup de dones croates el que estava fent és treballant per portar suport de tot tipus psicològic, comunitari, als camps de refugiats allà. O sigui, va ser arribar a Croàcia i veure a l'aeroport carros de combat, els soldats de carros blaus, per mi va ser una cosa impactant perquè mai a la vida havia tingut soldats al davant meu sabent que estaven en guerra, no? I en un país en guerra. Croàcia estava, sentien les bombes de lluny, va ser una cosa una mica, sempre ho explico perquè a mi em va marcar moltíssim. I a partir d'aquí va ser que vam començar a treballar amb el tema de les dones en les violències contra les dones en les guerres i els conflictes armats. I des d'aleshores doncs, ha sigut una mica aquesta la nostra trajectòria, no? Buscant sempre aliances i relacions amb dones en els països en conflictes o les guerres mateixes i tenir-les present i sobretot, com ja sempre ens deien, doncs, parleu del que esteu veient, perquè una de les coses que hem tingut en compte sempre que hem pogut, les hem convidat a que vinguin aquí a que parlin de les seves experiències, de les seves vivències, de la situació que estan patint, i quan hem pogut també anar allà a conèixer-les i a conèixer les seves accions a peu de carrer també, no? I estic parlant doncs, des de les dones de Bòsnia, però també hem estat a Colòmbia, hem estat a Afganistan, hem estat a Palestina en diverses ocasions i bé, ha sigut una mica aquesta nostra trajectòria, donar suport, parlar no per elles, sinó d'elles, perquè és el que ens hem demanat i és la feina que continuem fent fins a l'actualitat, doncs diguéssim.
1: Sí. Com s'arma aquesta bueno, aquesta tasca de visibilització, o sigui, feu, bueno, sou, dius, no una coordinadora, però o sigui, tu parles des de l'any 94, de l'any 93. Sí, del 93 fins aquí han passat, això, molts anys.
0: 30 i pico
1: anys. Doncs, què s'ha consolidat? O sigui, grups que es dediquen a, no sé, a fer xerrades, com està configurat aquest grup? Com es desenvolupa la tasca? A la pràctica, vull dir?
0: Sí.
1: Bueno, és per conèixer una mica més, és per conèixer una mica més de fons sí, com treballeu.
0: Mira, bàsicament nosaltres hem fet és fer xerrades allà on ens han demanat, sigui a les escoles, a instituts, a les places, als pobles, arreu, en alguns moments en què, depenent si aquesta guerra està més visibilitzada als mitjans o no, ens han cridat més o no. Per exemple, ara amb el tema de Palestina, del primer any del genocidi a Gaza, hem fet xerrades a instituts, a escoles, a altres centres cívics, on sigui. Si la guerra desapareix dels mitjans, la guerra desapareix. Sí, ja no se'n parla. Llavors una mica la nostra tasca ha sigut aquesta, continuar donant visibilitat a que la guerra ens afecta a totes. Les guerres en aquest moment estan esteses com si fossin una mercaderia més del capitalisme global i per tant el que ens interessa és continuar denunciant-la. No ens interessa, és que és obligació, jo crec, i responsabilitat de continuar parlant del que signifiquen les guerres, no? No únicament a nivell de bombardejos, que ja no és poco, sinó a nivell de destrucció de vides de persones i també de destrucció del planeta, que aquesta és una altra, no? Conseqüències de guerra en les vides del planeta i el medi ambient també és increïble, no? Llavors una mica és el que continuem fent, però sobretot ho fem també sempre que podem, buscant aliances amb altres companyes, amb altres grups i demés, no? Jo que sé, doncs des del grup de Torem les Llaves, que també hi ha un grup aquí a Barcelona. Després estem implicadíssimes amb la plataforma de procomplicitat amb Israel des de fa anys, i també, per exemple, una altra plataforma que formem part és Desmilitaritzant l'Educació, perquè també és un tema que abordem des de Dones per Dones, pensant que educar per a la pau ha de ser un tema transversal en el currículum escolar i des de tots els àmbits educatius, no? I una mica aquesta és la trajectòria. I sempre, i bueno, i a banda d'això, des que va començar la guerra de Rússia contra Ucraïna el 22 de febrer, si no recordo malament, ara fa 4 anys, vam decidir plantar-nos a la plaça Sant Jaume en silenci durant mitja hora. Al cap de 2 anys vam pensar que era bastant insostenible a nivell d'energies, perquè són les que són,
1: ho volia fer
0: cada dijous, cada dijous de cada setmana de cada mes, durant 2 anys. I a partir de l'estiu de fa 2 anys vam decidir que només ho faríem el primer dijous de cada mes, i llavors continuem allà plantades en silenci durant mitja hora, perquè vam recollir també una mica el llegat de les dones de negre de Sèrbia, que durant la guerra als Balcans van plantar cada dia a les 12 del migdia per protestar en silenci contra el que en aquell moment era el seu propi president, no? El president del país on vivien, no? Denunciant les atrocitats de la guerra, del que estava passant. I ho fem en silenci perquè pensem que també és una eina de denúncia i de rebuig de les guerres. És impactant, és impactant, perquè clar, la gent passa per la plaça Sant Jaume, que és un centre turístic, per dir-ho d'una manera, i clar, quan venen totes les dones allà, a vegades són 15, a vegades són 20, a vegades són 3, però sota el vent, la pluja, no hem parat cap vegada dels dijous aquests que teníem dedicats al tema, impacta, no? És un tema que impacta.
1: Sí. Bueno, és una manera de visibilitzar, no? Vull dir, de no callar.
0: I de rebutjar, exacte, i de rebutjar.
1: Sí. Sí, perquè això, és que les guerres s'expliquen, sempre, a les escoles s'expliquen amb noms d'homes, no? D'exèrcits, però les guerres representen una altra cosa per les dones, però una altra cosa totalment diferent, no? I, bueno, ja una mica ja has contestat a la pregunta, no? Que són conferències allà on pot ser, després les vigílies. Què més feu? Feu alguna cosa més? Així de...
0: Bueno, cada 24 de maig, per exemple...
1: Sí, això volia parlar també, sí. Sí, digues.
0: Fem algun acte o bé a espais públics, per exemple, ho hem fet a la plaça del Rei algunes vegades, amb dones també, si hem pogut connectar les de diferents països, i cadascuna d'elles doncs parlava entorn aquest dia, però sobretot entorn a la situació que estàvem patint, o bé també ha sigut un espai com a Cala Bona, i sempre ha sigut una mica intentar que aportar les veus o portar les veus de les dones que des d'aquí, des de la diàspora, estan també treballant per la construcció de la pau i la resolució dialogada dels conflictes. I això hem estat fent cada 24 de maig, hem fet actes diferents formats, no? Hem comptat amb l'ajut de la col·laboració de dones colombianes, que amb les que tenim una gran relació des de fa molts anys, algun de dones de mujeres en diàspora, també iranianes, que també estan aquí des de la guerra de fa anys, algunes han nascut aquí fins i tot, ens van sumar al seu moviment de Dona, Vida i Llibertat, els que van donar suport fins que van, una mica es van dispersar, les dones de Síria, vull dir, intentem fer-les present i que elles siguin les que proposin de què volen fer aquell dia, no? Per parlar de la pau, però no per parlar de la pau, sinó per parlar de com de construir les guerres, no? I sobretot el relat aquest que ens inculcan des dels mitjans de comunicació, des de les xarxes socials, amb aquestes imatges que poden ser colpidores, però que després el que serveixen moltes vegades és per deixar-nos una mica impactades i immobilitzades, no nosaltres, però una bona part de la societat civil, no? I doncs una mica nosaltres pretenem això, no? Que aquest 24 de maig sigui un acte també de recordatori, però sobretot també de donar les gràcies a més a totes dones, aquestes dones referents que són per nosaltres, sí. No? Per aquest dia del Dia de la Pau, el Dia Internacional de Dones per la Pau, però sobretot per les dones també que estan aquí a casa nostra.
1: Sí. Mira, ara sentirem la primera, el primer tema musical que has triat, després continuarem parlant. Tu has estat molt amable perquè no només has triat, sinó que a més has portat una mica d'explicació del per què has triat, no? El primer tema que sentirem és Café Müller, que és de, bueno, és una coreògrafa, no? I que és d'una de les seves actuacions, Pina Bausch. Digues per què la vas triar, per què aquesta música?
0: Bé, perquè a mi m'encanta la dansa contemporània, això per començar. La Pina Bausch per mi ha sigut una coreògrafa esplèndida, sensacional. No he tingut mai la sort de poder veure en directe quan havia actuat, ara ja està morta evidentment i tal, però per mi va deixar un gran impacte en aquest sentit, no? A nivell de que suposa per mi el cos en moviment. I aquesta música, com vaig veure una de les seves actuacions, em va impactar perquè la vaig trobar, no sé, em van bloquejar, com si diguessin, no? Sí, sí. I l'he tingut sempre de present, fins i tot per donar peu en alguna de les nostres trobades de dones per dones, o sigui, imagina't. Sí, sí.
1: Molt bé. Doncs la sentim i després seguim parlant. Gràcies.
0: Va, gràcies.

0: Molt bé, a mi també m'agrada molt la dansa contemporània. Mira, mentre sentíem, clar, se sentia soroll, però clar, com és una actuació, per això se sentia, no?, que trepitjades i tal. Molt bé, m'agrada molt, sí. Sí. Tu saps una mica la història d'aquest dia, de per què es va dedicar el dia 24 de maig al Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament? D'on va sortir la idea, una mica la història de...
1: Sí. Sí, jo la referència que tinc és que cap al 1982 va sorgir una mica com a diguéssim, decisió de grups de dones europees pacifistes per recordar les campanyes realitzades pel Vivint en Comú, que va ser l'acampada de les dones davant de les bases nuclears, rebutjant que estiguessin, no únicament que estiguessin instal·lades a prop de la ciutat on vivien, a prop de Londres, sinó també tot el que significaven les armes nuclears, no? Va ser una acampada que va esdevenir internacional, i aquí a casa nostra jo sé que algunes companyes, jo en aquell moment era molt joveneta i no vaig anar-hi, en aquell moment DOAN, que era dones, i es diu la DOAN, dones antimilitaristes, que d'aquí després va derivar Dones per Dones, no? Mm-hmm. D'aquest grup, o sigui que sí. Realment són les hereves de DOAN, no?
0: Sí.
1: I van agafar, elles són les que van agafar aquest dia com un dia important, i després, bueno, sobretot per recordar això al món, que la violència que es mereixen les dones en els conflictes armats i en els postconflictes, no? Perquè les guerres són la màxima expressió de totes les violències contra els cossos de les dones, violacions, assetjaments sexuals, segrestos, vull dir, totes les violacions que es poden, les violències es poden donar no únicament en una societat sense guerra o en pau, entre cometes, sinó que en les guerres encara tot això s'accentua molt més. Llavors, el maig del 85, el moviment feminista va organitzar una trobada a Tortosa per protestar i denunciar el militarisme a les guerres i per la defensa de la pau i la vida. I va ser una acció molt maca, pionera a tot l'estat espanyol, amb centenars de dones que van sortir des de l'estació de Sants amb un tren conduït fins i tot també per dones. Sí. I el trajecte fins a Tortosa va acabar amb una gran acampada on es va dur a terme debats, reflexions, accions per reivindicar la defensa de la vida en tots els àmbits, no? Vull dir que jo crec que aquesta data sorgeix a partir d'aquests moments, no?
0: Sí.
1: I d'alguna manera per nosaltres continua significant el llegat de les dones que van posar el seu cos davant del perill de les armes, no? I l'utilització de les armes per sobre del diàleg, de les paraules, no? I significa la nostra persistència davant d'una lògica i uns arguments que no podem sostenir de cap manera i que intentem de construir-los, jo sempre ho dic, no? S'ha de construir el relat aquest en què els volen fer que les guerres són necessàries, que les guerres són justes, això no és cert, les guerres són evitables i s'ha de posar tots els recursos, tots els mitjans diplomàtics, econòmics, humans, perquè això no arribi a ser, perquè un conflicte com arriba a una màxima tensió no esdevingui una guerra, no?
0: Sí, sí. Sí, és que a més, bueno, jo he llegit el vostre manifest, no? Perquè diu, perquè el rearmament i les seves repercussions, no? Augmenten les despeses, no? Per les armes, no? I això va en contra de les necessitats socials, no? Això ho diu el vostre manifest, de les necessitats socials, que pot ser la sanitat, l'ensenyament, bueno, les pensions, i també l'habitatge social, doncs tot el que, no només el que destrueix, sinó el que es deixa de fer pel fet de gastar part del important dels pressupostos amb armes. Això és un negoci.
1: Exacte.
0: És un negoci.
1: Exacte. O sigui, exacte. Sí, per això jo acostumo a dir, mira, l'altre dia vaig fer una xerrada a la UB aquí a Barcelona sobre el tema de pensar en gas, es deia, no? Hi havia diferents acadèmiques i més. I una de les coses que jo vaig insistir moltíssim, no? En aquesta, en la necessitat de construir el relat i de la tonteria, per dir-ho d'una manera més senzilla i més clara, de continuar pensant que ens hem de rearmar perquè ens hem de defensar
0: d'aquí, sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: I insistia en això, que el negoci de les guerres, vull dir, és una mercaderia més que hi ha avui en dia. Les guerres s'exporten, allà on poden obtenir beneficis i privilegis els senyors de les guerres, els que les fan, siguin a nivell de recursos naturals, explotació d'anomenades de terres rares, del que sigui. I llavors... per això dic que es poden evitar. Si es construeixen, però es poden deconstruir. I és un tema en què estem insistint bastant últimament. I, evidentment, el que tu deies, no, les despeses que arriben a anar a parar al fons dels pressupostos de defensa és immoral, tot immoral, no? Fer-nos creure que això que ens hem de rearmar davant d'un possible enemic, no? I si no existeix, doncs ja se l'inventaran. Llavors, això jo crec que és una cosa que, a més, entre la societat normal, si, la societat a peu, per dir-ho d'una manera, la gent que no està potser tan implicada o sensibilitzada en el tema de les violències, de les guerres i de més, jo crec que ho poden entendre perfectament. Són tants milers de milers de milers de milions d'euros que van a parar a fomentar les guerres, a construir armament de tota mena, que va en contra d'aquestes necessitats que tu anaves, de l'educació pública, de l'habitatge, de la sanitat, de les pensions, del transport públic, fins i tot, vull dir, i això sí que si ho parles així clarament, la gent ho entén, i llavors paren a pensar, i això és el que s'exagera a la societat civil. Jo crec que és importantíssim, almenys com a les dones que estem més sensibilitzades i més implicades amb les accions de la no violència i la pau, no?
0: Sí, és que aquesta terminologia de la defensa no és veritat, no és veritat. Un es pot defensar amb diàleg. No, o sigui, un arma, l'única missió que té un arma és fer mal, fins a matar, no? Però crear un arma, o sigui, agafar això, material per crear un arma... aquesta arma ja se sap quina finalitat té. No és la de defensar-te. La defensar-te no, és matar. O sigui, la finalitat és matar. I clar, a més, el que dius, per crear aquesta arma estàs destruint la natura, destruint el mig ambient, destruint, o sigui, i després la finalitat última aquesta. Sí, sí, que així a nivell internacional ara hi ha veus, no?, que estan perquè jo recordo, per exemple, no sé, la Joan Baez, bueno, no sé, hi ha altres veus que temps enrere doncs es feien veure, no? Però ara podríem parlar, no sé, de l'Albanese, de la Francesca Albanese. Ho dic com a dones visibles, o la Greta, no? Com a dones, sí.
1: Sí, és cert. Bueno, a veure, jo crec que, clar, una cosa és parlar de les dones potser que tenen més renom i sí, que realment han posat el cos a denunciar les violències, sobretot arrel, diria jo, que del genocidi de Gaza, no? Jo penso que ha sigut més cap aquí. Jo que estava pensant també amb la Tura, la trio aquesta, la Susan Sarandon.
0: Sí,
1: i una cosa és, per mi són, que totes són importants i contribueixen, perquè jo crec que justament ens falten dones d'aquestes que són més, que estan més en el panorama internacional, que tothom les coneix, que són noms que sonen i a més, que està molt bé que s'impliquin i que denunciïn, no? Però hi ha al darrere, hi ha un munt d'activisme de dones anònimes que també se'ls ha de tenir present. Sí. Però tornem a la Francesca Albanese, si és cert, és una dona que s'ha implicat moltíssim, que ella ha aprofitat també el seu espai com a relatora de l'ONU per denunciar el genocidi. Va ser la de les primeres veus que va posar-li nom al que estava passant, no? El genocidi. Per això ha estat perseguida, ha hagut de marxar als Estats Units i no podia, no pot entrar fins fa 4 dies sense per la denúncia que van posar per revocar aquesta expulsió, persecució, és que sembla l'han guanyat. La notícia no la tinc al davant, però més o menys així, i per tant és una veu importantíssima, i aquests dies pues, hem tingut la sort de tenir-la també aquí a Barcelona, presentant el documental, i jo crec, i presentant el seu llibre, i és importantíssim que hi hagi aquestes veus perquè tenen ressò a nivell internacional. Sí. Però, per exemple, Potser això no es coneix tant. L'any passat, justament per aquestes dates del 24 de maig, em sembla que la setmana del 18, el 20 i algo, el grup de dones de WILF, que són dones de la Lliga Feminista Internacional, que van sorgir a la Primera Guerra Mundial,
0: sí,
1: pacifistes,
0: sí,
1: doncs van organitzar, juntament amb altres grups, una campanya que es deia Salir de Casa por Gaza, com que és estatal, doncs li van posar nom de castellà, sortida, sí, de casa per casa, i van fer una crida internacional a totes les dones pacifistes i antimilitaristes per interpel·lar les polítiques i els polítics del Parlament Europeu. Mm. I van fer tota una acampada a les afores de Brussel·les, on van fer debats, van fer discussions, van fer venir tota la infraestructura que van muntar per després fer tota una cadena humana davant del Parlament Europeu. Mm. Va ser tot un èxit de confluències de diverses dones d'arreu, no només sí, també sí, europea, sinó al fora. Però, en canvi, va tenir molt poca repercussió
0: de
1: mitjans de comunicació. Sí. Per això et deia que està molt bé aquestes veus internacionals, que són conegudes, que sí, estan fent coses, però que també al darrere hi ha moltes altres veus sí, anònimes i moltes altres persones anònimes que estan fent moltíssimes coses.
0: Indubtablement, però és jo em queixo d'aquest anonimat, o sigui, que per això feia referència a l'Albanesi i a la Greta, perquè aquestes dues dones són conegudes, el que fan tenen una repercussió, o sigui, entre cometes, crea consciència. En canvi, totes aquestes accions que no estan visibilitzats pels mitjans de comunicació capitalistes, doncs vull dir que tenen molt valor, però no es coneixen, o sigui, no
1: es visibilitzen. A nivell internacional, que comentaves també, per exemple, hi ha tota una feina al darrere feta per les companyes de Palestina. Per exemple, des de la coalició Pro Complicitat amb Israel, hem fet accions, manifestacions, concentracions, xerrades arreu, amb propostes i accions que formen part de d'accions compartides, a més, no? Perquè hem sàpigut la plataforma CPCI, per complicitat amb Israel, ha tingut la força i la saviesa de poder fer aliances amb diferents moviments socials i diferents grups, des de manera pensionista, però també les llogateres, no? I això li dona una jo crec que una importància grandíssima, no? I a més el BDS, que també és evident que el BDS ha fet o està fent un treball increïble a nivell internacional. S'han aconseguit moltíssimes coses i clar, tot això no es pot oblidar perquè són aquestes les accions que mouen i remouen, malgrat algunes estan més visibilitzades que d'altres. Ara, per exemple, la coalició per complicitat potser està més visibilitzada perquè continuem tenint el genocidi i les atrocitats que s'estan cometent des de l'estat sionista Israel a Gaza, però també a tota la Palestina ocupada, i per mi, jo crec que aquesta plataforma sí que mereixeria el Premi Nobel de la Pau.
0: Doncs sí. Sí, no sé si se'ls serà concedit. Sí. Mira, tornem a fer una pausa. Sí, no, jo crec que no. Agafem el segon tema que vas triar, que és Canción sin miedo, de Vivir Quintana. També, explica, és un clam, explica.
1: Bueno, aquesta, pues mira, ara estic recordant la primera vegada que la van posar, que va passar les amigues colombianes, va ser amb un homenatge i una mena de faristol, una placa commemorativa, jo que sé d'on ve, per allà no recordo, per Cuixarol o més enllà, que també és un altre tema, on visibilitzen les dones que han tingut algun reconeixement, allà on no passa ningú.
0: Allà no passa ningú, no, això no toquem aquest tema perquè hauria molt a parlar.
1: Allà vam fer un acte recordant a la Consol Casals, una amiga nostra de les perdones que es va morir, i vam fer un acte allà en homenatge a ella, i allà va ser la primera vegada que aquesta cançó la vam sentir, i bueno, és que la lletra és increïble també, la força que dona i l'empoderament que dona.
0: Molt bé, doncs la sentim, Vicky, gràcies. Sí.

0: Buah. És, jo l'he sentit moltes vegades. Sí,
1: sí, sí, que sí, és tota una cançó també de denúncia als que realment podrien parar les guerres.
0: Sí, sí, és un, és, ja et deia, un clam, és un clam. Bé, volia parlar, no sé si hi ha algun tema més que vulguis tocar, volia parlar vosaltres amb la, aquesta tasca. Crec que heu rebut algú guardó, algú per, de, per la, pel treball, no?
1: Sí, sí? Deixa'm que em pensi a veure quins, perquè la meva memòria, un va ser, a veure, el, dia, ah, bueno, el més important per nosaltres, el que m'ha vingut al cap, és el de la Comunitat Palestina, el Premi Esperança, que per cert demà és la, es fa també l'acte, cada any ho fan, la Comunitat Palestina otorga un premi al col·lectiu o grup o a nivell individual de les persones més implicades o que s'han implicat en tot el tema de Palestina, com ha dit, no ara del genocidi, sinó de la violència sistemàtica de fa anys per l'ocupació del colonialisme de l'estat sionista d'Israel. I aquest per nosaltres va ser un premi que, bueno, van plorar quan se'ls van donar.
0: I tant.
1: Aquest és un, i després dos o tres més, però d'aquests que no he sentit parlar ningú també, no? I ara ja ni el recordo, jo sé que tenim un d'ells, el tenim em sembla que va donar Justícia i Pau alguna, algun col·lectiu d'aquests, sí. I el tenim allà en un marc i tal, allà a Caladona també els tenim tots allà a Caladona, dos o tres, però sí, bueno, són sí. Una cosa que a vegades són significatives,
0: no,
1: perquè
0: sí, sí.
1: Almenys algú se'n recorda, sí. Però que tampoc no és el més, no és el més important, jo crec que el més important
0: no.
1: És que continuem amb forces per seguir treballant amb les nostres conviccions.
0: Sí, però està bé que es reconegui perquè es fa,
1: sí.
0: Es fa ressò, no? I es fa...
1: Sí.
0: I, bé, és que tu creus que hi ha esperança? Tu creus que hi ha esperança?
1: Sí, jo en algunes ocasions estava pensant el nostre referent en aquest moment, suposo que també per empatia, per estimació, per carinyo, per coneixement, són les dones palestines.
0: Sí.
1: I nosaltres agafem el nom aquest del Sumut palestí, que vol dir persistència i resistència, i jo crec que i esperança, i jo crec que això és el que nosaltres també en general, la persistència i la resistència i el convenciment de que les guerres no porten enlloc, que s'ha de començar per treballar també des de la guerra comença aquí a casa nostra, o sigui, quan diem això volem dir que cal treballar perquè la militarització de les ments no sigui possible, i militaritzar les ments vol dir adoctrinar des de diferents espais. Per exemple, una cosa més clara impossible està la presència de l'exèrcit en el Saló d'Ensenyament aquí a Barcelona, però també a altres territoris de Catalunya, i venim denunciant-lo des de la plataforma Desmilitaritzem l'Educació, des de la que formem part Dones per Dones, més de, 20, de 15 anys, com a mínim, que jo tingui memòria, i no hem aconseguit que aquest estanc que hi ha, aquesta presència dels militars en el solucionament, ho facin fora. I què fa que ells estan allà, que té que veure amb la formació acadèmica, amb la formació de les persones, o en els seus estudis? Res, és senzillament, l'objectiu que tenen és adoctrinar a la gent jove que passa per allà, perquè és alumnat que ha acabat el batxillerat i està buscant informació per a veure quin podria ser el seu possible futur d'estudis i de més, i estan per això, per adoctrinar-los. I a més ara, en un moment flagrant, jo crec, perquè s'està tornant a parlar del servei militar,
0: sí.
1: A molts països.
0: Sí.
1: I no sé què passarà d'Espanya de moment, ni pio, però subtilment, jo no sé què deu estar, està sí. Movent-se por ahí, perquè l'objectiu és... crear un futur exèrcit europeu, i per tant se necessita gent que formi part, bueno, que comenci a adiestar-se.
0: Sí.
1: I clar, i això és preocupant. Això una, i després seguim amb el tema de militaritzar les ments. L'altre cas més de fa quatre dies, l'ocurrència que han tingut surrealista, el Departament d'Educació,
0: bueno, sí.
1: Va implantar un pla pilot en què sí. els Mossos vagin a fer treball de de mediació, i però de què esteu parlant? Sí, la mediació de què? No? I amb quina finalitat? I aquesta mena de presència de control social que cada vegada és més present a través dels agents armats i de més, és molt preocupant. I per això dic que la guerra comença aquí, en el sentit de que hem de mullar el cap d'aquesta militarització i pensar d'una altra manera, pensar que la resolució dels conflictes és possible, que s'ha de treballar des de les edats més petites, ensenyar a dialogar, escoltar el que és diferent, perquè el que és igual a nosaltres, això és molt fàcil, escoltar el que és diferent, intentar buscar el que ens uneix i no el que ens separa. Hi ha una sèrie de coses a treballar importantíssimes, i ja dic, des de les edats més petites. I per tant, en aquest sentit, jo sí que crec que hi ha esperança, perquè si no, ja, bueno, és que si no, guanyaran. Els que es creen les guerres ens hauran guanyat, i això no ho podem permetre.
0: No, és que això que deies ara em recordava, no?, que fins a fa uns anys, bueno, vull dir, regalar pistoletes als nens de joguina era, ara ja, bueno, no és políticament correcte, no?, però si ara comencen a familiaritzar-se amb això, que al saló de l'ensenyament estiguin els policies, que entrin a les escoles, que vull dir, és que sembla que bueno, que ja es torni a normalitzar, que això és, i és molt més fàcil, el que dius tu, adoctrinar d'aquesta manera, en plan civilino, anar entrant, i fins arriba un moment, bueno, és com les imatges de la tele, que arriba un moment que ja ni et colpeixen, o sigui, les veus tan dia a dia, que arriba un moment que, bueno, ni el monstre aquest del Trump ja no tinc comor de veure-la allà, no? O sí, però no tant, o sigui, sí. Arriba un moment de tan seguit, sí.
1: Digues. Sí, jo crec que aquest és el perill, no?, de que normalitzar el que no ha de ser normal, ni en els discursos, ni en les maneres de fer, i clar, sí que és veritat que políticament no és correcte lo dels pistoletes d'aigua o no, pistoletes de plàstic, però això és el menys preocupant. El preocupant és que cada vegada la canalla té més accés a una barbaritat d'imatges molt violentes a través de videojocs, i que això s'acaba imposant també en els centres, no?, amb un llenguatge, sí, que no oblidem, que hi ha també un discurs cada vegada més proper de l'extrema dreta, que també es va filtrant, no? Llavors, clar, és tota una feina que hem de continuar fent, no?, sobretot davant d'això, dels que voldríem que estiguessin callades, inactives, passives, no? I per això hem de continuar denunciant totes les complicitats que hi ha en les guerres d'avui, que no són noves, que no vull dir que siguin les actuals, que n'hi ha moltes, sinó que ve de lluny, no? Perquè és tota una trajectòria i tot un sistema que forma part de l'estructura patriarcal.
0: Sí, exacte, forma part d'aquesta estructura, això, capitalista i patriarcal. Mira, no sé què et sembla, et sentim ara la cançó de la Nina Simone, i ja els últims minuts que ens quedaran, no sé si tu tens alguna notícia de la flotilla, alguna cosa que ens puguis explicar després.
1: Digues, si vols també fer 5 cèntims de com estarem presents també. Perfecte. A les jornades feministes.
0: Perfecte, doncs sentim la Nina Simone i després, vale? Aquesta cançó que, bueno, a mi m'encanta, me l'he posat en bucle moltes vegades. Gràcies.

0: Molt bé. Jo sempre... És que m'agafen ganes com de ballar. Té tanta força aquesta cançó. Sí. L'has
1: Jo
0: triat
1: també, jo crec. Mira, primer perquè jo crec que és un cant a la vida, no? I agraïment
0: Sí.
1: a la vida, vives. I perquè també em recorda una altra de les companyes de les Bardones que també va morir, la Carolina Costa, que també li encantava a Nina Simone i llavors ens la posàvem moltes vegades que compartíem, no? I és també una mica de tenir-la present, no? Igual que a la Consol Casal. Van ser dues amigues que es van desaparèixer quan no els hi tocava encara i, bueno, que són molt estimades perquè formen part del grup des de l'inici.
0: Molt bé, molt bé. Doncs sí, ara parla. Tu mateixa tens el micro per tu. Ens volies parlar... Bueno, jo deia de parlar de... Sí, alguna notícia de la flotilla, però si
1: Sí.
0: vols parlar també de la jornada, sí, digues.
1: Sí. Jo de la flotilla no sé gaire cosa més que de l'últim que està sortint a la premsa i d'algunes companyes que sí que van de la coalició Pro Complicitat que van a les reunions perquè a tot no s'hi pot arribar i estarien cada dia en reunions i debats i de més, no? Però sí que és un tema doncs, que bueno, ja ha estat denunciat que és un totalment il·legal l'assalt a la flotilla, tant l'anterior com aquesta, com a totes, totes,
0: Totes.
1: però des de la primera fins a l'actual. El que passa que ara ha sortit com molt més força, molt més vaixells, amb moltes més persones implicades, s'ha fet internacional i llavors això molesta terriblement perquè a Israel no se la critica, a Israel se la glorifica
0: Sí.
1: i han de deixar claríssim i per això ho han filmat les imatges últimes, però dius, però bueno no? Vull dir, són coses que la gent veurà
0: Saps?
1: que és
0: Que sí.
1: insuportable i que és il·legal del tot, no? Però clar, com que s'han cregut que tenen tanta prepotència que han rebessat totes, absolutament totes les línies vermelles, pensen que això també i que això és impunitat i aquí doncs és que no, vull dir, impunitat no, l'estat d'Israel se l'ha de acabar
0: Jutjant,
1: aïllant, aïllant,
0: sí.
1: aïllant, aïllant, no, aïllant econòmicament, diplomàticament, que es tanquin les ambaixades, els consulats, l'Europa que et deia abans, que no ha fet absolutament res, que s'ha quedat només en paraules quan ha tingut realment eines a la mà perquè això no hagués continuat des del primer moment. O sigui, i bueno, i si tirem enllà, per no tirar enrere des abans del 48. Però bueno, la situació actual d'aquesta barbàrie que s'està cometent amb la Palestina històrica, amb Gaza, que la Unió Europea, que els països mínimament democràtics no hagin pres una resolució realment activa, que hagi pogut parar i frenar aquestes violències, jo crec que això passava a la història. I
0: Home.
1: passava a la història també l'estat sionista d'Israel com un estat psicòpata.
0: Sí.
1: Jo l'altre dia ho deia així, disculpeu que li pugui molestar, però jo ho veig així.
0: Que sí, que sí.
1: I bueno, això va lligat una mica també el que pretenem fer en aquestes properes jornades, que no són properes perquè es fan cada les jornades catalanes, feministes catalanes de les dones, fa 50 anys que vam
0: Sí.
1: aparèixer al Paradís de la universitat,
0: Sí.
1: llavors es fa cada 10 anys i
0: Sí.
1: aquest any justament coincideix que fa 50 anys,
0: 50,
1: per tant és
0: sí.
1: sumament important. Llavors
0: Quan
1: es
0: serà
1: fan
0: això?
1: el
0: Sí.
1: dia 12, 13 i 14 de juny.
0: Sí.
1: I feia referència a les jornades perquè justament com a Dones per Dones hem plantejat una taula, diverses taules, no? Però una, diguéssim, la més gran seria una antimilitarista amb la que hem sumat coalicions amb dones de WIF, de Centre de l'As, la Fundació per la Pau,
0: Sí.
1: d'Escola Cultura i Pau, vull dir, diferents grups de dones que estan en grups d'aquests que treballen per la investigació o per tan activa com des de l'acadèmia pel tema contra les armes i a favor de les solucions pacífiques dels conflictes i de més. I justament és una de les taules que hem aconseguit sumar aquestes aliances perquè pensem que realment és sumament important en aquests moments, en tots els moments, però ara més que mai davant les situacions que vivim. Però a més perquè creiem que l'antimilitarisme no ha travessat prou els feminismes. Llavors és important ser dir.
0: Sí.
1: I després tenim altres dos o tres, una a Palestina, també una de Palestina, que crec que es diu Palestina Feministes del Riu fins al Mar, que la fan dones palestines, nosaltres diguéssim que som el pont perquè elles hi siguin allà. Després hi ha una altra taula de dones defensores de vida constructores de pau, on també hi haurà dones Síria, Iran, Rojava. Hem intentat que totes aquestes dones amb les que nosaltres hem fet aliances des d'aquí i ho hem treballat conjuntament, i a més poguessin tenir un espai present en aquestes jornades, no? Perquè parlessin de les situacions dels seus països, però també la mirada aquesta posant-la també que les dones també són constructores de pau, i defensem la vida.
0: Ja. Doncs, escolta'm, això em sembla molt, molt interessant. Jo després ja et demanaré, perquè segurament el programa que estigui més a prop... Això és obert? Són jornades obertes?
1: Sí, totalment. L'únic que has de fer és d'inscriure't a nivell personal.
0: Sí.
1: Abans de quan es van començar a organitzar, des de l'estiu passat ja ens van començar a moure, perquè estaran a Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, i són diferents, on es fa la fira literal.
0: Sí.
1: I són diferents espais, llavors requeria una gran organització. Encara estem organitzant, perquè hi haurà paradetes també d'artesania, paradetes de menjar, tot des de l'àmbit també de col·lectius migrants o migrades, o des de intentar que la presència sigui la gran diversitat dels feminismes estigui representada en aquestes jornades, o sigui, que sí. I això és inscriure't a títol personal i res més.
0: Molt bé. Doncs et demanaré informació perquè obriré el programa abans, o en quan tingui una mica de programa, amb el meu programa, obriré un espai per informar d'això. Sí. Doncs, escolta, Vicky, t'estic molt, molt, molt agraïda, per dedicar aquest temps, que per tu segur que és molt valuós, i jo faré difusió d'aquest programa, tot el que pugui, ja ho faig dels altres, però d'aquest em sembla un dels programes més importants dels que porto en aquestes dues temporades, i t'agraeixo. Una vegada més t'agraeixo que hagis accedit a estar aquí amb nosaltres. Seguirem en contacte, perquè crec que aquesta tasca és per mi la més important en aquests moments. És la més important, perquè sense pau no hi ha desenvolupament, no hi ha vida. No hi ha vida. Sí.
1: Jo agraïm-vos a vosaltres, perquè totes les accions sumen, tot suma, i la vostra feina o la teva que has fet avui, o que fas també dels altres àmbits, jo crec que és importantíssim seguir-la fent, ni que siguem invisibilitzades, que és igual, ens és igual els mitjans de comunicació, hem de cedir perquè si no es voldrien callades. Sí. I continuar dient, com diem nosaltres, doncs, perdona, la guerra no serà mai el nostre idioma. Jo crec que és important posar l'accent amb això.
0: Perfecte. La guerra no serà,
1: gràcies.
0: No serà mai el nostre idioma. Això és està molt bé. I el revertir, aquesta revertir, que l'has fet servir també, això també és molt, molt important. Són conceptes que hem de començar a fer servir nosaltres. Sí, sí.
1: Exacte, sí.
0: Molt bé, doncs mira, per tancar sentirem l'última cançó que has triat, que és...
1: Sí, el diluvi, oi?
0: Sí, el diluvi, sí. I tu, sols tu, bé, també és un himne, feminista.
1: Sí.
0: No podia ser d'una altra manera. Doncs
1: exacte.
0: moltes gràcies Vicky, moltes gràcies a totes i tots els que heu sentit el programa. Jo tanco una vegada més pensant en Palestina, i aquesta vegada ho diré amb aquests tres conceptes que has dit, Vicky: és la persistència, la resistència i l'esperança. Salut a totes i a tots. Fins una
1: abraçada.
0: Una abraçada.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM. Un programa realitzat per en Josep Gallar i Lluís Brugalla, on la música és més important. No és la primera vegada que us portem un trombonista al Jazz and Blues Club. Recordem a Fred Wesley, a Nils Landgren o a Delfeo Marsalis. Però avui tindrem el plaer d'escoltar el senyor que és el trombó al que Charlie Parker al saxòfon. Jai Johnson va treure aquest instrument de notes netes i delicades de les orquestres de Dixieland i Swing per portar-lo a les petites però molt especialitzades bandes de bebop. Va ser un dels trombonistes més influents de la història del jazz i pioner clau a l'hora d'adaptar el llenguatge del bebop al trombó. Us farem una tria de temes representatius enregistrats entre el 1953 i el 1963, començant per tres peces del disc The Eminent J.J. Johnson, volum 1. El primer títol es titula Capri.

Wow. Si esteu tan il·lusionats com jo, vol dir que això és una passada. En aquest disc, enregistrat el 22 de juny de 1953, hi participa un grup de bebopers de primera línia. Ara us heu d'imaginar, per un moment, que quan jo li digui cada un dels noms, sona un munt d'aplaudiments al costat. I estàvem parlant de que aquesta formació està encapçalada per Clifford Brown a la trompeta, Jimmy Hitz al saxo, John Lewis al piano, Percy Heath al contrabaix i Kenny Clarke a la bateria. Una passada. La següent peça que us proposem es diu Turpic i la va compondre el mateix Joe Johnson.

0: Uau. El darrer tema que us posarem d'aquest disc, que és un dels primers que va editar en Gigi Johnson, és una versió molt dinàmica d'un estàndard, un estàndard que es diu Get Happy, amb un fraseig impecable del trombó. Toca les notes tan clares que és aigua cristal·lina.
1: Get Happy.

magnífic, magnífic, Gigi Johnson, Ràdio Caldes. El proper àlbum que explorarem en Galax és l'excel·lent Fields Plays de l'any 1957. Aquesta vegada en Johnson ens regala un grapat de temes fent quartet amb Tony Flanagan al piano, Paul Chambers al contrabaix i Mac Roth a la bateria. Wow. Aquesta peça es diu It's Only a Paper Moon.

estem fent un repàs de les millors peces d'un àlbum històric, el The Eminent Gigi Johnson, i ara ens toca una peça magistral. És una composició original, un clàssic del jazz en format de blues de 12 compassos, compost pel mateix Johnson, i destaca la seva gravació, que és la que escoltarem, de l'any 53, i amb un acompanyament magnífic, el qual potser caldria destacar el trompetista Clifford Brown. Seguim doncs amb Jai.

0: Bé, en Josep, que sembla que avui té pressa, avui m'ha fet un dribbling al guió.
1: Ho sento molt, no tornem a passar.
0: No tornem a passar. Bé, aquest tema que acabem d'escoltar es diu Commutation i l'hem posat seguit amb l'anterior perquè en els dos hi ha passatges fets amb l'arc del contrabaix del Paul Chambers, que crec que són per destacar, i aquest swing suau i aquests timbals del Mac Roach. Ara tornaré a presentar la cançó que li tocava ara, que és una cançó que és curta però porta el nom d'en Jay, i per tant és pel seu lluïment personal, i aquí el veurem, l'escoltarem bé amb el seu... és curteta, per això, 3 minutets i pico. Escoltem, Jay.

excel·lent, excel·lent quartet amb el Max Roach a la bateria, que és brutal, un tio brutal, sí. Bé, ara canviarem el disc, el plat, li diem al Monter que tregui el vinil que tenia i posem un altre, i us posarem unes peces del Blue Trombone. És el disc que avui us recomanem perquè és realment molt interessant, tot i que, com us explicarà després el Josep, té molta continuïtat amb el que acabem d'escoltar. El tema que escoltarem ara es diu Hello Young Lovers.

portem més de 30 minuts de programa. Això és Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, avui dedicat a Gigi Johnson, un trombonista que va canviar la percepció del trombó en la història del jazz. En aquest disc, en Johnson manté la formació del disc anterior i va ser enregistrat el mateix mes d'abril de 1957. O sigui que es pot considerar que són el resultat d'una mateixa trobada en diverses sessions al Columbia Studio de Nova York. Escolteu ara aquesta interessant peça anomenada Kef.

Molt bé, aquí podem veure aquesta banda que s'ocupa d'un hard bop molt estàndard. El proper tema és el celebrat Blue Trombone, que dona nom al disc. Aquí podrem trobar, com en la peça anterior, el millor hard bop d'en Jai Jai i la seva banda. Gaudiu-lo, que val molt la pena.

Molt bé, això ja està al moment final. Ens despedirem amb una peça que ens encanta, un estàndard de John Coltrane, però passat al llenguatge del trombó per a Johnson. My Favorite Thing.

0: això és tot. Ha sigut un programa a càrrec de Lluís Brugalla i un servidor Josep Callar, amb molt bé, com sempre, els controls. Recordeu, cada setmana Jazz and Blues Club a Ràdio Caldes.
1: Acabem de disfrutar aquest My Favorite Things.

0: bon milions i benvinguts a l'Hora Gusarapa. Soc la Raúl Eke. Avui és dia 18 de maig i ho estem fent des de l'estudi, es pot dir 1, no, aquest? L'estudi 1, el gros, la suite.
1: I si no, li direm així.
0: Sí. Hi ha primeres reaccions de, dels de sempre, de l'Edu, l'Aina i l'Arnau. Com
2: bona
0: esteu?
2: Tarda.
3: Bona tarda.
2: Que estrany.
1: Fantàstics. Estem fantàstics amb aquestes
0: les cadires,
1: els micros de l'altura perfecta, l'alçada perfecta.
0: Que el tema aquest de les alçades
4: te'l
0: es pot gestionar, eh?
4: Sí, sí, sí, sí, passa. Allà, no?
0: Però
4: no.
0: És que no, no, no, no, no, no, no, allà fas una mica així.
4: Rei, rei, la teva,
1: no, les altres no.
0: Sí, no, no, no, no, no, no,
1: no, no.
0: Vull dir,
2: ja, ens fan rogar la gent.
1: Sí, vol dir, les cadires,
2: no, no, no.
1: Això vol dir que ens ho farà un programa molt, molt,
2: sí, sí, molt còmode.
1: Vull que és imprevist.
2: Però, per tant, no és, és broma, no, això.
1: Està superpreparat.
2: Està superpreparat.
0: Tinc aquí 70 fulles. El que passa, no, 70 fulles de guió crec que no s'ha fet mai, alhora.
2: No, però...
4: Ni es farà.
1: Perquè crec que...
0: Perquè
1: crec
0: que...
2: una cosa, jo vaig fer al meu institut un podcast, em vaig fer dues pàgines, o sigui, davant i darrere, ja està, eh? Vam fer només davant.
4: Clar,
2: i
4: està.
2: Que, una cosa, que teníem una cosa de parlar.
0: No, no podia arribar, no. Clar, però no era llegit.
2: No, no, no, no, no, és llegit, no, no,
1: clar, si és llegit. És,
0: clar, si és llegit realment una pàgina per davant.
2: Sí,
0: sí, això sí. En un moment.
2: Sí, sí.
0: Sembla que no.
2: Però clar, un programa... Ah, clar, fer un programa escrit totalment i llegit.
4: Sí,
0: això és com es fan les grans.

0: com?
1: La gent no hi fa que vagi bé.
2: No, normalment la gent improvisa.
0: Ah.
2: Vull dir, aquí sí, perquè som
0: així de guais. Som superguais.
3: Som superguais. Que guais que som. Sí. Que guai aquest estudi.
2: No, però tot i així sí que hi ha una mica de pau d'alguns temes que volem treure. Abans del programa ho hem pogut parlar una mica.
0: Una mica.
2: De segons quines coses.
0: Sí.
2: Voleu començar directament pel que havíem estat dient? Ja la setmana passada em vam parlar una mica del Eurovision.
0: Mm-hmm.
2: Que se li havia de fer boicot.
0: Se li havia de fer boicot. Se li va fer boicot. Qui més qui menys el va fer.
2: Alguns més que l'altre.
1: No, però en el cor, boicot.
0: Sí, no, en el cor era boicot.
3: En el cor, sí.

0: Vicenta, i totes les setmanes que portàvem explicant d'Arnau Cadena aquest dia per fer boicot a... Vale, doncs el meu cervell no ho va entendre així. Llavors el que vaig fer va ser com ràpid, m'he de disfressar d'algú, anem a mirar-nos...
1: Explica primer, en què consistia exactament.
2: Bueno, no, tot això ve que l'any passat vaig imprimir...
0: Sí, sí.
2: Gràcies. L'any passat l'Arnau i jo vam anar a veure a Eurovisió i era el primer cop que ho veia.
1: Correcte.
2: I el que jo vaig fer és diferents categories amb tots els països que participaven per pues, posar una nota numèrica.
1: Ah, jugar una mica a ser
2: així,
1: no?
2: Perquè, però perquè a vegades, depèn de com, és molt feixuc. I són moltes hores davant d'una tele...
1: I tant!
2: I que si no...
3: Clar, està bé, sí, alguna cosa per distreure't.
2: Que després vam veure que era molt, perquè vaig... Una cosa era l'adoració, la escenografia, la cançó... I era el fumatge. I al final vam estar posant una nota numèrica. Arreu d'això, aquest any, l'Arnau...
0: Bueno, el grup es va decidir, doncs, de... Bueno, l'Eina, no? Vas decidir tu de...
2: Bueno, és que vam... Vam decidir fer un boicot, per tant, vestir-nos d'algun espai... O sigui,
1: hi ha un dins de la història del...
2: Un personatge.
1: Del... Exacte, un personatge que hagi participat en les darreres...
0: Aquest va ser...
2: Darrere mi ho vaig posar.

0: sèpia
1: de quin disfressa.
0: De quin disfresso. M'hi va mirar tota la televisió i les cançons. I vaig pensar, ja que les miro, vaig apuntar.
2: És que, Arnau, t'has deixat un apunt molt important, que és totes les cançons de quin any?
0: De 2026.
2: Vaja, o sigui, l'any al qual vaig...

0: sí. Vaig veure el videoclip i, clar,
1: i et va agradar.
0: Em va agradar, estimem, perquè em feia gràcia, perquè era literalment un llençol per sobre, diguem, anar amb dibuixos, algun dibuix a la cara, i ja està. I em vaig pensar, vale, no, fàcil. És fàcil, i a sobre és divertit.
1: Ràpid, ràpid, per tota la família.
0: I res, pues, vaig fer-li captures a la cara, a mans.
2: En quin idioma és la cançó?
0: Ula, no ho sé ara. No sé si...
3: O croat o anglès.
0: Clar. No sé si claro. Amics també. Hi havia moltes, ja que m'he vist...
3: No parlarem d'una visió de Britney. Se li ha de fer boicot.
0: Ah, bueno, la que va guanyar... Ja està.
3: No, perquè no, a més és un tema...
2: Jo sé

0: Bueno,
1: pero deseando pues
0: ya
1: nada.
0: cantó. Molts anys sense participar per problemes econòmics.
1: Mm.
0: Ha participat aquest any.
2: A part d'aquest país, n'hi havia d'altres,
0: sí,
2: eh?
0: I l'any que ve té tota la pinta que aquest país farà un pas enrere, dirà, jo no m'ho puc permetre econòmicament, per
1: ser
0: tant...
1: Host, no?
0: I ja
1: se n'anirà
0: a Israel. Se n'anirà a Israel. Ah. O sigui, té...
2: té tota la pinta perquè
1: molt
2: ha quedat segon.
1: Vision.
2: Sí.
0: I ja està.
3: Molt bé, Eurovisió, correcte. Aquesta, sí, sí. Aquest és el resum.
1: Bé.
2: Sí. Yeah. Jo...

0: això, les coses que feien, que era molt divertit.
1: Correcte.
2: Sí.
1: La festa escolar.
0: L'Arnau ens va fer guai contra nosaltres, ho estàs veient.
1: Sí, sí, era contra la nostra persona.
3: Els escaldats són els castellers de Caldes de Montbui.
1: D'acord.
3: I la festa escaldada és la festa que es fa un cop a l'any dels castellers de Caldes de Montbui.
1: És veritat.
3: Es va fer al parc de l'estació, va ser molt xulo. Tot el dia hi va haver coses.
2: Molta aigua?
3: No especialment, hi va haver una festa d'espuma
0: pels,
3: al matí.
0: Pels nens.
3: Pels nens.
1: Amb canó, eh?
3: Sí, amb canó i...
1: Amb quins records, eh?
3: Espuma rosa...
1: Les festes de l'espuma...
0: Picada al llum...
1: Sempre va ser un carrer de...

0: A la tarda vaig intentar estudiar una mica.
1: Molt bé.
0: Que, com deia,
1: ho has aconseguit? Uh-huh.
0: Saps ser.
2: Bueno, doncs... Sí,
0: vaig fer els deures. Que ja
1: molt bé.
0: Bé.
1: Home, bàsic.
0: Era important fer-los.
3: Vaig a fer una cosa.
1: Ui, l'Arnau?
3: No, m'he recordat.

0: Uau!
1: Portes un carregador de 3 metres.
2: 50 metres, que és l'únic que tinc a casa.
0: No, però ja va bé perquè aquest estudi és tan gran i els endolls estan tan lluny.
1: I és molt guai, després hi va de festa.
3: Vas participar a l'escopinada de pinyol?
1: És que em vaig perdre la tarda.
3: Ah, perquè...
0: Ah, clar.
1: Ostres, vaig menjar paella molt bona que vam fer els escaldats.
0: De verdures? De carn? De peix?
3: De
1: peix vaig fer jo.
3: Ell, hi ha també de verdures pels vegans.
0: Sempre.
1: Però també portava carxofa. Molt bé.
0: Oh, quina gana, eh?
1: Sí. Però molt bona. I també vaig fer...
3: Que bé.
1: L'any passat jo he de dir que, bueno, clar, fas la comparació fàcil, no? Entre un any i l'altre de les festes escaldades. I l'any passat hi va haver el tema de que va arribar un punt de la festa, hi va haver el tema

0: gent o no?
1: Prou, sí.
0: Prou gent.
1: No sé quina valoració s'ha fet des de la Junta.
0: Ah, bueno.
2: Però
0: que,
2: també
0: esperem que bona.
2: Que sigui de, durant tot el dia, sí. Entenc que depèn de...
0: Bueno, està guai perquè abarques a molt tipus, no, de públic, no? Familiar, llavors també, no, més juvenil.
2: Molt bé, molt bé.
0: Adult.
2: Molt
0: bé. Vell.
1: Llavors, farem una mica, perquè jo també per agafar una mica d'inspiració quan hi ha programes d'aquests... de fer-ho així. Miro a veure quins són els titulars una mica de què està passant al món, i és que sempre són els mateixos.
0: Ja,
1: prou ja, Rodalies escala. Torna a ser la...
0: Vaja, quina sorpresa!
1: L'educació! Uau! I passa a Barcelona.
2: S'ha fet molt xulo. Demà toca el Maresme i els Vallesos. O sigui, des del 12 de maig...
1: Jo demà puc no anar a la uni?
2: Sí. Bueno,
0: bueno,
2: és
0: no
2: vaga.
1: Sí, tinc un examen.
2: No, doncs no, em vegi, sisplau. Potser home, el teu docent,
0: si aconseguissis,
2: el profe fa vaga.
0: Si aconseguissis convèncer tots els teus companys perquè ningú vagi, potser fan una prova general?
2: No, no funciona.
1: Segur,
2: això.
1: Segur.
0: Oh, diuen que si algú de l'aula mor durant l'examen...
2: Sí, això sí que ho diuen. No? Bueno, la qüestió és que
1: és una
2: des del 12 de maig
1: no idees, eh?
2: Fins al 5 de juny hi ha cada dia una vaga.
0: Assassinato!
1: Ja. Cada dia? No, cada no dia. N'hi ha cap de... d'ell?
2: No.
1: D'acord, d'acord.
0: Dissabtes i diumenges es fa vaga?
2: Jo treballo els dissabtes i diumenges.
0: A veure, Arnau, hi ha gent que
1: el concepte de la vaga...
2: Aviam,
1: ah, clar,
2: per
1: la
2: vaga...
0: Si la vaga és d'educació, els, per exemple, els,
3: sí, sí, sí,
0: els,
3: sí, sí,
0: els professionals
1: és això que l'Arnau a vegades
0: desconnecta i connecta, no? La neurona.
1: Però no li pensa dues vegades, vull dir, aquesta conclusió hi podries haver fet.
0: Sí,
3: primer pregunto, no. Després penso.
1: Sí.
2: Vale. Ja, doncs pues primer... hem de comptar fins a 5 al mes.
3: Si molts cops, ara, abans de dir alguna cosa...
1: Després he preparat una cosa molt ràpida, que va una mica relacionada amb això.
3: D'acord. Doncs sí que és que em noto molt a mi mateix de que l'ha de comentar alguna cosa que no sigui pregunta. Sí que penso abans de dir, diguem, però quan són preguntes és... em ve la pregunta al cap, disparo. O sigui, no penso res. I és molt cert això que amb 5 segons de qüestionar-me, ni 5 segons...
0: És millor pedir perdó que permiso, no?
1: Exacte.
3: Sí, això és molt bé de tu, això.
0: Hòstia.
3: Perquè no ho
1: llavors,
3: faig mai.
1: L'Arnau ens ha dit abans del programa que no vol parlar de futbol.
3: No, em fa mandra. Parlem-ne.
1: Però és notícia de que Fermín es perdrà el Mundial.
2: Ai, Fermín.
1: Oh, a mi m'està...
0: No sé què li ha passat?
1: Que es perdi el Mundial.
2: Bueno, perquè no
0: per
2: anem amb Espanya, ens
0: per
2: va jugar. Però Fermín,
1: sí,
2: pobret, tenia molta il·lusió de jugar...
1: Segur, ja té anys per jugar-lo. De fet, ja va fer Eurocopa, no?
2: Sí.
1: I va casar-se als Jocs Olímpics també sent estrella dels Jocs Olímpics.
0: No sé, però s'ha quedat... El Fermín està...
1: Fermín López. Sí.
2: Sí, però és que no és...
1: Fermín està
0: out.
1: Bé, és que l'Edu anava per... anava per periodisme esportiu
0: i sí, no, em vaig quedar...
1: Em va quedar l'educació, així van els nens d'avui. Que joder, no perdimos. També és notícia que són les eleccions andaluses.
0: Han estat.
1: No sé si encara... perquè...
0: s'ha liat, s'ha liat. El PSOE segueix baixant, molt fort.
1: En realitat...
0: que no, no passa res.
1: Ui, Monter, no t'estem sentint.
0: Perdó.
1: Ah, estàs apagant.
2: No.
3: I tot on estàs fent bon, sí. Amb això fas rei.
1: Ah, pot ser.
3: No pot ser, és.
1: Sap greu.
3: No, bé,
1: eleccions andaluses. Sí que és veritat que el PSOE ha baixat, però per algun motiu ho estan celebrant perquè el PP ha perdut la majoria.
0: No per gaire,
2: Per
1: però, clar,
2: dos.
1: Què vol dir això? Que ha de pactar amb Vox? Llavors,
0: uau,
1: fins a quin punt
0: terror.
1: T'està bé com a PSOE? No sé.
2: No ens està bé.
1: No. Un mapa d'Andalusia per municipis que fa una mica de por.
0: És del Barça,
1: sí, perquè és, bueno, com tots els mapes electorals d'Espanya de la història, no?
0: Municipis
1: blaus i vermells.
0: Per municipis, Arnau.
1: Sí, lo blau és PP, lo vermell és PSOE, i llavors lo verd no és Vox, només és Vox un municipi que és Rioja, però que no és la Rioja.
0: La Rioja no.
1: És un municipi d'Almeria.
0: Ah. Oh.
1: D'acord? I allà ha sigut Vox primera força, però
2: és una bogeria,
1: és l'únic. Després hi ha altres, o sigui, les altres puntets verds en realitat són com més aviat turqueses, perquè és por, un partit que es diu Por Andalucía, que és d'esquerres, però bueno, bueno, allà estan. Curiós que quasi ve 5.000 vots per la Falange.
0: No, és que fa molta por això.
1: I
0: la gent segueix votant a la Falange. És fort que encara deixin que la Falange...
2: Pots posar-lo en context de l'Arnau?
3: Què és la Falange?
0: És el partit.
1: Mai millor dit el context.
3: No sé què significa ser falangista.
1: Quan hi havia Franco, Arnau, només hi havia un partit.
2: Saps qui és Franco?
3: Ah, ja sé.
1: Que era la Falange, el partit del règim, de la dictadura franquista.
3: El règim.
2: És els que voten a Franco.
3: Sí. Són els... Ara que en comptes
2: de dir-se franquistes...
3: Clar,
1: sí.
3: Però seria això, eh?
2: Sí.
3: Però llavors, ara que neies, que...
1: No, no, no, és això, ara, és increïble, la veritat, que segueixen existint el partit de Franco.
2: No, no,
1: el partit dels nazis està comprimidíssim.
0: Però en aquest país no, perquè molem molt.
1: La Pedra Jones.
3: I qui el porta?
2: Pues nosaltres no,
3: ja. No, ja, ja, ja.
1: No,
2: no,
1: no he buscat qui és el Farocillo, ja, però per algun il·luminat. Després.
2: Sí, però és un tema que a tu t'encantaria, però si podem no donar-li veu i votar... Pues...
0: Per interès, no per...
3: Clar, clar. No, ja, ja, ja.
0: Per vinculació política
2: t'encantaria. Per què no?
0: No, home, no me jodas.
3: Per què no, gràcies, tio.
0: No, home, no.
3: Jo abans...
2: És així, vull dir.
0: No, home, no.
1: Però és feixista de raó.
0: No, no.
3: Molt,
2: no, que sapiguem.
3: Soc feixista, racista... No. Masclista.
2: Tots els istes.
3: Correcte.
2: Hinduista.
1: No! No és interessant, no, perquè en aquest context històric la Falange és un dels partits més importants de la història d'Espanya.
2: Sí, sí.
1: A nivell de context històric del seu interès. Segur que si algú t'ho expliqués bé, i aquesta gent, a més, la gent que sap d'història, dona molt de goig sentir-los, és guai. Els típics profes que t'ho expliquen bé.
0: Al final, la informació, no? És per combatre aquest tipus de pensaments, la informació és el millor per no caure en els mateixos errors, no? Per això és tan important la història. Per aprendre de la nostra història i no caure en els mateixos errors.
1: Què és la
0: Falange? Vaja!
2: Sí, doncs explica-li a Espanya.
0: És que és humana.
1: Algun tema més que tingueu per parlar? I aquests eren els titulars.
0: El temps, el temps, el
1: Trump
0: temps.
1: I Iran, que no para.
0: Epa.
2: No, això sí que és...
1: És que clar, són sempre els dels, sempre. Hi ha el temps.
0: Havia de ploure molt.
1: Avui.
2: Bueno, però ha plogut.
0: Sí, però...
1: El Monter diu que no, eh? Ahir, el Monter...
2: Sí, ha plogut perquè jo he anat a dinar i he sortit... Sí, però just quan agafava el cotxe.
0: És que és mític.
3: Mira que l'he agafat un segon i ha plogut aquí moment. És que claro.
2: Exacto. Però sí, sí, dos moments ha plogut. Al migdia quan dinava, perquè jo he aparcat el cotxe i no plovia, i he agafat el cotxe que estava xop i tot el terra, i quan he aparcat a casa i he sortit del cotxe, plovia.
3: Us agrada que plogui?
2: Sí, és així, sí.
0: Sí. Si no haig de sortir de casa o haig de fer alguna cosa a l'exterior així com molt important, no
2: i més si és xirimiri, vull dir que
0: exacte, si és el...
2: em molesta molt a les ulleres.
1: Ja comença a fer calor,
2: em molesta molt a les ulleres i penso, uf, quina
0: La temperatura d'avui, molt ok.
3: Sí,
0: no?
3: Quan està tapat ja ho fa, que no hi ha també, no, cosa així, no?
0: Sí.
3: Cosa així.
1: De fet, que aquí Caldes vent tampoc l'acaba de fer mai en tot l'any.
3: No, però...
0: No, exceptuant de les ultravalades,
1: sí, de
0: destruir
1: un cop cada cinc
0: estructures importants del poble.
3: Però també et diria que el vent és el que més molesta, eh? Jo vaig, com a mínim, a mi casa, a mi casa, just al costat de la meva habitació, hi ha com un mini balcó, una mini terrassa, i...
0: Que avui ha passat una cosa important.
1: Ui, a veure què diu.
0: Ah, sí! Ja sé... Informat tu? Pues ens has informat tu, no?
1: Ens has informat tu.
2: Però li podem deixar que acabi?
0: Perdó, perdó, que t'he tallat.
1: És del que estava parlant.
2: Per això, sí, sí.
3: I sí que és veritat que el vent... Ah, vale. Diablo. És que és veritat que amb el vent sona moltíssim com justament en aquella terrassa i dona pues, a la finestra de la meva habitació. I els dies que fa vent... per dormir, òbviament no em costa perquè sempre em poso un auricular, però quan desperto i fa vent és com, uau, que s'ha de caure ara mateix aquí el sostre, està passant. Jo, o sigui, jo noto bastant, jo entenc que tu, que el triple, quadruple.
1: Sí, noto bastant el vent. Sí.
3: I sona la realitat.
1: A més, la meva habitació té una característica amb el vent, vull dir, la pluja té les seves coses, però el vent hi ha el tema de que xiula.
2: Ah.
1: Perquè és com que les dues parets i el sostre, poder hi ha algun foradet que no acaba d'estar tapat del tot. Uf. I a vegades xiula el cobert sencer.
3: No fas harmonia amb la xiulet del...
0: No, perquè no està tarat com tu.
3: Ja, jo faria que segurament.
0: Dels arnaus de la taula no és el tarat.
3: Ja. Jo vull comentar una altra cosa meva.
1: Bueno,
0: perquè bueno, però és que
1: tots els genis
3: hem de dir...
0: No, més que res, perquè dona molt mala estrogança.
3: Eh?
0: Dona molt mala estrogança trobar-se un...
3: Un?
1: Ah, volies explicar...
0: Animal.
3: O sigui, a mi m'he despertat pensant, el meu pare ahir em va dir que havia de recollir l'habitació. I res, doncs m'he...
0: Arnau, recull l'habitació!
3: Alguna cosa així. Però sense estar enfadat i més com, Arnau, ja portes molts dies.
2: Un pla marra, no sé si clau.
3: Sí, correcte, més explicatiu. Que enfadat. I res, m'he llevat i he dit, vale, anem a recollir l'habitació. El primer que volia fer era ventilar l'habitació, així que obrir les finestres. I a la segona, la finestra que obro... És que he trobat un fucking ocell estampat contra el vidre de o sigui, no el vidre, però contra...
0: El diablo real.
3: El diablo real.
1: No, però té tota la pinta que s'ha estampat contra el vidre.
3: Sí, o sigui, has anat estampat contra el vidre i s'ha quedat com a la cosa de metall, perdó, Dios, a la cosa de metall, diguem que està just a sota del vidre, el que recobreix tot.
0: És horrorós.
3: I, clar, jo pensava...
0: M'ha estat tan mal rotllo només d'escoltar.
3: Jo pensava, pobrissó, perquè ja veia que estava aquell i estava mort. L'he tocat una mica i el problema està en que estava enganxat. O sigui, de l'hòstia, s'havia quedat la galta. Tota la galta. Que tu digues, la galta d'un ocell no és gaire... Sí, bueno, la galta i una mica el cos, vale? Enganxat, i això com... No fa que t'acabes cap soroll, però com desenganxar i...
0: Horrorós.
3: Jope, que havia començat el matí.
1: Bé,
0: és que totes les pel·lis de por comença la
1: guerra. No vull parlar de por.
3: Mm-hmm. Contra qui juga el Carles?
2: Mm-hmm. No,
3: contra
2: no,
3: qui juga el Carles? El Carles.
2: Un moment, Arnau, fes memòria.
3: Va, tu Barça Madrid.
2: No, fes memòria. És que a més ho té apuntat al calendari, que això és el més fort. Això és el més fort, gent. O sigui, ara m'he
1: quedat. Dissabte, dia 23, a les 6 de la tarda.
3: És veritat que tinc apuntat, perquè m'he recordat que...
0: Les nenes... Ah!
3: Quin equip contra quin equip?
2: No.
0: A veure, un dels dos equips és una... Et pot recordar a una marca de pastilles?
3: De pastilles?
0: No.
3: De pastilles.
2: Però pensa que faries...
1: És un equip...
2: Exacte.
1: Francès.
3: León.
0: Com?
3: León. No.
2: Vale, i el nom sencer, perquè clar, te l'han xivat.
1: Leónidas.
2: No l'has
3: escoltat. Leónidas? Barça León o així.
0: León.
3: León. Lion.
2: Exacte.
0: Ah, llavors és el de les pastilles. El de les pastilles ja el vam eliminar.
3: Qui és el de les pastilles?
2: El Bayern.
0: T'ha agradat aquesta.
3: La pastilla Bayern?
1: És la farmacèutica.
0: La farmacèutica, clar. Que
1: això és curiós, els que són de debò farmacèutics són el Bayer Leverkusen.
0: Ah,
1: o sigui, el Bayer de Múnich.
0: Hi ha dos Bayers,
1: exacte.
0: Wow.
1: El Bayer de Múnich és Bayern perquè és de Baviera, suposo que és una traducció o ve d'aquí. Però el Bayer Leverkusen, literalment, o sigui, si veus l'escut, Edu...
0: L'escut és molt semblant,
1: literalment,
0: de pastilles, correcte.
1: De les pastilles, de la farmacèutica, com vulguis dir. Diria que és perquè ho van fundar els treballadors de l'empresa.
0: Apa!
1: El club. I allà es va quedar. Sí, sí. Vull dir que hi ha un Bayer que de debò és el de les pastilles.
0: El de les pastilles.
1: Sí, sí, sí.
0: No te costaràs sense dir una cosa més.
1: Però el Barça juga contra l'Olympique de Lyon.
0: L'OL.
1: Juguen a Oslo. Entenc que no hi anireu.
2: No, però m'ho van preguntar. O sigui, imagina't. Nervis.
0: Farà fred que te cagues,
2: no? No, no anirem.
3: Jo tenia pensat.
0: Hem quedat per veure'l.
3: Per què he quedat?
0: Crispetes.
1: Hem quedat per veure'l.
2: Sí, després vam anar al concert.
3: Vols vindre?
0: Ja.
2: A l'Osa.
0: Ah, és veritat.
3: Tens temps. Barna.
1: És a les 6, eh? El... Vale. La final de la Champions.
2: 6, 7, 8, 8 i mitja.
0: Perfect.
3: No sé per què m'ha vingut el cant d'això.
2: No.
3: Siguiente.
2: Pues no.
1: Llavors, voleu fer predicció de com quedaran?
3: Qui voleu que guanyi?
2: No, tu decideu.
1: Què creus, Arnau?
3: Barça. Us hablo d'inglés, és que això es fa venir. Vull dir, no puc dir que perden les noies perquè són els millors. Jo dic, jugant al Camp Nou?
0: És Barça-Lyon o Lyon-Barça?
2: Hem dit que és a Oslo.
3: Sí, és el Camp Nou d'Oslo. Doncs...
2: és el Sporty Camp, però no nou.
3: Dos a dos.
2: Camp Vell.
3: 3-1.
1: 3-1 per Barça.
0: No ho sé, estic pensant...
2: Jo potser faig 3-2, però m'agradaria un 2-2 penals, però massa...
0: És el que anava a dir, jo estava buscant...
2: Massa atac al cos.
0: Però jo estava buscant penals, jo estic buscant penals. Vale. El meu cos m'estava dient...
3: Com van ser les noies del Lyon?
1: Però estan a la final de la Champions.
0: Ja, són molt bones, però, són igual de bones que les del Barça.
2: Van guanyar la Lliga abans d'acabar... abans d'acabar la temporada.
0: Com les del Barça.
2: Juga la nostra estimada Engen.
0: Engen, Gengen.
3: Engen? Who's Engen?
2: Pues una ex del Barça.
0: Ah!
2: Que estava amb la mà...
1: Era dir ex, crec que no, encara.
0: Està amb la mà pijó.
3: Sí.
2: I són maquíssimes, són boníssimes.
0: Ai, és aquella parella que m'has... Ai, que cuqui. I estaran barallades. Ah, no, perquè...
2: No, van fer un vídeo, la mà pijó i la Engen va fer un dient... No ho gestionarem.
0: Arribarem al camp i el que passa en el campo se queda en el campo.
2: Exacte. Però perquè fa...
0: La que guanyi em sembla que aquell dia fregarà els plats.
2: Però la Mapi León fa vídeos a les xarxes socials sobre el seu dia a dia o què fa abans d'un partit, i una era, aviam què feia abans de... I diu, i si passem, estarem juntes? I fa, sí, bueno, ja,
0: ja veurem el que passa.
1: Aquí tinc la plantilla del León i també, o sigui, ja les millors del món estan aquí. La Endler, per exemple, la portera, que és xilena, i diria que és bastant baixeta. Rotllo, uah, aquí no em sortirà, però és igual.
0: Bueno, serà un partit interessant.
2: Serà un partit intens.
0: I jo necessito...
1: I la Renard, mítica...
0: Necessito penals. Vull penals. Ha quedat clar?
1: Vull dir, no. Sí.
0: Penals.
1: Quan quedaran?
0: 2-2.
1: 2-2 i penals, eh?
2: Vale, pues... Uf, 3-2.
1: Sí,
2: no?
1: Tu ja ho havies dit.
2: Sí, sí, ja m'estic,
0: vale, i els penals,
2: que han recordat.
0: I els penals, doncs, guanyarà... És que em dóna vibes de...
2: Vale, i si fan penals, que guanyarà Lyon. Digues, no passa res.
0: És que em sap greu, però crec que sí.
2: Ja ens va passar l'any passat.
0: Ah, no, però que, no, que la catacolla és boníssima. No, guanyarem.
1: La catacolla és boníssima.
0: La catacolla és boníssima. Sí. S'ha pogut construir uns jerseis de ganxet en el partit del Madrid. Perdó, m'ho fa molta gràcia. És que la... Bueno, és igual.
1: Va, doncs jo dic 1-1, pròrroga, i guanya el Barça 2-1.
0: Vale.
1: Doncs ja estan fetes. Molesta el teclat de l'ordinador, eh?
3: No, que quan estàs teclatjant a l'esquerra estàs sudant.
1: Ja, potser ja.
0: El diumenge es va celebrar la diada de la bicicleta. En aquest poble.
3: Disculpeu, Aina, que vosaltres li heu preguntat perquè jo no...
0: Quina cosa més gratuïta.
1: No, però és veritat que... Quina
0: cosa t'ha
1: dit abans l'Arnau? L'Arnau volia parlar de motos i ens hem rigut d'ell i ara estàvem a punt de parlar de bicicleta. Que és una moto però
0: amb el millor motor.
1: Sense
2: que
1: hi
2: hagi diversió.
3: Pregunta.
1: No, a favor de les bicicletes.
0: Home, 100%.
3: Aquest any us agradaria repetir la mateixa aventura que vam tindre amb mi a l'aigua? Es gestiona, no es gestiona.
0: Jo és que ja sé el que és.
3: Hi ha gent que ja no...
2: Com
1: jo,
2: tots?
1: No...
0: Clar, sí, però...
3: clar.
0: Sí, no...
2: A dir, a l'heure l'aventura i l'he dit, jo ja sé què és.
3: A mi no em puc borrar la memòria.
0: No, jo ja sé el que és, en el sentit que el meu cos... El
3: va
0: meu
3: vint,
0: cos,
3: sí, clar que va.
0: Ah!
1: Sí, home, sí, ho vaig passar molt bé.
0: No, ho vaig passar bé. El que passa és que... L'intrigues... Per què no estàs rient?
3: No, jo no és per l'Aina.
0: Ah, ho vaig passar bé. L'Aina s'està rient encara de mi?
2: Sí.
1: Perquè l'Aina ens va fer de guia de muntanya. Bueno, de guia de muntanya.
0: De barranquisme.
1: De barranquisme.
3: M'he vist que la ruta és més llarga i vull mirar-la a veure si puc fer-la jo un cop o dos.
0: O tres.
3: O tres.
1: Volem de guia.
3: Per saber-la bé. Perquè veus que és com el doble.
1: Molt a favor.
3: Si veiem que...
1: Va enganyar totalment aquell
0: 100%.
1: Dia,
0: no? Jo anava
1: perquè ens va dir, no, no, ja no guanyar-nos uns gorgs, tranquil·lets. Sí,
0: un look d'anar a un gorg tranquil.
1: Sí. I ell va venir amb el neoprè. perquè qualsevol excusa és bona per posar-se un neoprè.
0: Correcte.
2: Total.
0: De fet, l'altre dia van a
2: Mar Seves. Van a comprar Seves.
3: Sí.
2: Vull dir...
3: És que és l'escola.
1: No, doncs explica on era això.
3: No, i aquí sí que potser, bueno, no que vingui qui vulgui, agafar escombraries i netejar, perquè la gent és molt marrana i crec que deixar aquell lloc tan maco com és...
2: Digue-li a l'Edu que només farem això i ja ens...
3: Anirem només a recollir escombraries de la gent.
0: Del riu, vale, pues vi...
3: L'any passat va ser molt guai perquè va ploure molt i la corrent anava a tope i crec que l'aigua a sobre està super alta, llavors
2: el perill encara...
0: Hòstia,
2: eren nous.
0: Jo no vaig perdre la roba.
3: L'Oriol es va raspar el cul.
2: Sí, no,
3: veritat.
2: Jo no vaig fer, o sigui...
3: Bien. No, millor. Uf, em va saber un greu. O sigui, porto encara recordant de... Uf, tia, pobre
0: sol. No passa res.
3: Sí, és veritat que... Sí, però jo, per exemple, igualment que agafaré el neoprè, quan la torni a fer, em posaré un banyador perquè no se m'estripi el neoprè.
0: O sigui, aniràs amb neoprè i banyador?
3: Sí. Així de bé. Sí.
2: Una cosa, el que feia risa i ets tu, amb gorra i ulleres.
0: No, que neu.
2: Pues de posar-te lentilles.
0: Check. Però una cosa, si em poso lentilles, m'hauria de posar unes ulleres, perquè clar, si no amb l'aigua, saps? Ulleres de piscina.
2: Clar, és que jo tinc d'usar i tirar, jo em vaig posar les lentilles.
3: Jo vull l'Edu veure amb lentilles, amb ulleres de bussejar i amb un gorro.
2: Però potser et puc deixar les meves.
3: Seria superdivertit.
0: No, jo em puc posar unes ulleres de busseig.
3: I si pots encara millor, amb les aletes.
0: Aletes?
3: No, una conya. Cosa, ens matem.
0: No, no m'atreveixo d'anar amb aletes, Arnau, per favor.
3: Llavors... És broma. Quant percentatge va fer-ho un altre cop?
2: Ah, jo, 73.
3: Vale.
2: Està bé.
0: Pues jo, 72.
2: És bastant.
1: El número...
2: És bastant, 73.
3: És molt,
2: i
3: és
2: ara
3: molt.
2: Estem parlant de maig.
3: Sí, correcte, encara queden 3 mesos, 2.
1: Sí, vale. Sí, jo et donaria un percentatge més alt, eh?
3: Ja. Jo donaria un 100%, perquè 100% vull tornar a convidar molta gent a fer-la amb mi. Perquè crec que és molt guai. Crec que mola molt, fora bromes.
0: No,
3: crec
0: home, que és molt bé.
1: Us volia dir, perquè ara just tenia aquí la plantilla de l'Olímpic de Lyon, que juga contra el Barça.
0: Tornem al
1: que l'entrenador és el Jonathan Giraldez.
2: Sí.
0: Qui és el Jonathan Giraldez?
1: És un exentrenador del Barça.
2: Del Barça.
0: Del Nenes.
1: Sí.
0: I què, ho va fer bé o no? Home, sí.
1: Molt, sí.
2: Però sí, una cosa, tenim un montón d'entrenadors.
1: I se'n van al Washington Spirit.
2: Espanyols.
0: L'espíritu de Washington.
1: Sí.
2: Vull dir, guanyant-se la Champions, aviam qui se la guanya.
1: Ja. És veritat, perquè després Luis Enrique també està a la final de Champions. I l'altre és Arteta.
2: Arteta.
1: Que
2: n'hi ha
1: molt. És escola cruifista, també. Digues?
0: No,
3: res. Nens petits que som.
0: Bueno, però
1: us ha fet gràcia que digués Arteta.
0: És que has dit teta.
3: Sí.
2: Vale, us puc fer jo una pregunta parlant de futbol?
0: Només si dius pito.
2: No. Vera.
1: Molt bon jugador del Barça...
3: Pito.
0: Pito?
1: Sí, del Barça de futbol sala. N'hi ha un que es diu Pito.
2: Pues no deu pitar.
3: No, no,
2: és per deixar el món futbolístic. És el que tu volies?
0: No, volia comentar una notícia del món futbolístic que he escoltat aquest matí a la ràdio.
1: Sí.
0: Mourinho!
1: Sí,
0: que diuen que ha de tornar al Madrid.
1: Sembla, apunta que sí.
0: La tensió del vestuario no va a dejar de
2: existir. Ho diu Fabrizio Romano, és que sí. Ja ho ha anunciat, aquest senyor.
1: Sí. M'ha fet gràcia, com deies, Fabrizio Romano.
2: És que m'ha costat saber qui era.
0: Álvaro Albeloa.
2: Veus?
0: Tu, m'ha sortit el primer?
3: No,
0: l'he dit, eh?
3: No.
2: Vale.
0: Álvaro
1: Arbeloa. Que sembla que Álvaro Arbeloa es podria quedar de segon entrenador.
3: Wow.
1: Amb el Mourinho.
0: Amb el Mourinho de primer, algú haurà d'estar allà a la White perquè hi haurà hòsties en aquell vestuari.
2: O no, eh? L'hòstia la fotrà ell i que la digui.
1: Podessi.
0: És que vull que hi hagi més hòsties.
3: No va passar una cosa amb el president, no sé qui...
0: Van fer una roda de premsa.
2: Sí. Que ho preguntis tu, que abans no vull parlar de res de futbol.
3: Bueno, ja que estic parlant de futbol, si he d'obrir la boca, pues, si és que
1: és vale, doncs farem una secció que li agradarà molt a l'Arnau. Montero, no sé si ens pots preparar una música de secció, és molt ràpida.
3: La música de secció pot
1: crec
3: ser...
1: Crec que vols tenir alguna parlar i si no, posa la cançó que tu et vingui més de gust.
2: La primera
1: recomanació
2: cançó.
1: Musical de Ferran Monterda. El Monter... Ja no, però havia tingut programes de música aquí a Ràdio Cal.
0: Què dius ara?
1: Sí.
3: T'ho has fet música, Monter? Una guitarra que
1: grita un fili quan... No s'ha de continuar, eh? Ha tirat d'auxili.
2: Sempre va bé.
1: Sí, sí.
2: Perquè
1: perquè la té per aquí, rotllo, la té cara ja dins de l'hora gosarà per alguna banda. Sí, sí, sí.
2: En plan, 911, auxili.
3: Auxili. Què se sent tornar a treballar per l'hora gosarà pa? Bé? El rom.
2: Se'n volen
3: adormir. És que s'acaba de treballar. Ai, que m'ho
1: no, i ara...
3: No,
1: que... I a sobre, a l'altre estudi?
3: Ja.
1: De moment no hi ha ningú, llavors...
3: No, no, ja ha sigut molt útil quedar-se.
1: D'acord, doncs, aquesta secció, Arnau, és una mena de...
0: Et sents especial?
1: De concurset, d'aquests, sí. On competiu vosaltres tres.
0: Competim?
1: Sí.
0: Buah.
1: I és una mena de veritat o fals, d'acord?
2: Vale.
1: Llavors, jo us diré una frase...
2: I és el típic, l'ha dit un futbolista
1: no,
2: o l'ha dit Cram?
1: Sí.
0: Oh, que bona.
1: Sí, me l'he inventat o sí, l'ha dit l'Arnau a l'hora gosarapa.
0: Oh, és boníssima.
2: Em sembla genial.
1: No n'hi ha masses,
0: vale.
1: Però...
2: Vamos a jugar.
0: L'Arnau s'està descollonant.
1: Es pot dir així perquè no em feu trampes perquè els conec.
3: És que segur que
1: l'Arnau també participa.
0: Ah, és una
1: de l'Arnau,
0: no, no, jo crec que l'Arnau hauria de contestar sempre a l'últim.
3: Sí, estic d'acord.
1: Estic d'acord.
3: Però jo crec que...
0: Perquè no pot ser. Home, perquè no ens
3: vulgui pistes.
2: Oi, si jo
3: vull
2: que em vulgui pistes?
0: No, perquè tots sabem que ets la tramposa.
2: Bueno, però almenys jo guanyo.
3: És que jo estic segur que dirà alguna que...
1: Són frases curtes, eh?
3: No l'he dit, que les podria dir perfectament.
1: Clar, aquesta és la gràcia. Una mica d'inventiva.
2: La setmana que ve, al ser vaga que ens toca a nosaltres, o sigui, demà, ja portaré coses d'educació que hauríeu de saber, i aviam si...
0: Oh, bona.
2: De sigles, guais.
1: Oh, dius que veus festa.
2: Però la setmana següent.
0: No, no hi ha pressa.
3: No hi ha pressa.
2: Així més temps per fer-ho.
1: D'acord, llavors, n'hi ha alguna que jo crec que serà més òbvia que d'altres.
0: Bueno.
1: Des d'aquí dir que és un recull de les frases més cèlebres de Arnau Cadera. Un dia ho farem més profunditat, si cal, i si està divertit, però... que és per riure una estona.
0: Vale, vale, anem a riure.
2: Podem gestionar
0: tu des de l'amor i des de la
2: pèstia. Tu i jo contra l'Arnau.
1: Sí.
2: En plan, intentem esbrinar-ho.
0: Ah, vale, qui guanya? Si el propi Arnau
2: o nosaltres?
0: O nosaltres.
1: No voleu competir entre vosaltres, sou un equip.
0: Ai, és que ara què?
1: Com vulgueu, eh?
3: Ja com vulguem.
0: Provem, escoltem la primera i decidim.
2: Vale.
1: D'acord. La primera és...
3: Jo faré pòquer,
1: sí. La renta no va? No ho sabia.
0: És que clar, pot ser real, 100%.
2: Però és que tot es semblarà real.
0: Clar, perquè ho ha pogut
3: fer servir...
0: Ho ha pogut fer servir per... des de la ironia.
3: Clar, sí.
0: Però amb aquesta cara
3: que va estar...
0: No sé, no? De peix? Que potser...
2: La meva pregunta és, ho hem de fer junts o no?
3: Però clar, en aquesta que... frase, si la vaig
2: no,
3: dir,
2: sí, no.
3: Si la va ser...
0: No, no,
3: va, no, no de bromes. O sigui, de...
1: Clar, seriosament.
3: Seriosament, de...
2: De veritat.
3: Sí.
0: No, jo crec que no. Jo crec que no l'ha dit.
2: Clar, però per guanyar... O sigui, és una merda, jo vull dir. O sigui, si ell diu que no,
1: m'estic adonant que em costarà molt fer cara a pòquer després de totes les respostes.
0: Ja. Bueno, fem una cosa, Aina, no, anem aquí.
2: No, no,
0: és igual. Si no, no té sentit, clar, clar, és sí o no. No, clar,
2: tu digues.
0: Jo crec que no.
2: Doncs jo dic que sí, vull dir, és que si no, no hi ha temps de guanyar.
1: Digues?
3: I dona de que sí,
1: per clar, és el que dic. Jo és que penso que em taparé així.
0: Vale.
1: Sí, ho ha dit l'Arnau.
0: Hòstia,
3: ho vaig dir seriosament,
1: Seriosament, sí. Vam fer un repàs informatiu.
2: Era el show de la Renfe.
1: També tu, ah, doncs no ho sabia, eh? Jo és que no agafo mai la Renfe.
3: Però jo crec que si ho vaig dir va ser broma, eh?
2: No feies gaire.
1: Jo diria que no.
3: M'agrada molt fer-me el tonto, ja està.
0: Sí.
1: D'acord.
3: Llavors, hi ha molts cops que no s'han de ser.
2: Tira cap allà.
1: Següent frase.
2: No vull fer trampes.
3: Que bé.
1: No entenc per què la gent es queixa tant de l'habitatge si hi ha pobles buits.
0: No, això no, no ho ha dit l'Arnau.
3: Però,
2: jo també les dic que no.
0: Però bueno, no passa res, eh?
3: No,
0: no, sí,
3: clar, diguem que no, ja està.
0: Guanyem
1: tots dieu que no?
3: 100% sí. Que no.
1: Tots guanyeu un punt.
0: Bien!
2: Però l'Arnau no m'havia de dir després.
3: És veritat, sí, perdó, perdó.
0: Arnau, vale. Podem respondre el mateix? No passa res.
1: Qui és Salvador Illa?
2: Segur que sí.
0: Segur que sí, segur que sí.
2: És que encara ni ho sap.
0: No sap.
2: Qui és Salvador Illa?
3: La cara de Mugui és el president, no, el director tampoc. El
1: regidor? Regidor?
3: No, el regidor tampoc, el de l'Ajuntament. O sigui,
0: l'alcalde.
3: L'alcalde.
2: El pobre Isidre Pineda.
0: Ah, no, és l'alcalde de Caldes.
1: No, no, no, és el president de Catalunya.
3: No. President de Catalunya. M'entrenen en sèrio, no pots fer que ells no escoltin el que tu dius i em vas tirant. Sisplau, sisplau.
1: Els mapes del metro haurien de tenir l'ore.
0: Una pregunta.
2: No, no, no.
0: Què és l'ore?
2: Jo dic que no.
0: És que jo no sé el que és l'ore, per tant, pues jo diré que sí.
2: Vale.
3: L'ore és tipus història. Hem de tindre context, diguem.
2: Que segur que ho ha dit, perquè hi ha algunes que deuen ser plaça de Catalunya i diu vale, i altres...
3: Jo diré que no ho ha dit.
2: Jo dic que no.
3: L'ore no fa servir la paraula l'ore.
0: Jo dic que sí.
1: Jo dic que sí, vosaltres dos que no.
3: No fa servir la paraula l'ore, quasi mai.
1: Doncs altre punt per l'Arnau i l'Eina. Cada moment va anar pleno, eh?
0: No, no, jo és que està clar que...
1: És positiu. És positiu que hi hagi memes sobre el llenguatge inclusiu, paraules com ell, perquè posa el debat sobre la taula.
4: És que jo aquí no se la vaig recordar.
0: I jo crec que sí que ho ha dit, perquè clar...
1: Clar, és que l'Arnau està donant moltes
2: pistes. No, però sí, sí, sí,
0: sí. Hauria dit que sí, perquè...
3: Clar, és que jo me'n recordo perfectament de què, perquè va ser com fa dues setmanes.
0: Tan fort.
1: No fa tant, eh? O sigui, fa més, perdó.
3: Hola, hola, hola.
1: Falla bastant. Els cavalls tenen massa protagonisme històric.
0: No, no l'ha dit.
3: M'he de fer la secció jo, eh? Perquè són coses... O sigui, això sé que no.
1: Sí que us ho sap, eh?
3: Joder. Ah.
1: Vale, doncs vaig dient més frases. No sumaré punts a tothom perquè ja no té
2: per què
1: res.
2: No? Vaig guanyant jo?
1: Aviam, ja, bueno, però...
2: Des d'aquí ha començat una rivalitat.
1: El Google Maps.
0: És que pot ser tan veritat.
2: Però que no hagi dit les fonts. No!
0: ho ha dit.
2: És que treure'm del pleno. Diré que no per fotre.
3: No ho he dit.
1: No ho has dit.
0: Oh! És que sóc tan dolent. Que pleno. Jo perdi un concurs.
2: Ja s'ha acabat, no? Que les tinc totes.
1: N'hi ha alguna més?
2: No, ja.
4: Ajuda,
1: no. No sé com és un Òscar.
0: Això ho ha dit el Nau.
3: Sí, ho he dit.
1: Vale.
2: És que està fort.
1: Però...
2: És que clar, només fa que riures.
1: Arnau, hi ha guió?
2: Segur que ho ha dit.
0: És que ho ha dit 100%.
3: Jo diré que sí que ho he dit, però perquè no és tan estrany. Però...
2: Ha dit que sí, ha dit que sí.
3: No,
2: ja, no sí, ara però... ja no pots canviar. Ha dit que sí.
1: Que si tu, i tu què has dit?
2: Que sí.
3: Sí, tothom... Però jo diria que tothom... O sigui, que avui t'ho he preguntat.
2: Clar.
3: Així que has vist el futur.
1: No, ja ho havies preguntat una altra vegada.
3: Sí, sí que hi ha guió.
1: Però et preguntava si hi havia guió en general, de si feia l'hora us harap amb guió.
3: Clar, vale. Doncs, sí, crec que t'ho vaig preguntar.
1: Ja, ho he escrit, sí. Sí, sí, ho vas preguntar.
3: Clar, però t'anava a dir, quan no estàvem encara en aquest estudi, si no estàvem a l'altre, potser?
0: Cap a l'altra banda.
2: No, aquí, aquí.
3: Ja.
2: Sí, però...
1: També segur.
2: Vull dir...
1: No sé qui decideix el nom dels béns.
2: Uf, quina ràbia, perquè...
0: És que aquell dia va ser molt divertit.
3: Clar, s'han de buscar coses de les quals la gent parla.
2: Jo li sumaria 5 punts si els sap dir.
1: Un no. Tots.
3: Que no.
2: Alguns. Que la meitat, per exemple.
3: Però no sé un. I potser ni...
2: Sí, home, arreu, sí. Vam fer un dia dels vents.
3: Però jo el següent dia m'he oblidat si no tornava a passar.
2: Hi ha una cançó, t'ensenyaré la cançó.
3: Només em sé de Tramuntana, ja està.
2: Només.
0: Només, sí. No te'n saps més?
3: No.
2: Pues ja està. I nosaltres... No.
0: No, ara no sóc.
2: Sí, segur que sí.
1: Que ho ha dit.
2: Sí.
0: Sí, sí, sí, ho ha dit.
1: No, no ho ha dit.
0: Oh!
3: Que bé, bé.
2: Que bé que ens ha posat amb els dos.
0: Hemos sido engañados.
3: Sí, m'agrada. Ara sí. Podria haver-ho preguntat perfectament.
1: Faré una secció de futbol per veure el nivell de cadascú.
0: No, no ho ha dit.
1: O potser sí,
2: jo dic
1: eh?
2: Que sí. Mm. Però és que sabem que guanyarà l'Arnau i no té gràcia fer una secció de futbol.
3: Sí, ho vaig dir. Crec que sí.
0: Pues sí, ho ha dit.
2: No, sí,
0: no pot res, si estic perdent.
1: No, no, vale. Ah, sí, sí que ho ha dit.
3: Ah,
1: no. Va, i ja no hi ha manera de remuntar, no. Però ja és l'última. Què és la flama taronja?
2: Jo dic que sí, i tant de bo l'Arnau digui que no, perquè així guanyar-li jo l'Arnau.
3: És que no sé què és.
2: No,
3: no recordo ni que s'hagi parlat.
2: No, doncs em suma una mica, perquè sí que sé què és la flama taronja. És que clar.
0: Ah, jo sí que sé què és.
2: No, perquè acabes de caure perquè fes uha.
0: Sí.
1: És una putada, perquè aquí ens n'estem adonant que el que diem sempre de, oh, l'Arnau està aprenent.
2: No, està aprenent res.
0: No pren res, no pren res.
1: No, però sense saber què és la flama
2: taronja. No, doncs una cosa, crec que hem de guardar com un quart d'hora, 10 minuts de cada programa per culturitzar l'Arnau, i aviam si així a poc a poc, saps, hi ha pictos a l'escola cristiana, a mi m'encantava això.
3: Tornem a infància, però no infància, no, no, no, no.
2: A vosaltres.
3: Primer de primer.
2: No, no, no, no, no, no, no. I tres.
0: Aquest és el nivell.
2: Però que ensenyaven quadres de tot el món i t'explicaven, aquest és el quadre, està aquí i és això. I t'ensenyaven com 10. Durant tota una setmana jo te'ls vaig ensenyar
0: els mateixos 10 i ja acabes aquella setmana sabent aquells 10.
3: Estic d'acord.
2: I a vegades eren instruments musicals, a vegades eren banderes.
3: Mola.
2: Són xulíssims.
3: Mola, mola, no sé. Jo estic aquí, no, això.
2: Perfecte.
3: Així ja aprenc. Podria estar guai amb comarca.
2: No, sí, sí, serà amb tot.
0: Home, les comarques, seria boníssim.
2: Jo me les sé ara perquè vull saber a on m'he de posar.
0: 46, 47.
3: Jo ara mateix no et sabria dir cap.
0: 42?
2: Però és que el quart no està bé.
1: Un altre cop. Rotllo... amb un mapa de comarques
0: situar-les.
2: Jo les sé situar perquè vaig treballar la setmana passada, perquè estan estudiant els gentilicis.
0: Ah, però que
1: totes,
0: et va donar temps.
2: Sí, perquè és el germí.
1: Totes les comarques podries fer.
2: No, no.
1: Ah, vale.
2: Algunes se'n passaria segur.
1: Clar.
3: Jo ara m'ha vingut un dubte d'aquests de l'Arnau Cantura, que venen de sobte.
0: Arnau apunta frases.
2: Sí, són comarca.
3: No en sabria dir cap ara mateix, però...
0: Atent.
3: Quin seria el vostre top 3 esports que faríeu? Tipo, el primer esport, si no puc fer aquest, doncs aquest, vale. aquest. Quin seria el vostre top 3 esports?
0: Però estem parlant de ser bons amb aquest esport.
3: No, ara mateix, tipo...
0: És que, clar...
3: Imagineu-vos que no tenim cap obligació...
2: Però qui ha guanyat del CUC? És que rei? És que... Un aplaudiment. Perfecte. Tres esports. Buf.
0: Però vol dir ser bo en aquest esport, eh?
3: No. Tipo, ara mateix teniu temps lliure màxim.
0: Vale, ja estàs.
3: No teniu cap obligació. Quins tres esports? Sí, quins esports faries?
2: Vale.
3: Ja està. I si no puc, per exemple, el número 1, doncs faria el segon. Si no puc el segon, doncs faria el tercer.
2: Jo tinc dos, m'he de pensar el tercer.
0: Jo estic pensant els que m'agradaria ja saber fer.
3: Clar.
0: Vale?
3: O sigui, sí.
0: M'encantaria, el top 1 és...
2: Ah, però jo no estic pensant quin m'agradaria, sinó que dins de quin gaudiria més fent.
3: Sí, cada un que
0: s'ho prengui com vulgui.
3: Sí.
0: Jo patinar en línia. M'encantaria...
3: Amb rodes.
2: Ha dit amb línia.
0: Amb línia, Arnau. Quatre rodes en línia.
3: Gent és línia.
2: No. El meu segon és patinatge.
0: Vale.
2: Però perquè jo n'he fet durant anys.
0: Ah.
1: No, és veritat que el patí de gel al final és una línia.
0: Però una cosa.
1: Una cosa.
0: Tenen dues serres.
1: Clar, vale, és una navalla. Però si tu hi penses,
3: la navalla és una línia.
1: Una navalla o rodes una darrere l'altra.
0: Us compro la teoria i tal, però alguna persona que es dediqui a l'esport...
3: No, que no la diu línia.
0: No, com es diu l'esport de patina sobre gel?
2: Estarem mitja hora de
0: matinar. És que imbècils.
2: Vale.
0: El primer és el patinatge, el segon és el surf,
2: No
0: surf.
2: Havia pensat quina.
0: O sigui, m'agradaria saber surf. I l'últim seria...
2: O sigui, no l'havies pensat, eh?
0: No, però és perquè és com que li tinc tant pànic que és com impensable, però m'agradaria no tenir aquesta, l'espeleologia, saps? En plan, ficar-se dintre de coves...
2: Ah, oh, i això és un esport?
0: Sí. Bueno, és que no m'interessa...
2: Perdona, als Jocs Olímpics no has jugat espeleologia?
0: No, m'esteu entès, no hi ha... Oh,
1: m'agradaria saber, o sigui,
3: prefereixo l'espeleologia.
1: Jo et diria
3: por.
1: Alguna, sí. Perquè jo he fet arts marcials mixtes, llavors són com moltes.
3: Sí.
1: I m'agradaria alguna, rotllo grappling o coses així.
3: D'acord. MMA o més jiu-jitsu?
1: No, doncs el que t'estic dient, MMA no. Rugby sempre pensava que seria divertit, ho vaig provar un mes a la uni i vaig marxar per la gent, però l'esport m'ho estava passant bé. I jo jugant a futbol m'ho passo molt bé, el que passa és que sóc un patata, però m'ho passo molt bé.
3: Clar,
1: em sona que em dona per anar els diumenges a jugar amb els meus amics i no fer molta pena. Però...
3: I cada cop em faràs menys.
1: No ho sé jo, Arnau.
3: No,
1: perquè no hi ha projecció.
3: No, clar, però sentir-te més còmode.
1: Jo m'ho passo bé jugant a futbol.
3: Tinc amics que, com vaig dir, que tinc un amic que fa torneig de futbol i tal, i hi ha alguns que conec que jo fa 3 anys era com, José, sí, sort que no caus mentre toques la pilota, perquè
1: no, clar, segur que ara, si li posés alguna cosa...
3: No, però que juguen a petxangueu i amb els col·legues, com dius tu. I ara, l'últim dia que vaig anar a fer fotos...
0: Marca gols i tot.
3: No marca gols, però
0: bueno,
3: que corre
0: tot... Todos somos José.
3: Sí, perquè
0: corre.
3: No, però és més defensa. Però vull dir, que va, o sigui, reacciona molt millor, posa més el peu on toca...
0: És la màgia de la pàtica, Arnau.
3: Ja, per això li dic a l'Ege que 100%, que sí, pot ser el patada que vulgui, però si va jugant anirà sent bo.
0: Vale, ara l'Aina.
2: És que... Jo he caigut en els que jo he fet. Però volei, patinatge.
0: Oh, volei.
3: Volei, eh?
2: Sí, volei seria la meva primera opció. Patinatge seria la segona. I estava pensant la tercera. I...
1: Tu béisbol, Monter?
0: Hola, béisbol.
1: Béisbol és també de que, si en saps, ja deu ser divertit. Però és molt en aquest tram d'aprendre'n.
2: Penseu que jo quan vaig fer va ser a primer d'ESO amb totes les col·legues, perquè feien extraescolar de vòlei a l'institut, i ens vam apuntar totes. És molt.
1: Jo l'any passat a l'intercanvi i es va fer com un equip d'estudiants d'intercanvi i m'hi vaig unir, i la veritat és que feia molta pena. Però bueno, ens ho vam passar bé.
2: I el tercer no ho sé, estava pensant, aviam algun xulo, però no em sortia al cap així que em motivés, que no...
0: Suena una música.
2: Perquè abans crec que faria dansa o alguna cosa d'aquest aspecte.
0: Mola.
1: Abans d'acabar, que el Monter ja ens està posant l'hora dels adeus, volia dir que m'ha fet molta gràcia perquè per fer la secció aquesta de l'Arnau he hagut de reescoltar-me alguns programes i sí que ho havia fet, d'escoltar en podcast a Radio Caldes, però especialment avui, que n'he posat més d'un, m'he fixat que tu quan reprodueixes un programa et surt a la dreta un percentatge de, o sigui, com quin percentatge del programa has escoltat. Llavors et diu 37%, i dius, o sigui, m'ha fet gràcia com que et digués ja vas a un 40% del programa
2: no
1: escoltat.
2: No l'he vist mai, jo.
1: Vull dir, em sembla com una mica absurd, perquè és el percentatge de l'hora, saps? Bueno, no sé. Digue'm quants minuts porto escoltats.
0: Clar,
1: no el percentatge del programa que m'he escoltat. Bueno, m'ha fet gràcia, jo he pensat, ja ho diràs. Però bé, estava divertit. Tenim l'Instagram, que estem en setmana complicada, però hi hauria d'haver més temps la setmana que ve.
0: Molt bé.
1: I com a mínim està ja reviscut. Podem donar-lo per reviscut.
3: Bé.
1: Fins aquí l'hora gosarapa. Pots pujar una mica la música, Monter? Perquè si no, no em dóna la sensació que estic acomiadant. Recordeu escoltar-nos els dilluns de 7 a 8 del vespre. I bon entre setmana. La setmana que ve, no, la següent.
2: Sí, perquè és segona Pasqua.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Que he vist un anunci d'un tio fotut dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem.
2: No has vist aquest anunci?
1: No.
2: Però un tio que...
1: No, no.
2: Fot bé, eh?
1: Sí?
2: Sí, sí, sí. Se'n va a tu, una miqueta.
1: Sí, bueno...
2: Bueno, una miqueta del tot, eh?
1: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí, no.
3: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
4: Estic amb Stranger Things.
3: Estic amb Stranger Things, que no paro, però... Totes les de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes. No, des de la... No, o sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no veuré més, vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, de, que les he vist, i com estava l'altre, doncs pues he aprofitat a la final.
5: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
6: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
7: No creus en fantasmes, oi?
8: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré, que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut mirar flors.
9: El programa Estarau de 1612 amb Quim Lissorgas i la Mireia Oliva, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no són tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim els temps.
10: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al Toc per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar èmfasi en temes com els carrers de la vida, els espais...

0: disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
1: Benvinguts a Cultura en Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes, el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. 8 ja, Clara, 8 en portem ja.
2: Va ràpid, sí.
1: Va ràpid com el programa d'avui. Ho has fet venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
3: Bona tarda, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Aram Márquez.
4: Bon dia, què tal? Què tal, com esteu? Bon dia Caldes, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí, si això és dissabte, això és el balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
5: Ràdio Caldes, la ràdio

Hola, hola, molt bon dia, molt bon diumenge. Si escolteu la meva veu a aquesta hora tan intempestiva, podríem dir, perquè són les 9 del matí, bueno, tocades, doncs és que comença la clàssica a l'abast i us dono el bon dia en el cafè, en el te, mandrejant el llit, com dic sempre, o sigui que està molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, està mandrejant el llit. I avui ho fem en, per mi, en un dels millors, almenys gaudeixo d'ell com de res, i és de qui gaudeixo, de Schubert. La temporada passada la nostra capçalera era de Schubert. Avui escoltarem la seva novena sinfonia. No vol dir molt de res, perquè si no és que no ens donarà temps a acabar d'escoltar la sinfonia. Llavors, el millor que puc fer, perquè millor que la meva veu, és la música. I us avanço, hi ha un parell de sols de oboe que són únics. Així que molt bon dia, molt bon diumenge. Suposo que en això quasi que acabem al matí, però us donaré al final del programa, perquè us vull desitjar molt bona setmana.

Què dir de Schubert? Doncs que ens va deixar massa aviat. Ens va deixar amb 28 anys i tenia molt, molt a donar-nos. Aquesta sinfonia és única, la novena sinfonia, i us encomano per d'aquí a una setmana que esteu de nou amb mi. Ara no sé si la setmana que ve toca programa o no, em sembla que encara m'agafa vacances, no perquè jo vulgui, sinó perquè són imposades. I llavors, doncs, si no és la setmana, el proper diumenge serà el següent i tornarem a estar amb vosaltres, al vostre costat, donant-vos, com dic jo, molt bon diumenge, molt bona setmana. I des d'aquí, el que més desitjo és que el meu desig de que sigueu molt feliços es compleixi. Així que molt bon dia, molt bona setmana, diumenge, vacances, qui les tingui, perquè jo no les tinc, i llavors això mateix, que sigueu molt feliços, que és la millor, el millor consell i el millor que us puc dir des d'aquest diumenge. Us deixo encomanant d'aquí a una setmana que esteu al meu costat, i això mateix, que molt bon dia, molt bon diumenge i molt bona setmana. Us encomano d'aquí a 7 dies que esteu al meu costat al 107.8, i si no a l'Alexa, podeu baixar l'aplicació al mòbil. Teniu tantes opcions si em voleu escoltar a mi i a Radio Caldes, que és increïble. Així que us deixo pensant en totes les opcions que teniu per estar al nostre costat. Vinga, us deixo, fins aviat, i que encantadíssima d'estar al vostre costat els diumenges al matí. Fins ben aviat!

0: els dissabtes al matí. Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanahuja.
1: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
2: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
1: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
2: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o ara.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de

De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre. La meva sang, més que tot el company. Ràdio Caldes, la ràdio...

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
2: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
0: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
2: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
0: D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguin una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
2: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos del carrer Príncep de Viana, a 3:45.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs, per fer activitats a l'aire lliure. Aquestes hores del migdia les temperatures poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la plana de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però avui, a més, a l'interior de les comarques de Girona notarem que les temperatures pugen una miqueta més. A les valls del Pirineu també esperem arribar una altra vegada als 30 graus i, de fet, aquestes hores del migdia tenim creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens podrà deixar alguna gotellada, sobretot al sector de l'Aran i del nord del Pallars. Demà dilluns començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica, matí de sol i tarda creixement de nuvolades al Pirineu, amb un migdia que tornarà a ser càlid al conjunt de Catalunya. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar la final l'Olímpic de Lió per 4-0.
2: Eva Pajor amb un doblet i Catacolla amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífecs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina està previst que comenci la festa de celebració.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català, com per exemple la zona de S'Agaró o Badalona, tot plegat en un inici d'estiu que el sector veu amb molt d'optimisme. Ens porta tota la informació Núria Parera.
1: El pont de la segona Pasqua, marcat per les altes temperatures, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català. A S'Agaró, el temps assolellat i calorós ha deixat carrers, restaurants i platges plens de visitants en un avanç de la temporada d'estiu. També a altres punts del territori, com a Badalona, l'activitat a peu de platja s'ha intensificat amb l'obertura de guinguetes, fet que, tal com afirma Gerard González, responsable dels matins a la guingueta, augura una bona campanya.
2: Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que venen aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple.
1: Els responsables del sector preveuen mantenir el bon ritme de feina, tot i les incidències habituals d'inici de temporada, marcada per les obres de la Barca Maria i el Pont del Petroli, i algunes queixes sobre la neteja d'algunes platges. En parla Víctor Figueroa, responsable de la guingueta Tacuara.
3: No tenim unes condicions com la resta de xiringuitos, però aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges està una mica més deixat.
1: Amb el turisme ja en marxa i la calor com a protagonista, el sector confia en un estiu de molta activitat arreu del litoral.
0: Com estem parlant, el 97% dels vehicles previstos van marxar de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquesta operació sortida de la segona Pasqua, segons informa el Servei Català de Trànsit.
4: En concret, es va comptabilitzar la sortida de 585.000 automòbils dels 600.000 previstos entre les 12 del migdia de divendres i les 3 de la tarda d'aquest dissabte.
0: Això sí, l'única nota negativa fins ara en aquest sentit d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
4: Per causes que s'estan investigant, el motorista va sortir d'aquesta via. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals són motoristes. I pel que fa a l'operació tornades, veu que 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui.
0: I hem de seguir parlant d'aquest pont perquè aquesta segona Pasqua està coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs Naturals.
4: I anem a la Biblioteca Central de Terrassa, que ha estat un dels espais que ha celebrat aquesta efemèride amb activitats per a tota la família. Tallers, jocs, contes i rutes guiades han servit per apropar la natura a la ciutadania i reivindicar la importància de preservar els espais naturals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
5: La Biblioteca Central de Terrassa s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu dels Parcs aquest diumenge 24 de maig sota el lema Parcs i Biblioteques Naturalment, que organitza la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració posa de manifest la proximitat de la ciutat amb el seu entorn natural més emblemàtic.
6: El paper de la biblioteca seria apropar els usuaris de la biblioteca a la natura a través dels llibres i les activitats que fem a la biblioteca i que coneixen el parc i també respectin l'entorn natural que tenen al seu costat.
5: La biblioteca ha organitzat activitats per a totes les edats, des de tallers de bombes de llavors, jocs de pistes i contes participatius fins a un escape room i sortides guiades a Vallparadís. Una iniciativa que no només ha apropat la natura al cor de la ciutat, sinó que ha servit per recordar la necessitat de preservar els nostres espais naturals i la importància de cuidar el nostre entorn més proper.
0: I encara tenim una altra data assenyalada al calendari pel que fa al medi natural i coincidint amb aquest pont. Parlem de la Setmana de la Natura.
4: I en aquest cas, a Tordera, l'àrea de Medi Ambient coordina activitats al municipi, que s'allargaran fins al 12 de juny. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
7: L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. A Tordera s'han preparat diverses activitats. N'avançava algunes d'elles el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
8: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'excursió pirinenc a Tordera i el Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
7: Activitats que s'allargaran fins al proper 12 de juny.
0: Obrim ja plana política. El patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que dona el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i que en aquest cas, com diem, l'ha anunciat avui per avalar els pressupostos.
4: I ho ha fet en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar serveis públics. Ens n'amplia aquesta informació la Norma Lebrero.
9: Als socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. Catalunya, ha dit Oriol Junqueras, necessitava sortir del bloqueig amb uns nous comptes, després de gairebé 3 anys amb els números congelats.
10: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals. Tothom hauria de voler.
9: Els socialistes han defensat l'acord per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir com a moneda de canvi per als pressupostos. Jordi Riba és portaveu adjunt del PSC al Parlament en declaracions al programa Ciutadella.
11: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries partint de Barcelona, que ha representat una saturació, un col·lapse de les infraestructures, de la capacitat de les infraestructures.
9: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament al Parlament a principis de juliol. El debat a la totalitat està previst per al 4 de juny i després continuarà la tramitació parlamentària amb esmenes i votacions finals.
0: Obrim ara plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
4: Una dona que tornava dels actes nocturns a l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.
0: I, d'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per denunciar l'homicidi d'una dona trans a Figueres, uns fets que van passar aquest passat dimarts a plena llum del dia a mans de la seva exparella.
4: El col·lectiu trans i LGTBI de les comarques de Girona han denunciat l'exclusió de les dones trans dels feminicidis.
0: Escoltem ara Sandra Ibars i Vanessa Apalabraza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
12: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
13: Estan atacant a Carlos per tres una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
4: El dia abans del crim, l'individu va ser condemnat a 6 mesos i a un allunyament de la víctima que va incomplir. El van detenir immediatament després del crim, quan s'estava rentant en una font pública. El jutjat de guàrdia va decretar divendres presó provisional sense fiança per l'individu.
0: I seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir també el passat dia 14 dos homes de 19 i 25 anys per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona.
4: Els arrestats a Martorell i Sant Fost de Campsentelles accedien a la banca en línia i altres aplicacions de les víctimes per fer bízums i transferències bancàries a través de mules, per emmascarar la seva identitat real. Prèviament, el 4 de febrer, els investigadors ja havien detingut una tercera persona per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets a les víctimes.
0: I encara un apunt més en matèria de successos, perquè entre 1 i 2 centenars de persones participen des d'ahir en una rave a Llar de Cans, a la comarca del Segrià, a uns quilòmetres del nucli urbà del municipi.
4: De moment no s'hi han registrat incidents i els Mossos estan duent a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent. I també controls per assegurar que els que hi en surtin en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. L'alcalde del municipi, Xavier Mor, no s'ha mostrat preocupat per la festa, que es preveu que s'allargui tot el cap de setmana. Es tracta del tercer any consecutiu que se celebra una rave al mateix lloc.
0: Parlem ara de notícies de proximitat. Creix l'interès en el vincle entre la salut i la natura en centres hospitalaris de Catalunya. És una de les conclusions que s'extreuen de la primera jornada de salut i natura que s'ha fet aquest passat dijous a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
4: És una sèrie de xerrades i ponències per recollir projectes relacionats en aquest àmbit, per aplicar tant en hospitals com també en centres d'atenció primària. Ens amplia la informació des d'Olot FM, Roger Isern.
14: Que la Garrotxa és una de les comarques pioneres en treballar l'àmbit de la salut i la natura no és cap secret. Ho demostren distincions com les que us explicàvem fa uns mesos per part de les Nacions Unides i que aquest dijous s'ha tornat a demostrar que el centre hospitalari Garrotxí és un punt de referència. S'hi ha fet la primera jornada Ecosistemes que cuiden comunitat, natura i benestar a les comarques gironines, organitzada per la Taula de Salut i Natura. Una sèrie de ponències i tallers que han volgut posar en comú aspectes relacionats amb com aplicar la natura a l'àmbit de la salut. Aspectes relacionats

0: de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Lluís Ramírez Torrentà.
1: Canviem de terç. Una de les associacions d'animals de l'Espluga de Francolí denuncia no poder utilitzar les gosseres municipals.
2: Tot plegat per un canvi de forrellats que afecta de forma directa les activitats de rescat i refugi dels animals abandonats en aquest municipi de la Conca de Barberà. Ens dona tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
3: L'associació Petjades, una de les encarregades del benestar animal a l'Espluga de Francolí, ha canviat recentment els forrellats de les gosseres municipals. Això ha fet que tant l'Ajuntament com l'altra associació de benestar animals, Peluts Francolins, no puguin fer un ús de l'espai, el que ha desencadenat una polèmica. Ho explica la presidenta de Peluts Francolins, Josefina Quadrats.
4: L'antiga associació que hi havia s'ha adueñat dels terrenys que tenia un conveni amb l'Ajuntament, se'ls ha fet tots seus i no ens deix opció a que puguem fer ús ni de les gosseres municipals tampoc, ni a nosaltres ni a l'Ajuntament.
3: Amb tota aquesta situació, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí treballa per trobar una nova localització a la gossera municipal perquè asseguren que es troben en una zona inundable i poc adequada. A més, també renoven i amplien el conveni amb l'associació Peluts Francolins, adaptant-lo a la situació actual. Des de l'associació Petjades no han volgut fer declaracions per, segons han declarat, evitar la polèmica.
1: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de l'aplec del Cargol de Lleida, que avui tanca les portes amb un total de 200.000 visitants, una autèntica xifra rècord de participació. Una edició amb nous espais i amb, això sí, també molta calor, fet que ha motivat que algunes colles instal·lessin piscines o elements climatitzats.
2: De tot plegat, se'n fa un balanç molt positiu en un aplec que ha comptat amb 124 colles i quasi 17.000 penyistes. Des de Lleida Televisió, Marc Piqué.
5: Lleida tanca avui una pleca amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants. Ho fa en una edició marcada pels nous espais que han tingut una gran acceptació, com una gran carpa a l'espai central que ha servit de refugi climàtic o un altre espai de restauració al pavió 4. Tot això en un cap de setmana amb temperatures molt elevades. El president de la Federació de Colles de la Plec, Ferran Pèrdrix, explica que se'n fa un balanç molt positiu.
6: Els visitants que han vingut a la plec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferent d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
5: Pel que fa a l'Hospital de Campanya, ha atès 120 actuacions amb 3 trasllats no greus.
1: Deixem Lleida i passem a Tarragona, on el Camp de Mar reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada del Tarracó Viva.
2: Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics omplen d'activitat l'espai aquest diumenge, que enguany se centra en el per què de Roma. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. Seritjol es jubila i deixa el festival en un nivell molt alt. Alhora està convençut que la nova direcció, amb Julio Villar al capdavant, encara portarà el festival més enllà.
1: I hem de parlar també de cinema, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com Los Javis, han guanyat el premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Cannes per La Bola Negra, ex aequo, això sí, amb el director polonès Pavel Pawlikowski per Fatherland.
2: La reivindicació gay basada en una obra de Federico García Lorca, aclamada durant 20 minuts en la projecció de dijous passat, ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis, que l'han recollit molt emocionats, i l'han dedicat a Sorogoyen i Almodóvar, que també competien a la secció oficial. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat a Cannes, després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior.
1: I més premis. Hem de parlar, en aquest cas, també de música, perquè el director d'orquestra Jordi Savall ha estat guardonat amb el premi Ernst von Siemens de Música 2026, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria professional al món musical. És el primer català que rep aquesta distinció.
2: Savall ha recollit el premi a Munic ahir dissabte a la tarda. La cerimònia es va celebrar al Prinzengarten Theater de la ciutat alemanya i ha comptat amb la interpretació de la Capella Reial de Catalunya i d'Esperion 21, dos grups fundats, entre d'altres, pel mateix Savall. El reconeixement, un dels més prestigiosos del món en el sector, distingeix la trajectòria de Savall per la seva vida dedicada a recuperar

0: projectat la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional.
1: I encara més premis i distincions, en aquest cas a nivell molt més local, perquè ahir al vespre el Centre Cultural Municipal de Valls es va convertir en l'escenari de la 43a edició de la nit dels Premis Ciutat de Valls. Precisament des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
2: La cita va reunir prop de 200 convidats per reconèixer el talent, l'esforç i el compromís del teixit social, cultural i empresarial de la ciutat i de la comarca de l'Alt Camp. Durant la gala es van lliurar un total de 24 guardons repartits en 16 categories. Un dels moments més destacats de la nit va arribar amb l'entrega del títol de Vallenca de l'any 2026 a la sommelier Anna Casabona, que va agrair emocionada la distinció davant del públic assistent.
3: I la veritat és que és molt emocionant perquè rebre una distinció, un reconeixement com aquest a casa teva, al teu poble, amb la teva gent, quan allò és que es diu que ningú és profeta a casa, doncs bueno, doncs aquí hem demostrat que no és així i que realment doncs, es pot ser profeta a casa i molt feliç.
2: D'altra banda, el Premi a la Iniciativa Cívica va recaure en l'escola l'Adi Homs en reconeixement a la seva tasca educativa i social. La nit de premis va estar organitzada per la Fundació Ciutat de Valls, la Cambra de Comerç i l'Ajuntament.
1: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol femení perquè el Barça va guanyar ahir la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en aquesta final disputada a Oslo.
0: Eva Pajor, amb un doblet i catacoll amb diverses intervencions de mèrit, van ser les principals artífecs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parelluelo va posar la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit.
1: Seguim parlant de futbol femení, en aquest cas a nivell nacional, a la Primera Federació, on avui es disputava la tornada de la final del play-off d'ascens entre l'Ona Sant Adrià i la Reial Societat B. Descobrim si les catalanes han aconseguit aquest ascens en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Aleix Blanc, bon dia.
5: Bon dia. Se li ha complicat i molt la classificació a l'Ona Sant Adrià perquè han començat el partit guanyant per 0-1, però a partir d'allí el planteig Uriurdin, que s'ha posat les piles, ha empatat instants després, al 85 ha tornat a marcar, situant el 2-1, i al temps de descompte, quan ja passaven 7 minuts, ha empatat l'eliminatòria a la Reial Societat B. Per tant, a hores d'ara que estem al temps de la pròrroga, 12 minuts passen, Reial Societat B 4, Ona Sant Adrià 1, momentàniament ens aniríem a la tanda de penals.
1: Doncs veurem com acaba tot plegat, Aleix. Moltes gràcies per aquesta connexió en directe i enviem tota la sort del món a l'Ona Sant Adrià per veure si finalment aconsegueixen aquest ascens de categoria. Tornem ara al futbol masculí. Mala notícia, perquè el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i això significa caure al pou de la segona divisió en un desenllaç dramàtic ahir a Montilivi. La crònica d'aquest partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
6: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona però va ser incapaç de trobar el segon gol tot i la necessitat i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge que va acabar sense premi. Només un travesser d'Alemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
7: Hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
6: Un Michel que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
0: El Barça va tancar la Lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a 1 amb la Reial Societat.
1: Parlem també de Primera Federació, en aquest cas ahir ple d'objectius pels equips catalans.
0: El Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat a 1 contra l'Hèrcules i el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off d'ascens a segona. Els vallesans acaben segons després del 0-2 i al camp del Tarazona, mentre que els escapulats es van imposar per 3-2 a l'Eivissa i es van adjudicar la cinquena posició.
1: I pel que fa al play-off d'ascens a la segona federació, aquesta tarda es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Badalona i l'Hospitalet. Tenim la prèvia d'aquest duel des de Radio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: El Badalona ho té tot de cara aquesta tarda per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar un partit com si fos un 0-0 de l'anada, i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable, i a la mínima relaxació, els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El tècnic Miquel Azparrin explica que la clau serà anar pel partit.
9: Exactamente ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien, pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
8: El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual, ja que des del club s'ha fet una promoció de 2x1 en entrada.
1: El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de la que estan disputant en aquests moments Cornellà i Vilanova. A hores d'ara el partit se n'aniria a la pròrroga perquè els vilanovins estan guanyant per 0-1 en un partit que ara mateix ja es troba en el temps afegit de la segona meitat. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre. De casa pobra sempre
3: m'he sentit molt ric. La ràdio que parla de tu.
4: Naveguem per les ones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
5: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
6: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible. Àrea hermètica.
7: Misteris de ràdio.
8: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
4: Presentat per Josep Cozar.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
9: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
10: Notícies en xarxa, edició migdia.
9: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
11: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
9: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
12: Bon dia, Eduard.
9: L'única nota negativa, això sí, fins ara d'aquest pont és la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
11: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
9: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és el titular que deixa el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, per donar aval als pressupostos.
11: Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
9: I recuperem successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguin una possible agressió sexual aquesta nit passada a Lleida.
11: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, 3:45.
9: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
13: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs, per fer activitats a l'aire lliure. A aquestes hores del migdia les temperatures a poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la plana de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però avui, a més, a l'interior de les comarques de Girona notarem que les temperatures pugen una miqueta més. A les valls del Pirineu també esperem arribar una altra vegada als 30 graus i, de fet, a aquestes hores del migdia tenim creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens podrà deixar alguna gotellada, sobretot al sector de l'Aran i del nord del Pallars. Demà dilluns començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica, matí de sol i tarda creixement de nuvolades al Pirineu, amb un migdia que tornarà a ser càlid al conjunt de Catalunya. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
9: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0.
11: Eva Pajor amb un doblet i Catacoll amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració.
9: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana platges i zones turístiques de tot el litoral català, com ara la zona de S'Agaró o Badalona, tot plegat en un inici d'estiu que el sector veu amb optimisme. I d'aquesta manera, escoltem com ens porta tota la informació Núria Parera.
12: El pont de la segona Pasqua, marcat per les altes temperatures, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català. A S'Agaró, el temps assolellat i calorós ha deixat carrers, restaurants i platges plens de visitants en un abans de la temporada d'estiu. També a altres punts del territori, com a Badalona, l'activitat a peu de platja s'ha intensificat amb l'obertura de guinguetes, fet que, tal com afirma Gerard González, responsable dels matins a la guingueta, augura una bona campanya.
14: Esperem que a l'estiu s'omple la gent que ve de fora també, que venen aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple.
12: Els responsables del sector preveuen mantenir el bon ritme de feina, tot i les incidències habituals d'inici de temporada, marcada per les obres de la Barca Maria i el Pont del Petroli, i algunes queixes sobre la neteja d'algunes platges. En parla Víctor Figueroa, responsable de la guingueta Tacuara.
15: No tenim unes condicions com la resta de xiringuitos, però aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges està una mica més deixat.
12: Amb el turisme ja en marxa i la calor com a protagonista, el sector confia en un estiu de molta activitat arreu del litoral.
11: El 97% dels vehicles previstos van marxar de l'àrea de Barcelona en l'operació sortida de la segona Pasqua, segons el Servei Català de Trànsit. En concret, es va comptabilitzar la sortida de 585.000 automòbils dels 600.000 previstos entre les 12 del migdia de divendres i les 3 de la tarda d'ahir dissabte.
9: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont és la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
11: Per causes que encara s'estan investigant, el motorista va sortir de la via. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. Pel que fa a l'operació tornada, es preveu que uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui.
9: I també hem d'explicar que aquest pont de la segona Pasqua està coincidint amb una altra celebració, en aquest cas la del Dia Europeu dels Parcs Naturals.
11: I anem a la Biblioteca Central de Terrassa, que ha estat un dels espais que ha celebrat aquesta efemèride amb activitats per a tota la família. Tallers, jocs, contes i rutes guiades han servit per apropar la natura a la ciutadania i reivindicar la importància de preservar els espais naturals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
16: La Biblioteca Central de Terrassa s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu dels Parcs aquest diumenge 24 de maig sota el lema Parcs i Biblioteques Naturalment, que organitza la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració posa de manifest la proximitat de la ciutat amb el seu entorn natural més emblemàtic.
17: El paper de la biblioteca doncs, seria apropar els usuaris de la biblioteca a la natura a través dels llibres i les activitats que fem a la biblioteca i que coneixen el parc i també respectin l'entorn natural que tenen al seu costat.
16: La biblioteca ha organitzat activitats per a totes les edats, des de tallers de bombes de llavors, jocs de pistes i contes participatius fins a un escape room i sortides guiades a Vallparadís. Una iniciativa que no només ha apropat la natura al cor de la ciutat, sinó que ha servit per recordar la necessitat de preservar els nostres espais naturals i la importància de cuidar el nostre entorn més proper.
9: I encara hi ha una altra data assenyalada al calendari referent al medi natural i coincidint amb aquest pont. Estem parlant de la Setmana de la Natura.
11: I en aquest cas, a Tordera, l'àrea de Medi Ambient coordina activitats al municipi que s'allargaran fins al 12 de juny. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
18: L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. A Tordera s'han preparat diverses activitats. N'avançava algunes d'elles el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
19: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'excursió pirinenc a Tordera i al Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
18: Activitats que s'allargaran fins al proper 12 de juny.
9: Obrim plana política. El patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el vicepresident d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
11: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. Ens n'amplia la informació Norma Lebrero.
20: Als socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. Catalunya, ha dit Oriol Junqueras, necessitava sortir del bloqueig amb uns nous comptes, després de gairebé 3 anys amb els números congelats.
21: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals. Tothom hauria de voler.
20: Els socialistes han defensat l'acord per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir com a moneda de canvi per als pressupostos. Jordi Riba és portaveu adjunt del PSC al Parlament en declaracions al programa Ciutadella.
22: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries partint de Barcelona, que ha representat una saturació, un col·lapse de les infraestructures, de la capacitat de les infraestructures.
20: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament al Parlament a principis de juliol. El debat a la totalitat està previst per al 4 de juny i després continuarà la tramitació parlamentària amb esmenes i votacions finals.
9: Obrim ara plana de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
11: Una dona que tornava dels actes nocturns a l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.
9: I, d'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per denunciar l'homicidi d'una dona trans dimarts passat a plena llum del dia a mans de la seva exparella.
11: Els col·lectius trans i LGTBI de les comarques de Girona han denunciat l'exclusió de les dones trans dels feminicidis. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apavablaza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
23: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
24: Estan atacant a Carlos per tres una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
11: El dia abans del crim, l'individu va ser condemnat a 6 mesos i un allunyament de la víctima que va incomplir. El van detenir immediatament després del crim, quan s'estava rentant en una font pública. El jutjat de guàrdia va decretar divendres presó provisional sense fiança per l'individu.
9: A Anem ara amb notícies de proximitat i parlem de gastronomia, perquè Torredembarra ha tancat amb èxit la tercera edició del seu festival gastronòmic.
11: Entre divendres i dissabte s'han servit més de 14.000 tapes i racions en una cita que ha plegat milers de persones al passeig marítim d'aquest municipi del Tarragonès. Ens n'informa des d'Ona la Torre Josep Sánchez.
0: La xifra suposa un augment molt important respecte a l'any passat, quan van ser unes 6.400, encara que aleshores el festival només es va celebrar un dia. Entre les propostes presentades hi havia pizzas casolanes, gelats, croquetes o plats més tradicionals. Hi han participat 21 establiments i dos cellers del poble. Jovita Baltasar, regidora de Turisme i Comerç, destaca que el festival és un bon aparador per a la cuina de Torredembarra.
1: Pràcticament tots fan dos o tres tapes i, per tant, doncs, això fa que aquest festival doncs, es pugui veure una gran oferta i que, per tant, doncs, tothom que ve aquí pugui tastar molts platets i doncs, veure doncs, diferents cosetes de les que fan els diferents restauradors d'aquí del poble.
0: El festival gastronòmic ha coincidit una i més amb la segona Pasqua. Això ha fet augmentar el volum de visitants que han passat aquests dies per Torredembarra.
9: I seguim amb gastronomia, en aquest cas a les Terres de l'Ebre, perquè el llangostí es converteix un any més en el protagonista absolut a les taules de les cases d'Alcanar.
11: Des d'avui fins al 21 de juny, 9 establiments del poble del Montsià ofereixen les seves millors receptes al voltant d'aquest producte de proximitat, en el marc d'unes jornades que busquen impulsar tant el sector pesquer com la restauració. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
2: Les cases d'Alcanar donen el tret de sortida a la 14a edició de les Jornades Gastronòmiques del Llagostí, un esdeveniment consolidat que posa en valor el producte mariner per excel·lència de la zona i permetrà degustar menús amb el llagostí com a ingredient estrella. Escoltem Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar.
5: Donar suport al sector primari és fonamental per a que cada vegada sigui més fort, per a que cada vegada tinguéssim més producte a les nostres terres i evidentment, seguirem fent l'aposta ferma i decidida cap al nostre sector primari, concretament cap als pescadors.
2: L'objectiu de les jornades és promocionar la qualitat del llagostí de les Terres de l'Ebre, un producte que arriba directament de la confraria de pescadors Sant Pere a les taules dels restaurants locals. Enguany, la iniciativa compta amb la participació de 9 establiments de les cases d'Alcanar i es podrà gaudir fins el pròxim 21 de juny.
9: Parlem ja de cultura i fem una primera aturada a Lleida. Xifra rècord de participació a l'Aplec del Cargol, que avui tanca les seves portes amb 200.000 visitants. Una edició amb nous espais i amb molta calor, fet que ha motivat que algunes colles instal·lessin piscines o elements climatitzats.
11: De tot plegat, se'n fa un balanç molt positiu en un Aplec que ha comptat amb 124 colles i quasi 17.000 penyistes. Des de Lleida Televisió, Marc Piqué.
6: Lleida tanca avui un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants. Ho fa en una edició marcada pels nous espais que han tingut una gran acceptació, com una gran carpa a l'espai central que ha servit de refugi climàtic o un altre espai de restauració al pavió 4. Tot això en un cap de setmana amb temperatures molt elevades. El president de la Federació de Colles de l'Aplec, Ferran Pèrdrix, explica que se'n fa un balanç molt positiu.
25: Els visitants que han vingut a l'aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
6: Pel que fa a l'Hospital de Campanya, ha atès 120 actuacions amb 3 trasllats no greus.
9: Ens anem ara fins a Tarragona, on el Camp de Mar reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de la Fira Tarracoviva.
11: Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics omplen d'activitat l'espai aquest diumenge, que enguany se centra en el perquè de Roma. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. Seritjol es jubila i deixa el festival en un nivell molt alt. Alhora s'ha convençut que la nova direcció amb Julio Villar al capdavant encara portarà el festival més enllà.
9: I hem de parlar també de música, perquè Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest passat vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa.

0: En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear ha fet un viatge per èxits que ha marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament 10 dies. El miler d'espectadors que han assistit a la vetllada han quedat captivats per l'expertesa de la veu de la cantautora. Un intimista quintet de músics i un hipnòtic joc de llums.
1: Seguim parlant de música, en aquest cas en un concert que no es celebrarà perquè la cloenda del Festival de Piano Toca'm de Tortosa a càrrec de Manu Guix s'ha suspès per motius de salut, segons ha informat l'organització del certamen.
0: L'actuació estava prevista per aquesta nit a partir de les 9 a la plaça de la Catedral i s'ha posposat el pròxim diumenge 31 de maig a la mateixa hora.
1: I encara un altre apunt cultural, perquè el Centre Històric de Caldes de Montbui s'ha omplert durant tot el cap de setmana de tallers i jocs de taula gratuïts, oberts a tothom, amb la segona edició del Caldes Juga.
0: Durant tot el dissabte i aquest matí de diumenge, les activitats han acollit centenars de famílies i persones de totes les edats que han vingut a gaudir de les moltes opcions que ha ofert la jornada. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: L'Associació de Veïns i Comerciants del Barri del Centre Històric de Caldes ha tornat a donar al poble l'oportunitat de passar un cap de setmana simplement jugant i gaudint amb els seus amics, família o fills. Durant ahir i avui, l'espai de Can Rius s'ha omplert d'activitats i tallers que han comprès pràcticament tot el ventall de l'oci, des de zones de jocs de taula de tot tipus fins a tallers de creació de titelles, totebags i estels, passant per espais dedicats a joguines més innovadores com les marques Clitxo, Zipis o Makedo. Així ha valorat la jornada una de les organitzadores, Helena Plaza Isent, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: La veritat és que molt bé, quasi des de primera hora ha començat a venir molta gent amb moltes ganes de jugar. Ha triomfat molt el taller d'estels, ha agradat moltíssim, han arrasat. A baix també han agradat molt els jocs de petits. Reconec de peques, està quedant molt petit, però la valoració general és molt bona.
2: Aquesta hora encara s'estan realitzant alguns tallers com el pintacares i les aquarel·les i, com dèiem, tot plegat tancarà d'aquí una horeta amb el sorteig del Zipi gegant imprès en directe en 3D a la mateixa zona de jocs.
1: Són les 2 i gairebé 49 minuts. Moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Hem de començar parlant de futbol, com no podia ser d'una altra manera, del Barça femení, que va guanyar la seva quarta Champions femenina ahir després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en el partit disputat a Oslo.
0: Eva Pajor amb un doblet i Cata Colla amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parayuelo va posar la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit.
1: Seguim parlant, en aquest cas, de futbol masculí. Una mala notícia. El Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
5: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona, però, va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
6: Hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
5: Un Michel que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
0: El Barça va tancar la Lliga amb derrota del Camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a 1 amb la Reial Societat.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. Aquest matí, penúltima jornada de l'ACB, un bàsquet Girona ja sense massa coses en joc. Visitava el Bilbao Bàsquet. Coneguem, doncs, com li han anat les coses a l'equip gironí. En directe des de Girona FM, Marc 3R. Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs derrota. Nova derrota del bàsquet Girona. És la quarta consecutiva de l'equip. Ara mateix es queden amb 13 victòries, ja sense opcions d'aspirar a la desena posició. Depenien de guanyar avui un Bilbao Bàsquet que s'hi jugava també masses coses en joc. L'equip de Jaume Ponsarnau volien ser els play-offs de la Lliga CB i estaran lluitant fins l'última jornada per aconseguir-ho després de guanyar per 6 punts a un Girona que ha començat molt bé, guanyant de 10 punts al primer quart, però a poc a poc el Bilbao, que té molt bon equip, ha aconseguit retallar diferències. El partit està molt igualat durant la segona part, però el joc interior i els punts de Melvin Panzer, que n'ha fet 20, més Linason, han sigut massa per un Girona que ha comès masses faltes personals i el Bilbao ha tancat el partit amb un parcial de 22-11 a l'últim quart amb dos triples als últims dos minuts del nord-americà Darron Hillier. Per tant, amb aquesta victòria, el Girona es manté en 12a posició i rebrà dijous o divendres de la setmana que ve, encara l'horari pendent per confirmar, a l'últim derbi de la temporada, en aquest cas contra el Joventut de Badalona a Fontejau.
1: Moltes gràcies, Marc, i com ens acabes d'explicar, una llàstima aquesta nova derrota del bàsquet Girona.
0: I després d'assegurar la classificació als play-off de la Lliga Endesa i la sisena posició, la penya rep a l'Olímpic el San Pablo Burgos avui, a les 6 de la tarda, en la penúltima jornada de l'ACB. La prèvia d'aquest partit, precisament, des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: La victòria a la pròrroga Tenerife va assegurar la classificació dels badalonins al play-off una temporada més. Amb la sisena plaça garantida, la penya intentarà escalar posicions a la taula per quedar el més amunt possible, tot i que sembla improbable per la diferència de victòries que hi ha entre els equips d'edat. El Joventut voldrà avui celebrar la classificació contra un San Pablo Burgos que està virtualment salvat. Les opcions de descens pels castellans són remotes, però una victòria contra la penya segellaria matemàticament la permanència. El jugador Yannick Crack ens explica com arriben els badalonins al partit.
9: Que Burgos està en una bona ratxa, hem ganat 4 de los últimos 5 partidos, pero nosotros también estamos en buena racha. Venimos de 2 victorias claves fuera de casa, eso es muy difícil.
8: Si la clasificación es quedés como está actualmente, amb la penya en 6ª posición y el Barça en la tercera, hi hauria derbi català en la sèrie dels quarts de final pel títol de Lliga. Serà setmana de triple partit pels badalonins, ja que avui jugaran contra el Burgos, dimarts els minuts restants del partit contra Unicaja i divendres la darrera jornada contra el Girona a Fontejau.
1: Recuperem informació futbolística. En aquest cas, ens n'anem ara a la primera federació masculina. Els 3 equips catalans ahir que disputaven l'última jornada van aconseguir els seus objectius.
0: El Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat a 1 contra l'Hèrcules i el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off d'ascens a segona. Els vallesans acaben segons després del 0-2 ahir al camp del Tarazona, mentre que els escapulats es van imposar per 3-2 a l'Eivissa i es van adjudicar la 5a posició.
1: I pel que fa al play-off d'ascens a la segona federació, aquesta tarda es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Badalona i l'Hospitalet. Tenim la prèvia d'aquest duel des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: El Badalona ho té tot de cara aquesta tarda per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar un partit com si fos un 0-0 de l'anada, i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable, i a la mínima relaxació, els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El tècnic Miquel Azparrin explica que la clau serà anar pel partit.
10: Exactamente ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien. Pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
8: El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual, ja que des del club s'ha fet una promoció de 2x1 en entrades.
1: El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de l'altra semifinal, que en aquests moments es troba en joc i a la pròrroga entre el Cornellà i el Vilanova. En aquest cas, el resultat ara mateix és de 0-2. Els vilanovins han arribat al temps reglamentari amb 0-1. Aquest resultat donaria la classificació al Cornellà, però els visitants han tornat a marcar en aquesta primera part de la pròrroga. Per tant, a falta de jugar-se aquests darrers 15 minuts, seria el Vilanova l'equip que accediria a la final per ascendir a la segona federació. I tanquem amb futbol sala, en aquest cas una mala notícia perquè el Barça es va quedar fora de la final de la Copa del Rei.
0: El partit va acabar amb empat a 2 i a la tanda de penals els andalusos van estar més encertats i d'aquesta manera jugaran la final amb el Cartagena.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: tots els diumenges a les 9 del matí, la clàssica a l'abast. T'acompanya amb música inoblidable, anècdotes, curiositats dels compositors i les seves obres a Ràdio Caldes. En la Montse, Beni, al micròfon.
1: La ràdio que parla de tu.
2: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
3: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Hola, Ràdio Caldes, sóc en Javier, més conegut com a Rockmaster, i us vinc a compartir una petita informació. I és que si sou persones nostàlgiques i us agrada la música dels 70 fins a principis del 2000, estàs d'enhorabona, perquè em pots escoltar cada dimecres de 8 a 9 del vespre. Les millors cançons sonen a Rockola, així que no és revistar, que et conec. Rockola, cada dimecres de 8 a 9 del vespre.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Però una cosa, vols dir que no és prestatgeria i no estanteria en català?
2: Que no, tia, que ho he buscat i les dues formes són correctes.
1: Ah, vale, pues posa'l.
3: L'estanteria d'en Jordi.
4: Sí, són les 3. I avui és diumenge. Això és l'estanteria del Jordi. La, la, la, la, la, la. Un espai on hi ha molta música, pel·lis i sèries. Tot això ho transformarem en energia electromagnètica perquè arribi a les teves oïdes.

mitjans dels anys 90, per alguna raó, va haver una mena de dèria per la música celta. Fins i tot van començar a obrir bars, tasques musicals amb estètica irlandesa, on venien pintes i es podia escoltar en directe música tradicional i fins i tot es ballaven polques. La veritat és que, com a opinió personal, va ser una tendència bastant sana i bastant divertida en aquella època. I com no, n'hi havia una banda irlandesa, tres germanes i un germà, que contribuïen molt en aquesta línia. Ens van oferir uns temazos tradicionals celtes, però amb molts tintes de rock pop, de cors.

Así es presentaban a l'any 95 els fills de la família Kors, les tres germanes Andrea, Caroline, Sharon i el germà Jim, amb el disc Forgiven Not Forgotten, algo així com Perdonat però no oblidat. Amb aquest espectacular tema tradicional, instrumental, però els podem recordar millor, per exemple, en aquest tema, que aprofitem i el pugem en directe. What can I do? Què puc fer?

Els pares, Jerry i Jen Cor, actuaven junts formant una banda anomenada Sound Affair, portant sovint els fills a les seves presentacions. Tocaven algunes versions de ABBA i dels Eagles als pubs de la localitat. Els germans Cor van viure immersos al món de la música. Els quatre germans van començar des de molt joves a tocar diversos instruments i recolzats per els seus pares. Com a adolescents assajaven en un estudi improvisat, fins que mica en mica van decidir agrupar-se i formar la banda The Cors, on podem gaudir d'unes veus espectaculars, d'unes seccions de cordes amb instruments tradicionals. Escoltem ara el Only When I Sleep, Només Quan Dormo. Aquest és el primer tall del primer disc. Així és com es presentaven al món.

ha com una mena de còdic no escrit en el que moltes bandes i formacions, sobretot de rock, fan una versió molt personal de el tema Little Wing de Jimi Hendrix, el guitarrista que als anys 70 va innovar sobre la manera de tocar les cordes i de fer servir l'escala pentatònica.

Les germanes de The Corrs no van voler ser menys i es van acoplar a aquesta llista de fer versions de Little Wing, Pequeña Ala. Un altre dia que fem un monogràfic de Jimi Hendrix, explicarem lo que vol dir això de Pequeña Ala. Ara, de moment, ens deleitarem amb aquesta curiosa versió. Ens deleitarem.

tercer àlbum de l'any 2000, In Blue no va tindre tant èxit com els dos primers. La banda anava abandonant una miqueta l'estil folk i es decantava més per el pop. Però el tema Breathless, sense alè, va ser tot un èxit. La gent que no coneixia The Corrs es va assabentar que aquesta banda era tot un fenomen. Breathless, una rendició sense cap mena de dissimul a l'amor i a la passió. Go on.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Fórmula de cap de setmana. La música per desconnectar.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Be Good. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
2: La ràdio que parla de tu.

sexy people. So all you fly mothers.

0: cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em torna.

0: Com anem? Soc l'Arnau, altre cop per aquí. Diria que encara em deixen dir que el meu programa és jove. Com sempre, anem tractant tot allò que ens pugui afectar els bailets, i no tan bailets, prioritzant donar veu a les causes socials, les entitats del poble. També aniré portant convidats i amics per no tornar-me boig parlant sol. Programes de tota mena, més o menys densos, no patiu, que tampoc faltarà algun dia de col·legues i obrir sobres de cromos de futbol. Aquest any, pujant el compromís i la militància, el programa setmanal encara serà els dilluns, però de 7 a 8, que els pares ja ens deixen anar a dormir una miqueta més tard. I els vespres, encara que siguin de dilluns, són joves. Us espero a l'hora gosarapa.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Arriba la segona temporada de Líders a Ràdio Caldes. Tot aquest any hem conversat amb empresaris, empresàries, professionals i referents locals i nacionals que ens han obert el cor compartint històries, reptes i aprenentatges. I aquesta nova temporada arriba amb més veus, més experiències i més espai per parlar de lideratge, creixement, emprenedoria i territori. Líders a Ràdio Caldes, la teva cita setmanal amb el talent, tots els dilluns a les 11 del matí. No t'ho perdis.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Game.

0: té per parar els gols. Em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols. Va i m'enduc una carbassa
1: i una defensa de quatre amb central.

0: cames. Fan a l'esquerra i la dreta, són els típics trencacames.
1: I de quatre caixa o faixa, un accent agironat, donaran joc les ve baixes, que

0: contacte i amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba.
1: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
2: Què?
1: Els Amics de les Arts.
2: Un grup de què?
1: Música.
2: Ah.
1: Sí, de música.
2: És que jo el rock català no...
1: No...
2: No.
1: No, bueno, tampoc és que...
2: Què?
1: Que no és ben bé...

0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre. La meva sang, més que
1: tot l'or d'un bany. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui fem una sessió de temes enregistrats en directe als concerts com aquest dels Smiths. Agafem el tren que ens porta a Londres a 1986. El tema inclòs a l'àlbum Rank, editat després de la separació dels Smiths. I escoltem aquest Dre's Train, un dels pocs instrumentals composats pel Johnny Marr a la guitarra dels Smiths.

You can get what you want till you know what you want. I és que no podem aconseguir el que volem fins que sabem el que realment volem. Aquí rescatem el moment incombustible d'en Joe Jackson en directe a 1986. Des d'aquesta connexió en directe als concerts que s'han enregistrat, temes com ara ja seguidament els Talking Heads en 1984, rescatem la gent relliscosa. Slippery People, dels Talking Heads, un dels temes en directe a 1984, inclòs en el documental Stop Making Sense, Talking Heads.

Primary, el tema enregistrat en concert dels Cure a Glasgow 1984. Forma part del disc en directe, el seu primer àlbum sota el nom de Concert en Pirata. I això és el tema dels Tears for Fears, Mad World, el món boig, que forma part d'un concert enregistrat el 2023, Franklin, Tennessee, inclòs el Songs for a Nervous Planet, cançons per un planeta nerviós, Tears for Fears.

White Cole volia salvar el món. En 1993, en directe a la BBC, des del seu àlbum Bad Vibes, les males vibracions ens porten als specials. Too Much Too Young, en directe a 1979, des de Coventry, specials.

0: right. We're gonna have a real good time together. Avui ho passarem realment bé junts amb The Velvet Underground en concert al Matrix de San Francisco, California, 1969.
1: I got some old cosmic blues again, mama.
0: I aquest és el Cosmic Blues de Janis Joplin.
1: You know what I mean?
0: Enregistrat en directe al Festival Woodstock 1969, Janis Joplin.
1: So...

Thank you. Jimi Hendrix, en directe des del festival Monterey Pop 1967. Amb aquesta salvajada Wild Thing passem seguidament als AC/DC. If you want blood, you've got it. Si vols sang, aquí la tens, amb els AC/DC en directe 1978, Glasgow.

The Song Remains the Same, la cançó segueix igual, malgrat que tot canvia. Aquest directe al Madison Square Garden al juliol del 1973 va donar banda sonora al film The Song Remains the Same, Led Zeppelin. Continuem amb aquesta connexió amb temes en directe gravats en concert. Ara, seguidament, passem al Made in Japan. Els Deep Purple, de 1972, editaven aquest directe enregistrat a Osaka a l'agost del 72, al Japó. I així brillava l'estrella a la carretera dels Deep Purple, Highway Star.

0: Tonight will be fine. Aquesta nit tot anirà bé. Ens acompanya l'espírit del Leonard Cohen des de la Illa de Wight en 1970 en directe. Fins aquí arriba la connexió amb temes en directe, temes editats, enregistrats en concert. I tanquem amb el Supertramp en 1979. Editaven un llarg concert a París. Escoltem el Take the Long Way Home, un llarg camí, un llarg concert. Fins aquí podem arribar. Tot un plaer compartir moments incombustibles, incombustibles. Good night and good luck. Be good.
1: You must take the long way home.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: On the room, the food gets played a role in the house. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Dance to the radio, dance to the underground. Welcome back to the Eclectic Connection. Aquí comença la connexió eclèctica. Avui veiem amb aquesta sessió incombustible nit i dia. I comencem amb el Do Dance dels Goat, la banda formada a Suècia, Korpilombolo, amb el seu àlbum Oh Death, veiem fins a la mort, Goat.

Dance, Motherfucker Dance, és un tema de Violent Femmes. El tema en qüestió està extret de l'àlbum Add It Up, ho sumem, al 1993. No fa falta la traducció, però la qüestió és aquesta, que si et diuen que vagis, millor que vagis, perquè si no moriràs. És l'Alice Cooper el que ens toca ja seguidament, des del seu recent àlbum On the Roads, a la carretera, el 2023. Els morts no ballen, segons l'Alice Cooper, però aquí sí que ho fem.

Emotional Rescue. El rescat emocional dels Rolling Stones ballant per les zones de la teva ràdio. Un tema de 1980. Segueix aquí Incombustible al segle XXI. I no t'equivoquis, que continuem ballant, aquí només volem ballar i seguim amb el tema John, I'm Only Dancing, el tema de David Bowie, versionat pels Chameleons en 1986.

Dancing in the Street. Veiem els carrers de tot el món des del 1985 amb Mick Jagger i David Bowie. Aquesta és la connexió i continuem ballant ara amb els europeus, amb els Suede després del Brexit. Ara segueixen ballant a tot Europa presentant el seu nou disc, el Antidepressant. Els antidepressius del 2025 amb Suede. Dancing with Europeans.

Dance in Your Shadow, veiem a l'ombra amb Kula Shaker en 1996. I continuem amb aquesta connexió, vull dir, ballant al, més enllà, al Cosmic Dancer. Aquest és, connectem amb el cosmos de T-Rex, des de l'Electric Warriors, els guerrers elèctrics de 1971, Mark Bolan.

Born to be a Dancer, nascut per ballar amb els Kaiser Chiefs. Són el grup britànic el 2005 van triomfar amb el seu àlbum Employment, ocupant-se a fons. I a continuació ballem amb els Bauhaus, Dancing, amb la màscara d'aquest grup britànic Bauhaus des del 1981. Mask, Bauhaus.

comptador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

Zombie Dance. Veiem amb els morts, els cramps, forma part del disc Songs o The Lord Totes, les cançons que el senyor ens va ensenyar el 1980 amb els cramps. I això que escoltes és Thin Lizzy, el grup de nord-irlandès. El 1977 editaven Dancing in the Moonlight, ballant a la llum de la lluna. El Phil Lynott amb el seu àlbum Bad Reputation, 1977.

0: night. She is the fancy dancer, the way she moves, I say, if you ask, she will consent to fancy dance all day.
1: Right, fancy dancer. El veiem amb aquest estil inconfonible del J.J. Cale, des de Tulsa fins a l'altra part, a l'altre món. Tulsa and Back, al 2004. I abans de marxar, ens traiem les sabates i veiem amb els U2 versionant el tema de Patti Smith, Dancing Barefoot, al 1994.

Dancing Barefoot, veiem descalços amb els U2 des de 1994. I aquí arribem al final d'aquesta connexió ballable amb l'últim ball dels Cure, extret de l'àlbum Disintegration. Tot un plaer compartir moments incombustibles amb vosaltres, amics i amigues de la connexió eclèctica. Bona nit i bona sort. Be good.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Ja comença a fer-se clar.

des del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge, jo em quedo el record, i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria, i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu que ens ha tret la vida. Per quan ho pensis i tot faci mal, tinc un vers que neteja ferides. Que tant de bo ens veiem d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida, sols pensaré que l'amor era cert

Sure.

can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Girl, it looks so pretty to me, like it always did.